0: Avui sí.
1: Avui sí, perquè avui sí, es disfressen, perquè... vols
0: sí,
1: dir.
0: Sí, sí, però... O sigui, jo no conec cap lloc a la Rambla, Rambla, Rambla, Rambla, que es mengi bé. Pots sortir més o menys ben parat en un kebab d'aquests, és el millor que pots trobar.
1: És a dir, si tu passeges per allà i has de triar, perquè vas un dia amb molta fam i dius, on paro? Sí, millor un kebab que qualsevol altra cosa.
0: Sí, a la Rambla, Rambla. Ojo, que està la boqueria allà al costat, que per més que estén ahí intentando quemar todas las naves y que això es converteix en una cosa como en un pseudo, jo que sé...
1: En una atracció,
0: sí,
1: vols dir, en una atracció.
0: Encara queden llocs com el Quim de la Boqueria, que es pot dir que està a la Rambla, i per mi seria el millor de la Boqueria, seria de la Rambla, seria el Quim de la Boqueria. També està just a la plaça de la Gardunya.
1: Sí.
0: Tenim també el... Ostres, com es diu aquest, home, de pasta? El Bàcaro. Bàcaro, un buen sitio para comer una pasta, y está a nada, nada, nada.
1: Enganxadet allà.
0: Però si no... I si algú coneix algun lloc a la Rambla, Rambla, Rambla, Rambla, que es mengi bé, que m'il·lumini. Jo estic obert a que em contradiguin i que jo, vamos, o sea...
1: Jo no n'he trobat cap.
0: Jo tampoc.
1: Perquè la majoria tenen allò de la paella, no? Aquella
0: sí,
1: paella
0: bueno,
1: horrorosa.
0: La paella... Bueno, sí, el arroz en... d'este como fosforito.
1: L'arròs groc, no?
0: Fosforito, sí.
1: Amb coses. Però bueno, que triomfa, al final.
0: Però també te digo que al voltant de la Rambla sí que hay mucha cosa muy buena. Tenemos, y además es que hay alguno de mis top 10 restaurantes en Barcelona estan molt a prop de la Rambla, perquè al barri hi ha molta cosa i molt bona. El Dos Palillos, amb el Marc Omella de chef de cocina, el Rauric, la Tamae...
1: Ja pica una mica, això sí.
0: Sí, pica, però me han preguntat, bueno, no hemos dicho nada. Ahora, también, esto lo he demostrado en algún momento. Yo es un sitio donde voy bastante. No es un sitio barato, pero el producto que tienen es increíble, la calidad es de Déu, y en comparación amb altres propostes de la ciutat, molt més... no sé, com d'apariència menys costoses, jo he comprovat, amb una amiga muy amiga, que això no és veritat i que el Dos Palillos es pot menjar molt bé.
1: Sí.
0: Una estrella Michelin per 40, 45 euros.
1: Ah, mira, doncs llavors...
0: Clar,
1: no...
0: sí, després sí, te vas a un saque de la leche i un tal, però...
1: No, i que a vegades n'acabes pagant 30 sí, per una cosa que no et pots ni menjar.
0: Sí, así es. I allí... Yo te digo que sales d'ahí, vamos, pipi cucú. I després, dos perros també del mateix amo, del Rauric. Luego tenim en perfil de preu molt baix, o molt acceptable, el Macan Macan. Ostres, el Macan Macan és increïble. És un lloc que està al costat de Riera Baixa, de Riera Baixa, i que està molt bé. És cuina indonèsia, con algun toc de cuina tailandesa, i és molt fàcil.
1: Macan Macan.
0: Macan Macan, con K, increïble. A mi m'agrada molt, i a més són molt macos, maquíssims. I són gent del barri, gent que porta ahí molts anys, i bueno, que està molt bé. És un lloc petitó, però molt... no sé, molt guai. Luego, ¿qué más tenemos? Es que tenemos molts, ¿eh? Cal Estevet. ¿Coneixes Cal Estevet?
1: No.
0: ¡Ostras!
1: Ah, sí, Cal Estevet. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això conec,
1: però està callejeando,
0: sí,
1: ¿verdad?
0: Sí, sí, callejeando, cerca de...
1: Sí.
0: Bueno, está muy cerca del Macan Macan, o a prop del Macan Macan. Está al mig del Raval, però molt a prop de la Rambla,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí.
0: Cal Estevet és
1: cuina tota la vida.
0: Un clàssic,
1: sí, sí, sí,
0: però tan ben fet. I, hòstia, ahí és com que olores el cariño que li posen a les coses, no? I està molt bé. I no està malament de preu, tampoc. Luego està... Tenim el Quim de la Boqueria, que ja l'havia dit.
1: Que està bastant a prop del Casa Leopoldo, no? Cal Estevet.
0: Sí, sí. Jo sóc més de Cal Estevet. Hòstia, és que Cal Estevet és que entres ahí i dices... Hòstia, com se puede comer tan bien?
1: Mm-hmm.
0: És increïble, és increïble. I després teníem un lloc que era boníssim, que era una barra que es deia Directa Boqueria, que estava a dins de la...
1: del mercat.
0: Del mercat, que és era una meravella, era una barra asiàtica, però espectacular, i que ara s'ha canviat de sitio, ara se llama Solo Directe, està en l'Eixample, i ja no està ahí, però me gusta, o sea, quería recordarlo porque ha sido el Arnau, que és el chef de... Arnau Muñío, creo que es el apellido es Muñío. es uno de los mejores chefs que hay en Barcelona y ha hecho tanto por tirar de la Boquería, tanto de tirar de ese sitio, al final, pues bueno, irremediablemente se ha ido a un sitio un poquito más grande porque él es muy bueno. ¡Ostras, qué bien se comía en este sitio!
1: Directa.
0: Y eso sí que estaba directa, directe, con K, ¿sí? Boquería. Y eso estaba a escasos 20 metros de la Rambla.
1: Ah, pero
0: y eso era casi Rambla. Pero l'Arnau, seguís en el nou directa y mereix moltíssim la pena. I després, una altra que no està aquí, però que també m'agrada molt, és d'aquests una mica més, si tens dinerets, és l'Enigma d'Albert Adrià.
1: Ajà.
0: Collons, tu.
1: Però l'Enigma no toca a prop d'aquí, no? O no en
0: bueno,
1: para?
0: Està ja sortint de Sant Antoni, más
1: sí.
0: Cap a, però és altre sitio, perquè Albert viu al barri,
1: sí.
0: Al costat de la Rambla, i és com que jo me lo encuentro muchas veces en la Boquería, nos cruzamos, tal, y siempre que lo veo, para mí es como parte de ese, de ese tal. Y en el Enigma, es uno de los sitios donde mejor he comido en mi vida.
1: Gypsy Chef, Pablo Alguerne, moltíssimes gràcies.
0: Adeu, fins aviat.
1: T'esperem aviat, que vagi
0: gràcies.
1: Bé, adeu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Litus, bon dia, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui vens amb un gran clàssic.
1: Superclàssic dels últims en la fila, que per fi han tornat.
2: ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesito.
3: L'obertura és probablement una de les més famoses de la música espanyola. Diuen que les millors idees et venen quan estàs al lavabo o a la dutxa. Jo et diria que s'ha de ser molt bo per escriure Insurrección a contrarrellotge tancat a un lavabo. Doncs així va néixer una de les cançons més icòniques de l'último de la fila, l'any 1986, per entrar a l'àlbum Enemigos de lo Ajeno. Segons va explicar Manolo García, anys més tard, la cançó era una mena de protesta contra la seva pròpia discogràfica i les males condicions econòmiques que patia el grup en aquella època. Però què passava l'any 1986? Doncs va explotar el reactor nuclear de Txernòbil, també el transbordador espacial Challenger de la NASA, 73 segons després d'enlairar-se, i on van morir els 7 tripulants. A Espanya va entrar oficialment a la Comunitat Econòmica Europea, Felipe González va aconseguir la permanència d'Espanya a l'OTAN i va haver l'atemptat de la plaça de la República Dominicana, on ETA va assassinar 12 guàrdies civils a Madrid. L'octubre del 86, Barcelona va ser escollida seu olímpica
4: a la Vil de Barcelona, Espanya.
3: I es va disputar el Mundial de Mèxic, el del gol de la mà de Déu i el gol del segle, de Diego Armando Maradona.
0: L'estem parlant d'un grup que se separa a finals dels 90.
1: Sí, ja portava... Ja han passat un ratet, eh? Han passat un ratet.
0: I ara decideixen tornar.
1: Bueno, hi ha hagut com molts amagos i crec que són molt macos i són molt honestos. I ho fan una mica per la gent, jo crec que ho fan per la gent. Per dar-se el gustazo, també.
0: Perquè s'ha mantingut viva la flama del públic.
1: Exactament.
0: Aplaudint i seguint el fenomen fan. Això que és curiós d'un grup que es desintegra, no?
1: Sí, és que fa molts anys que es va acabar l'últim de la fila. Però sí, la flama aquesta no s'ha apagat mai. Hi ha unes cançons, un repertori brutal, que segueix viu, llavors, que bonic.
0: I d'entre aquest repertori brutal, que mira que n'hi havia per triar, t'ha costat, entenc, o tenies claríssim que tu volies fer Insurrección?
1: Jo en els baretos sempre feia o Insurrección o Com un burro amarrado a la puerta del baile, que també m'agrada molt.
0: Que som molt de bar, és veritat.
1: Ah, exactament.
0: De bar musical.
1: I jo, de fet, em vaig enganxar a l'último, perquè era el meu germà que escoltava l'último a la fila. Hi ha una generació una mica més gran que la nostra, que sí que estaven a tope amb l'última de la fila. Jo em vaig enganxar, he de reconèixer-ho, amb Arena en los bolsillos, de Manolo García. Quan es van separar i el Manolo va treure aquest disco, hòstia, vaig flipar.
0: És que molts de la nostra quinta, jo crec que van entrar a l'última de la fila a través de Manolo García, no?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Perquè, per cert, ell estava acollonit, no? I em van explicar que Pájaros de Barro parla una mica d'aquest acolloniment.
0: Ah, sí?
1: Sí. És curiós, d'aquell no sabia ben bé què passaria, no? I venia de tenir molt d'èxit i ara en solitari a veure què passa. I li va molt bé, aquell disco, jo recordo estar parat en un semàfor i escoltar-lo, o sigui, l'escoltaves a tot arreu, no? O sigui, tothom el duia al cotxe.
0: I el que té l'último de la fila, que d'alguna manera també ho té Manolo García després, són estructures molt estranyes, no?
1: Sí. Sí, a més, és curiós que cançons amb estructures tan estranyes, amb lletres, amb paraules rares, paraules que no s'utilitzen gaire, doncs connectessen amb la gent. És al·lucinant. De fet, jo un dia amb ell, amb el Manolo, a Leitmotiv, va venir a tocar, i ell em va reconèixer. Estava assajant una cançó nova seva, i no se l'acabava de saber, i es girava i ens demanava perdó. Hòstia, perdoneu, que és que clar, no, jo l'he gravada, però encara no l'he fet en directe.
0: Clar, és que han de ser difícils de memoritzar.
1: I dic, és que quan faig aquestes lletres tan rares, ho va dir ell, i doncs em costa molt de memoritzar-les.
0: I Insurrección té una història curiosa al darrere, aquesta cançó.
1: Sí, és una història que ells han explicat moltíssim, però que em fa molta gràcia, que és que van arribar a la discogràfica amb un disc nou, que era el Enemigos de lo Ajeno, i estaven molt il·lusionats amb aquest disco. I la discogràfica el va escoltar i van dir, bueno, és xulo, però falta un single. Molt típic de discogràfica.
0: De discogràfica, no?
1: I ells, una mica picats, van dir, podem anar al lavabo un moment? I se'n van anar al lavabo.
0: No, no.
1: I ens, la història diu que en 10 minuts van escriure Insurrección. Van dir, voleu un single? Doncs el anem a fer ara mateix. I sí, van anar al lavabo, es van tancar, i en 10 minuts van escriure Insurrección.
0: En 10 minuts?
1: Sí, tio.
0: Devien tenir alguna inspiració ja de coses fetes de casa, si no pot ser això. I, clar, tu dius, he conegut el Manolo García, i has coincidit en més d'una ocasió, i, sí. I amb el Quimi?
1: El Quimi també l'he conegut. No he tocat amb ell, però sí, havia coincidit amb ell a concerts de l'Adrià Puntí, perquè el Quimi va produir diversos discos de l'Adrià Puntí, i un dia va venir al programa i sí, vam riure molt. És que es riu molt amb aquesta gent. És molt bonic. Hi havia com un... Crec que quan ho van deixar, hi havia una metàfora molt xula que van fer servir. Bueno, una metàfora, o crec que no era ni una metàfora. Deien, és que hem rigut tant i... Com ho deien, això? Ah, sí. I, ens hem passat molts anys jugant al ping-pong junts, deien. I ens hem avorrit ja de jugar al ping-pong.
0: És que també és la gràcia, no? Perquè aquí a vegades tu ens portes històries de grups de rock, de bandes que acaben fatal,
1: sí.
0: Germans, col·legues, és igual el que sigui, parelles, i al final aquesta és una història d'èxit, sí. D'èxit de les relacions humanes, no? Més enllà de la música.
1: Sí, jo crec que els dos són molt intel·ligents i ho van fer molt bé. I van veure... Després de o sigui, els últims discos ja també les crítiques tothom deia sempre esteu fent el mateix, que això a vegades és una putada. I...
0: Oh, no! Al final, si tu saps que allò t'agrada, escolta'm, dona'm més del mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a veure...
0: A mi m'encanten les olives i no me n'afartaré mai de menjar olives.
1: Sí, sí, sí, però em refereixo a aquells com que són músics molt ambiciosos,
0: yeah.
1: I en el fons no sempre feien el mateix, i que tenen un estil, o tinc un amic que diu repetir-se és tenir estil.
0: Quin estil diries que té l'Último de la Fila?
1: L'Último de la Fila té un estil molt peculiar. Jo crec que té una barreja de rock and roll i de punts com de copla, de flamenc. És a dir, crec que ell, ho deia el Manolo, que ell de petit escoltava Creedence Clearwater Revival, mm-hmm. I ara no em surt, però no cap cantant de copla.
0: Però, coplistes.
1: De coplistes. I és curiós perquè l'estructura musical o és molt rockera, és molt, un rotllo molt rockero, però la seva manera de cantar sembla, no sé, sembla d'una altra època, sembla de la copla espanyola, no? Que escoltaven les iaies.
0: Hem parlat de la carrera que va fer el Manolo García post-Último de la Fila, pre-reunificació de l'Último de la mm-hmm. Fila, i el Quimi què?
1: El Quimi ha fet el que li ha donat la gana. El Quimi...
0: Ha estat més un vers lliure, no?
1: Sí. D'entrada, va poder escriure o va poder cantar en català, perquè et diuen que ell escrivia... Ell sempre ha escrit en català. O sigui, escrivia les cançons en català i després les traduïa al castellà.
0: Sí, eh?
1: És curiós, eh? El Mar Antiguo... El Mar Antiguo, Madre Salvaje... I els seus concerts la fa en català i queda collonuda.
0: Perquè composaven els dos, les lletres?
1: Sí, composaven els dos, però el Quimi ho feia en català i després traduïa, no? Mar Antiga, Mare Salvatge... I ell ha pogut fer moltes produccions molt bones. Com et deia abans, la del Puntí va ser molt important en aquell moment, perquè ja han passat molts anys, però... En aquell moment no sonaven així els discos en català.
0: Què vol dir que no sonaven així?
1: Que ell va aportar cap als 2000 una qualitat de producció que no existia aquí.
0: Una finura, eh?
1: Una finura. Ell tenia un altre nivell. Ell venia de petar-ho a l'Último de la Fila, de tenir accés a estudis molt importants, de tenir

0: Ole tú. Me corto el pelo de una y otra vez.
1: Mira, volia comentar aquesta frase.
0: Perquè ves la cola en el llalmís,
1: sí,
0: que no venia a
1: cuento. Veure amb res, no? O sigui, que exactament a què es vol referir?
0: Manolo Quimi, quan Manolo vinguin Quimi, al programa, ens comprometem a preguntar-los.
1: Sí, sí, perquè vens d'una estrofa que l'entens, no? I de cop i volta arriba aquest moment així com... cap a baix. Me corto el pelo una y otra vez. I ho deixo aquí, eh?
0: A veure, si la van fer al lavabo, igual va ser un sí. Mega cola aquesta també, és igual, que ens falta per quadrar.
1: Jo crec que sí, aquesta potser tenia una mica de pressa, aquesta...
0: Litus, gràcies.
1: Un plaer.
0: Després del seu pas per Barcelona i Madrid, seran el 30 de maig, el 5 de juny a Bilbao, el 13 de juny a Santiago, el 20 de juny a Vilés, el 27 de juny a Sevilla i el 4 i el 9 de juliol a València, l'últim de la fila. Si no tenim entrades, malament raïm.
1: No, ho teniu molt fotut.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Avui ens movem fins a les Illes Canàries, a l'illa de Gran Canària concretament. Allà, el 2016, hi apareix un cadàver al mar.
2: A les illes sol passar, normalment suïcides que es llencen des dels penya-segats, però aquest cop és diferent i se n'adonen ben aviat.
1: A l'expedient Tiscar avui, el crim del vidre.
3: Amb la primera claror del dia, un pescador distingeix un cadàver surant a l'aigua. Es veu al costat de la platja dels Nidillos, passada la famosa platja de les Canteres. Aleshores, a Gran Canària, estaven buscant un noi que s'havia endut la corrent 5 dies abans, una mica més al nord, però descarten que sigui ell pels tatuatges del cos.
1: No és la primera vegada que els tatuatges ajuden a identificar un cadàver, eh?
2: Ni el primer ni l'últim, segurament. Són 3 tatuatges, un al pit amb unes flors i un nom, Esperanza, un altre a la part esquerra de l'abdomen, unes tombes al perfil d'un cementiri, i damunt una figura encaputxada amb una dalla, la mort, i finalment a l'avantbraç esquerre hi portava un altre nom, Jero. Una coneguda de la víctima llegeix aquesta informació publicada al diari i avisa la Guàrdia Civil.
1: Qui és la víctima?
2: Doncs criden la coneguda a la comandància de Les Palmes, li mostren les fotos dels tatuatges i els reconeix sens dubte. El cos pertany a Daniel Ceballos, té 30 anys i era de Telde, que és una població a l'est de l'illa. Hi ha una cosa que no entenen del cadàver. No presenta les característiques habituals d'un cos que ha estat molt de temps a l'aigua i hi ha larves que no són d'insectes marins. Dedueixen que el cadàver s'ha començat a fer malbé fora.
1: No hi ha ningú que l'hagi trobat a faltar, no té família i a més dius que fa temps que és mort.
2: Prepareu-vos pel que us explicaré. El Daniel vivia a Les Palmes amb la seva parella, Maria, però ara no estaven a Les Palmes sinó a Madrid, perquè el 28 de febrer van tenir 2 nens bessons, un d'ells amb un problema cardíac, i els van haver de traslladar a Madrid per tractar-los. La família fa dies que no els veu, però han seguit comunicant-se per missatge.
1: I quin dia parlen amb ell per última vegada i l'última vegada que el veuen quan és?
2: Fixeu-vos bé amb les dates. L'últim cop que algú de la família va parlar amb Daniel va ser el 17 de maig, 4 dies després que trobessin el seu cadàver. És a dir, algú l'ha estat suplantant. L'última persona que el va veure va ser el seu pare el dia 26 de febrer, el que es agafa una altra dimensió quan descobreixen que el cadàver presenta 3 ganivetades i, per tant, estan davant d'una mort violenta.
1: I la seva parella i mare dels bessons on para?
2: Doncs tenen els bessons delicats a l'hospital. Ella es diu Maria i la Guàrdia Civil la truca moltes vegades, però ella no agafa el telèfon. Finalment decideixen enviar-li un missatge curt en què s'identifiquen com a Guàrdia Civil i li demanen que els truqui per un cas sense donar més detalls. I ella contesta, no molestar, trabajando. La Guàrdia Civil, esclar, arrufa el nas.
3: No saben el seu cognom i durant el temps que la família del Daniel la va conèixer, ella els va dir que estava de baixa, no treballava, així que tampoc no poden anar a una empresa a preguntar per ella. De fet, el que diu la família és que la Maria és policia nacional. Ell somiava ser policia i treballava de funcionari de presons. Al gener del 2015 ja vivien junts a casa de la mare del Daniel. Uns mesos després es muden a un pis de lloguer a Telde. Ella no volia tenir més fills i per en Daniel això era un problema, per la qual cosa va decidir tallar la relació. I just quan va intentar deixar-la va ser quan ella va dir que estava embarassada de bessons.
1: I arriben a trobar-la? Poden trobar-la?
2: I arribaran per una altra via. Abans us explico que la policia aconseguirà imatges dels caixers en què algú ha tret diners amb la targeta del Daniel i veuen que ha estat ella, la Maria. Un mes després de trobar el cadàver, un home que regenta un basar lliga caps. El 12 de maig, una dona, caixera en el supermercat davant del seu negoci, li va anar a demanar un carretó perquè havia de traslladar un gos mort. Ell li va deixar, però al cap d'uns minuts, la caixera, de nom Vicenta, li va tornar i li va dir que el carretó era massa petit per portar el bidó en el qual volia transportar l'animal. L'home del basar va quedar parat perquè no s'imaginava un gos tan gran.
1: Clar, si era la caixera del supermercat de davant, la localitzen aviat, suposo.
2: Fàcilment. Ell, a més, també explica que aquesta noia li va demanar si tenia alguna cosa per disfressar la mala olor que sortia del bidó. Ell va vendre-li una garrafa de desinfectant perfumat. Aquest bidó estava al costat del cadàver quan el va veure el pescador, però no li van parar atenció i ara no el poden recuperar. Però hi ha imatges. Potser podien haver-hi trobat empremtes, però és massa tard.
1: Per tant, la hipòtesi és que dins del bidó no hi havia un animal, sinó el Daniel, i que el van acabar llançant al mar.
2: I a més els engaixa la ubicació on hi ha el basar, a 2 minuts a peu d'un penya-segat de roques amb unes escales que arriben fins a l'aigua i on solen baixar els pescadors. La hipòtesi és que van llançar el cos a l'aigua des d'allà, ficat al bidó. La Vicenta, quan piquen a la seva porta, assenyala la seva amiga Lira.
1: Lira?
2: No us ho perdeu, perquè no sap dir quin és el nom de la seva amiga i tampoc el cognom. Però sí que sap on era el bidó el dia que va anar a tirar-lo a l'aigua. La Lira li havia dit que era a casa del seu, fins on van també els agents. Els obre la porta un home i quan pregunten per la Maria, el nom pel qual la coneix la família del Daniel, aquest home confirma que és la seva filla, Cira, que no Lira, Cira Maria Quevedo Núñez. La policia demana al pare que avisi a la filla que l'estan buscant i ella mateixa va a la comandància l'endemà.
3: No li expliquen que han trobat el cadàver, però li pregunten per en Daniel. Li pregunten també si té fills i diu que estava embarassada de bessons. I al març, quan estava de 7 mesos, va tenir un avortament. Va veure que sagnava i quan va arribar a l'hospital els dos fetus eren morts. Diu que el pare dels bessons era ell, que era la seva parella, però que ja no ho és. Van trencar després de l'avortament. Segons ella, va veure per última vegada el Daniel el 18 de maig, però el seu cadàver l'haurien trobat 6 dies abans, el dia 13.
1: Vaja, que s'enxampa abans un mentider que un coix.
2: Totalment. Després li ensenyen les fotos del cadàver de Daniel. Ella l'identifica, però no pregunta res, no vol saber què li ha passat, perquè és mort. El primer que fan els investigadors és comprovar si la Cira va estar embarassada de bessons i la resposta és no. No va donar llum a cap nadó en cap hospital de les Illes, ni públic ni privat. Tampoc va tenir cap avortament ni una mort fatal. El 2015 no va estar embarassada. Estem davant d'una mentidera compulsiva.
1: I com de gran s'havia arribat a fer aquesta bombolla?
2: Doncs tampoc va ser policia. Durant un temps va treballar en una botiga de matalassos i explicava que estava en una missió. De tot el que li va explicar el Daniel, l'única cosa que era real és que el nen amb qui convivien, que tenia 11 anys, era el seu fill. No li va explicar tota la veritat, perquè en realitat la Cira tenia un altre fill, però no el reconeixia com a seu, deia que era un nebot a qui ella havia adoptat. Quan ell l'acompanyava al metge, ella demanava que esperés a fora.
1: I l'ha matat ella o no l'ha matat ella?
2: Acaben sabent quina va ser l'escena del crim. Al pis de les Palmes, on vivien tots dos. L'apartament és buit i es veu força deixat i brut. El terra està fregat, però malament, i troben restes de sang a diversos llocs. A prop de l'entrada, a l'esló del bany, al desguàs del bany, de la cuina, i al cubell i al pal de fregar. Al balcó s'intueix una taca circular al terra. I aplicant un reactiu que deixa veure que efectivament hi ha una taca circular, 2 cercles concèntrics que encaixen amb el cul d'un bidó que s'ha mogut com el que han estat investigant. A més, al balcó hi ha diverses bosses d'escombraries, en una tovallola amb taques de sang, com si algú hagués netejat el tall d'un ganivet, i els resultats del laboratori d'aquestes tovalloles confirmaran que la sang és de Daniel Ceballos.
1: I la detenen immediatament amb ella?
2: No, perquè quan la volen empresonar la localitzen gràcies als moviments bancaris a Avilés, Astúries. Té una nova parella i descobreixen que està repetint els seus enganys habituals. Li ha dit que és hostessa de vol i que està embarassada. Els agents canaris es desplacen fins a Astúries i allà sí l'arresten.
1: I ella admet o no admet que el va matar?
2: Segons ella va ser un accident. El Daniel va saber que ell havia venut el cotxe que ell creia que li havien robat i van començar a discutir. Sempre segons ella, el Daniel la va empènyer contra un armari, ell creient que ella estava embarassada de bessons, i va començar ella a empènyer el Daniel, que va caure a terra i es va colpejar el cap amb un petit graó que hi havia a l'entrada del bany. Va quedar immòbil a terra, va sagnar, i ella marxa i diu que no torna al pis fins al cap d'una setmana i que ell continua al mateix lloc.
1: Clar, però aquí falta una cosa important, que són les ganivetades que tenia el cos.
2: Sí, la Cira no les esmenta. Segurament el Daniel les va rebre per l'esquena, possiblement quan estava dormint. El matalàs no és a la casa quan arriba la Guàrdia Civil a fer les inspeccions. Ell tenia ferides defensives a les mans i ella explica que un cop descobreix que és mort, truca a la seva amiga Vicenta, que és qui li dona la idea de ficar-lo en un bidó, La Cira va comprar el bidó el 4 de març i, segons ella, ell porta mort una setmana, per tant, poc després que ell posés la denúncia pel robatori del cotxe.
1: Llavors ha estat molts dies fent veure que ell està viu.
2: Ha estat escrivint a la família del Daniel per informar del suposat naixement i de l'evolució dels dos nadons. Possiblement el Daniel ja era mort el 28 de febrer, quan ella dona la notícia a la família i els diu que han hagut de marxar a la península perquè un dels petits té problemes greus de salut.
1: I què més explica o s'inventa?
2: Doncs se sap que va anar l'Heroi Merlin a comprar el bidó i amb ajuda de la Vicenta el va bellugar. Sempre segons la versió de la Cira, tomben el bidó, l'arrosseguen fins al cos, fiquen el cos a dins, després aixequen el bidó i el cos cau avall i es queda com assegut, diu. Per les fotos, ell no sembla un home massa corpulent, crec que no arriba al 1,70 m, però tot i així crec que necessitava ajuda per poder-ho fer tot això. Ella diu que ho va fer sola i que després l'altra, sense saber què hi havia dintre del bidó, la va ajudar a bellugar el cos. Després de ficar-lo al bidó, el va segellar amb cinta aïllant i el va portar al balcó.
1: L'amiga, per tant, és còmplice.
2: Doncs, com deia, segons ella, l'amiga no tenia ni idea de que al bidó hi havia el Daniel mort, es pensava que era un gos, o això vol que creiem. La Cira el que sí que va fer va ser demanar-li ajuda per netejar la sang. A canvi de tota aquesta ajuda li dona diversos electrodomèstics de la casa, que no eren seus perquè el pis era de lloguer, i va donar a la Vicenta una rentadora, una torradora. Se'n va anar a la península, no va pagar el lloguer del pis de les Palmes, va rebre ordre de desnonament, davant de la qual, evidentment, va haver de tornar i canviar el bidó de lloc.
1: I llançar-lo al mar.
2: I aquí és on entra la casa dels pares, perquè porten el bidó en allà primer. La idea de la Cira era construir un mur al voltant del bidó i deixar-lo tancat allà per sempre, però és una cosa que decideix que no és possible. És quan decideix llançar el cos a l'aigua i, de nou, demana ajuda a la Vicenta per traslladar-lo, i és quan aquesta demana al carretó al senyor del basar.
1: I ho fan de nit, tot això?
2: Ho fan entre les dues a plena llum del dia, arrossegant el bidó fins al passeig. La Vicenta ha de marxar a fer coses i deixa la Cira amb el bidó esperant. Torna hores més tard, cap a les 2 de la nit, l'ha vist un munt de gent allà aturada i aleshores sí, ajuda a baixar el bidó per les escales del penya-segat. Es tiren del bidó i un cop allà asseguda, la Cira l'empeny amb les cames fins que cau a l'aigua. I unes hores després el pescador troba el cadàver del Daniel surant fora del bidó.
1: Les jutgen a les dues o només a la Cira?
2: El 28 de setembre detenen la Vicenta i l'acusen d'encobriment, perquè no creuen que ella pensés que estava traslladant un gos. Abans del judici fan una exploració psicològica de la Cira per descartar que pateixi algun tipus de malaltia mental que li faci perdre el contacte amb la realitat, però no. L'informe psiquiàtric forense diu que sabia perfectament què feia, i més de 3 anys després de la mort del Daniel Ceballos, l'1 de juliol del 2019 comença el judici contra Cira Maria Quevedo, de 33 anys, per homicidi, apropiació indeguda i estafa, i contra Vicenta Sirvent per encobriment.
1: I com queden les condemnes finalment per aquest judici?

0: Doncs l'advocat de la Sira, com que la seva clienta va confessar que el va empènyer i el va deixar a terra, intenta evitar la condemna per assassinat. Busca convèncer el jurat que es tracta d'un homicidi sense premeditació ni traïdoria, una mort accidental per defensar el seu fill i ella mateixa d'una suposada agressió que estaven patint. Tot i això, durant el judici, la fiscalia eleva la petició de presó i demana que la condemnin per assassinat en lloc d'homicidi. Després de 5 sessions de judici, a la Sira la consideren culpable d'assassinat, estafa i apropiació indeguda. La condemna serà de 24 anys de presó per l'assassinat i 4 anys per 2 delictes d'estafa. Al judici també queda clar que li va regalar electrodomèstics a casa seva la Vicenta, perquè l'amiga té encara aquests electrodomèstics, i tot i això el jurat absol per unanimitat la Vicenta perquè no hi ha proves que demostrin que sabia que el Daniel estava al bidó que va ajudar a traslladar. La Sira apel·la la sentència i arriba fins al Tribunal Suprem que la confirma. Estarà a la presó com a mínim fins al 2036. I aquesta ha estat la història de Daniel Ceballos, a qui una mentidera compulsiva va matar perquè no descobrís les seves mentides. La família del Daniel va descobrir no només que era mort, sinó que no havia estat pare dels dos bessons.
1: Imagina't el xoc. Clara Tiscar, gràcies.
0: A vosaltres.
1: La setmana que ve, més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

0: que ens acostem ja a les 10 del matí i avui teníem pendent una conversa amb el Nil Moliner. Nil, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: El que passa que l'actualitat ens està atropellant. Ja bueno, et demano disculpes.
1: No, per res del món. Les notícies són les notícies.
0: I van que volen últimament.
1: Per això.
0: Ens estan escorcollant la seu de Ferrat. És que clar, quan és una alla és una ceba, tu. Però tu treus disc.
1: Jo trec disc. Sí, vaig treure disc el 22 de maig, divendres passat, i molt feliç amb la rebuda i amb tot el públic, amb tota la resposta que està tenint, la veritat.
0: Que té un punt molt 2000-ero, dels 2000.
1: Bueno, jo vaig créixer amb aquesta influència Canto el Loco, Pereza, no? Inclús també amb els Pets, l'Ex Ambusto, tot aquest so guitarrero que tant m'agrada i tant em representa d'aquest disc, també.
0: Ah, ens acompanya també a l'estudi el Sergi Sánchez, el cap de musicals de la ràdio. Què tal, Sergi? Bon dia. Què et sembla tu el disc?
2: Home, què t'he de dir? Si és que és un disc que pràcticament he vist néixer, he vist créixer i ara ja reproduir-se a tot arreu. I a més que amb una cançó que ara ho parlàvem, el Nexo 04, que ha estat brutal, la rebuda des de fa pràcticament un any i que ni tu mateix, ni vosaltres mateixos els que la vau crear, que us imaginàveu que seria aquesta explosió.
1: No, jo crec que al final quan crees música que t'emocioni a tu i no per sonar a cap lloc, sinó per emocionar i per comunicar-te, no? I després doncs la sorpresa arriba que després és una cançó tan ben rebuda, tan sonada a les ràdios i amb tantes escoltes que t'emociona moltíssim, no? Però el principi de la cançó està feta amb molt d'amor i amb molta emoció.
0: Dos anys treballant-hi en el disc?
1: Dos anys treballant en aquest disc.
0: Que descriu un moment íntim. Quin?
1: Bueno, no, descriu un moment que ho vaig passar molt malament el 2023. De cop em va rescatar un concert que va ser el 20 d'abril del 24 al Palau Sant Jordi, que vaig començar la gira allà. Em va rescatar i a partir d'allà vaig començar a escriure aquest disc. Aquest disc es diu Nexo, no? I em vaig sentir un nexe entre les meves cançons i el meu públic aquell dia i va ser a partir de llavors que vaig començar a escriure.
0: Tu portes molts tatuatges, els estic veient, uns quants.
1: Tampoc creguis tants, però sí, sí.
0: Com a mínim a la vista en tens uns quants, més que jo. I n'hi ha un que és una tirita amb una corxera.
1: Vale, sí.
0: Té a veure amb alguna cosa que estaves explicant ara? Que la música et sana d'alguna manera o m'estic flipant?
1: Sí, no, totalment. Jo crec que és algo bonic de recordar sempre, que a mi la música m'ha ajudat molt. La música inclús m'ha rescatat de situacions molt dures i la música salva i la música cura.
2: Però parlant de tatus, hi ha un tatu que és més especial relacionat amb aquest disc, perquè és una de les frases i una de les cançons que crec que és de les que més t'ha tocat d'aquest Nexo.
1: Sí, hi ha una cançó que es diu Vive lento, llama bien, que és una cançó que em va ensenyar moltes coses a mi i als que estàvem a l'estudi en aquell moment, perquè la vam escriure en un moment que no esperàvem que sortís aquella cançó, i va sortir Vive lento, llama bien, que és el que estic intentant aplicar-me durant aquesta època de la meva vida, no? Viure lent i estimar bé, i és una frase que és el títol del disc que tenim tatuat els tres.
0: Que és un disc que vas presentar en una mena de Tiny Desk, aquestes sessions que es fan amb altres músics, i ho vas fer al balcó del pis on has viscut a Madrid durant un any i mig.
1: Sí, aquell balcó on tants moments em va donar, tant he plorat, tant he sigut feliç, però sobretot escoltava aquelles maquetes que més tard serien al disc, doncs tornar en aquell balcó i aquest cop fer-ho de la mà doncs, de tota la meva banda, tot el meu equip, i a sota, no?, que estiguessin tota la meva gent que em segueix, va ser una festa i vam tallar el carrer i la vam liar.
2: Perquè aquell pis, de qui és? Perquè ha de ser d'algú amb qui tens molt bon rotllo, perquè
1: exacte.
2: Si no, un any i pico després tornar...
1: Clar. No, jo en aquell pis vivia amb dos companys de pis que encara hi viuen, i llavors va ser fàcil la gestió.
2: Va ser fàcil.
0: L'última cançó del disc, Bona nit, és un homenatge als Pets, i de fet el Lluís Gavaldà canta amb tu una altra cançó.

0: Com t'ha inspirat a tu la música catalana?
1: Moltíssim. Mira, de fet, el Bona Nit és un resum molt bàsic, no, d'això. Jo anava d'acampaments amb el Cau i de cop a la rotllana del Bona Nit, no, es tocava sempre els cançoners, amb la guitarra es tocaven cançons. I l'última era sempre Bona Nit dels Pets. Llavors aquesta història passa amb la banda sonora del Bona Nit dels Pets i es diu així en homenatge a ells i és increïble, no?
0: Nosaltres, just ahir, aquesta mateixa cadira que hi eres tu, teníem el Gerard Quintana.
1: Vale.
0: Que, com saps, han tret documental ara al 3CAT sobre els 40 anys del Sopa de Cabra, i em relaciona una cosa amb l'altra, perquè clar, tu majoritàriament cantes en castellà. Ells, al contrari, ells majoritàriament canten en català, i va haver-hi una època de la seva carrera musical que van dir: ara ens posem a cantar en castellà. I ell ens va confessar ahir que ho van fer com a reacció política, perquè es van sentir utilitzats pel govern de Jordi Pujol amb aquell gran concert del Sant Jordi, sí, amb Sau, amb els Pets i amb Sang Traït.
2: Jo recordo que sortíem arreu de l'Estat i recordo d'anar a Madrid a roda de premsa amb tots els periodistes d'aquí, d'allà, la Cera, el Diego Manrique, el Carlos Tena, tota aquella gent que admirava del Musical Express i del Popgrama, de programes que havia vist durant els anys 70 o finals o començaments dels 80, deien: hombre, els grups de la Generalitat, o un dels grups de la Generalitat. Perquè aquesta és la forma... O sigui, vam ser una eina de normalització lingüística. Però nosaltres no volíem ser una eina de la Generalitat i menys del pujolisme.
0: Es van sentir una eina de normalització lingüística.
1: Imagina't.
0: Tu com convius amb això de la llengua, el fet d'anar-te al castellà, al català?
1: Convis d'una manera molt sana i molt bonica. De fet, l'altre dia, mira, estava fent la firma de discos tant a Madrid com a Pamplona, i van ser les dues ciutats on gent m'ha ensenyat tatuatges, que parlàvem de tatuatges, no? Gent m'ha ensenyat tatuatges i porten escrit cançons en català que tinc escrites jo, no? Ara, Som ocells. I em fa molta il·lusió veure com gent d'arreu de la península doncs tradueix les lletres, vol entendre, perquè allà on anem les cantem aquestes, no? I és increïble doncs apropar doncs la meva cultura, la meva llengua allà on vaig, no? I que entenguin també d'on vinc, és increïble, així que em fa molta il·lusió.
3: No sé si el Nil, que canta en català, s'acosta més al aquell de fa uns anys, de Civi, no? que és com si fossin dos Nils diferents, d'alguna manera.
1: Sí, clar, vam començar amb la banda Civi durant molts anys, no?, cantant, i va ser increïble. Així que després, quan vaig fer el meu projecte, doncs les meves influències eren això, més el Cantó en Loco, Pereza, no? Però també han sigut els Pets, l'Exambusto, que, com bé dèieu, doncs el meu tercer disc, Lugar Paraíso, tinc una cançó amb el Lluís Gavaldà. I és més, al Palau Sant Jordi del desembre va venir Gerard Quintana,
3: sí.
1: I vam cantar junts una col·laboració al Palau, no? Així que va ser increïble doncs poder juntar tots aquests mons, no?
0: Tu tens més de 2 milions d'oients mensuals a Spotify, i ens agradaria a nosaltres tenir-los. Més de 200.000 seguidors a Instagram. Això dels seguidors es pot arribar a convertir en una mala obsessió? T'ha passat a tu?
1: No m'ha passat, perquè des del principi vaig tenir una relació molt sana amb això i vaig decidir no saber de números.
0: Doncs ara ja el saps.
1: Sí, o sigui, tinc una noció, però tampoc sé el que volen dir. No sé com es tradueix això. Tinc un equip meravellós que em diuen que tot va molt bé, però no li dono importància, ni estic mirant els números que porten les meves cançons, ni quantes ventes, ni...
3: Clar, quan hi ha un llançament, com per exemple la setmana passada, tu, aquell primer dia, no estàs mirant l'Spotify for Artists, per exemple, per dir...
1: No!
3: A veure, què tal?
1: I em passa una cosa, que entre petita conversa, no?, amb els amics i amigues, em passa una cosa que, hòstia, quants discos es poden vendre en un dia? I no ho sé.
3: No ho sé.
1: No ho sé, però clar, és penós, perquè ho hauria de saber. Però bueno...
3: O també està bé.
1: Sí, però és una mica ignorant, també, No sé la línia on està.
0: Doncs, escolta'm, Nil Moliner, ens consta que has de marxar, que et vagi molt bé Nexo, que és així com es diu el teu nou treball, que gaudeixis de la gira i de tot l'èxit que sembla que t'està portant el disc. Ens n'anem amb un dels temes, que et sembla?
1: Vinga, perfecte.
0: Tu cuerpo en braille.

0: Moliner, una abraçada, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis, sobretot quan l'actualitat
1: estigui tot més tranquil, no?
0: Més tranquil·la, que no sé si arribarà a passar. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I Sergi Sánchez, gràcies a tu també.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: Nil Moliner, un dels imperdibles d'aquesta setmana, a la secció que dediquem a la cultura, i avui el que us fem i el que us farem cada setmana és això, un resum de què ens espera pels propers dies, per si algú està buscant plan, Laura.
1: Exacte, feu paper i boli, perquè hi ha bastanta teca. El que us volia dir per això és que, en tema de música, tingueu en compte que divendres ja sabeu que surten les estrenes musicals, i aquest divendres un dels més esperats és Paul McCartney, que publica The Voice of Dungeon Lane, que és un dels llançaments més esperats de la setmana. Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. I això que esteu escoltant ara és perquè ens transportem al cinema, perquè al cinema també hi ha evidentment divendres totes les estrenes, i sembla ser que del més esperat que ja és el més nou de Robert Pattinson i Zendaya, que és The Drama. Es veu que The Drama inclou, no us vull fer molts spoilers perquè diuen que és millor no mirar el trailer, però inclou
0: que si mires el tràiler i et menges spoilers.
1: Jo per cert no l'he mirat, però es veu que si mires, es veu que si veieu The Drama, conté l'escena d'un casament més incòmode que haureu vist mai en cinema. Es veu que és un casament molt incòmode.
0: Més incòmode que la boda roja de Joc de Trons?
1: Diuen més incòmode que tu l'heu vist
0: en cinema.
1: És veritat que exacte,
0: cinema.
1: Això en sèrie
0: seria una altra. Per veure si és comparable amb la boda roja o no.
1: Per cert, que divendres també és Rec, amb motiu del seu 25è aniversari, torna al cinema, la primera pel·lícula. Sabeu que de Rec ara mateix són 4 pel·lícules i hi ha 2 spin-offs.
0: Me les he vist totes,
1: perquè
0: clar, ara les he revist totes amb la nena.
1: Clar, mira, sabeu que també vindrà Rec 5, serà una altra pel·lícula que faran. Una altra destacada pel·lícula que arriba aquest divendres al cinema és Mallorca Confidencial.
2: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil.
1: Protagonitzada en aquest cas per Lolita Flores, que es posa la pell d'una poderosa matriarca i narcotraficant d'un poblat de l'illa. I pel que fa al teatre...
0: Què és
1: aquesta
0: això?
1: És l'última setmana per anar a veure Inútil, un cactus i altres desastres al Maldà. Aquesta és una obra de teatre, aquest és un moment musical que tenen. També és l'última setmana per veure Una idea genial, El Condal, que és aquella comèdia que anava d'un home que sospita que la dona li està fotent les banyes i contracta un detectiu que acaba sent tot un desastre.
0: Malament, ja, si sospites això, o li preguntes, i si t'ho creus bé, sí. I si no, també, i o talles amarres, o
1: aquesta idea
0: amb confiança cega, però ve de contractar un detectiu.
1: Bé,
0: per l'assumpte.
1: Passareu bona estona.
0: Ni
1: perquè...
0: això, ni tafanejar el mòbil.
1: Ah, home, no, això mai. També estan en marxa Mal de Corazón, a la Villarroel, que és important perquè la fa una companyia que s'acomiada, que és La Solitària, formada per Júlia Barceló, Pol López i en Pau Vinyals. Pel que fa als llibres, si us interessen, aquí hi ha diverses activitats. Avui al CCCB, Natàlia Castro Picón conversa amb el filòsof Eudald Espluga sobre la idea de l'apocalipsi present en imaginaris contemporanis, aquest apocalipsi que a vegades podem imaginar-nos. Serà 6:45 de la tarda.
0: Te l'imagines sovint, l'apocalipsi?
1: A vegades hi penso,
0: Sí,
1: penso molt en zombis. Jo és que tinc molta... penso molt en zombis i què passaria? A veure, ja parlem un altre moment. A les 7 de la tarda, Letícia Sala presenta Dame Veneno, que quiero vivir, en una conversa amb Rigoberta Bandini a la central del Raval. I demà dijous, Àlex van der Laan, el meteoròleg, que li hem parlat en aquest programa, presenta el seu nou llibre també a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni. Divendres, a la ONA, Carlota Somell presenta De cop i de cap, nou llibre, acompanyada de la periodista i col·laboradora d'aquesta casa, la Clàudia Rius. I també està en marxa aquest cap de setmana el Molt Llibre, que és un festival per nens petits. Comença divendres. Per cert, altres plans, molt ràpidament. Un pla gastronòmic que comença demà, s'allarga fins diumenge, és el mític Tasta la Rambla.
0: Ai, tant, sí.
1: Que teniu, per exemple...
0: Si els guiris ens deixen...
1: Si els guiris ens deixen, tapes a 6 euros, dolces i salades, per exemple, una tapa de gamba blanca, salsa de pollastre i carxofes. Diumenge és el dia de la bicicleta, per tant, si en teniu, podeu sortir al carrer en bicicleta, és el dia de l'orgull de la bicicleta. 12 quilòmetres de recorregut, surten del carrer Aragó amb Sant Joan.
0: I acabem amb la música que ens deies, amb el Paul McCartney, que deies que publica aquest cap de setmana un dels llançaments més esperats.
1: The Boys of Dungeon Lane.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
0: Rafa Vila San Juan, expert en geopolítica, membre de l'IES Global. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: Avui volem aprendre com funciona l'estat del Vaticà, ara que sabem que el papa ve d'aquí a un parell de setmanes. Podem considerar que és l'estat més petit del món, però que, en canvi, és un estat amb un poder global.
4: Exactament, és un estat global, que no n'hi ha molts, és a dir, que té influència pràcticament a tots els països. Mira, el primer que jo miraria seria que hi ha 1.400 milions de catòlics repartits per tot el món, no? I que el poder central, evidentment, està a Roma, està al Vaticà, no? Per tant, el poder del Vaticà, entre d'altres, és l'únic que té ambaixades pràcticament a tots els països del món. Hi ha molt pocs, pràcticament no ho diria jo, que no tinguin directament una representació d'ambaixada amb el seu país, no? Un d'ells, per exemple, seria la Xina, que té una relació especial on el govern nomena els bisbes, però efectivament hi ha una representació catòlica. El que passa és que la catedral i l'ambaixada estarien a Taiwan, no? Però, per exemple, tots els països musulmans, no? Afganistan, Somàlia, sí, o alguns països musulmans, diguem-ne que els més radicals, no hi ha representació. Però fixa't una cosa, també hi ha d'alguna manera una presència directa, no? A Afganistan, la capella de l'ambaixada italiana està gestionada pel Vaticà i és l'única església que es permet dins d'Afganistan. O fins i tot a Somàlia, no? Un país que ha estat en guerra durant dècades, no? I que han estat pràcticament prohibides les esglésies catòliques, hi ha una, però en canvi hi ha monges italianes directament vingudes del Vaticà que han mantingut la maternitat de Mogadishu durant dècades, no? Contra tots els atacs que hi ha hagut amb els pitjors anys de la guerra. Fins i tot recordarem que la mare Esgorbati va ser assassinada precisament a Somàlia, i ella era una defensora que deia: aquí ens ha enviat Déu per protegir els nadons, i jo agafaria fins i tot un Kalashnikov si calgués per protegir-los dels atacs, no? O sigui que tenien un contacte, el Vaticà tenia una antena també amb aquests països, no?
0: I escolta'm, tota aquesta expansió es tradueix en poder real, en negociacions, en pressió política, en capacitat de pressió?
4: Absolutament. És a dir, el Vaticà no té exèrcit, això evidentment té la Guàrdia Suïssa, no?, que tots veiem ja com molt protocolària i de representació i una mica folclòrica, no? Però no és una força, són 130 unitats, i no té poder, diguem, armat. De fet, el Vaticà té un tractat pel qual seria defensat per l'exèrcit italià en cas d'atac, no? La seva força és bàsicament diplomàtica i ha estat utilitzada de dues maneres especialment, no?, per forçar acords i arribar a projectes de pau, amb diplomàcia silenciosa o directament de manera pública, no? Fixa't que la setmana passada parlàvem aquí de la crisi dels míssils, eh? Sí. entre Estats Units i Rússia. Doncs aquí el Vaticà va tenir un paper fonamental. Recordem que Kennedy era catòlic, l'únic president americà fins ara que ha estat catòlic, i durant el pitjor moment va escriure un telegrama al papa dient: ajuda'm, ajuda'm. I la seva manera de fer-ho va ser una retransmissió d'un discurs per via ràdio, adreçant-se als dirigents dels dos països, dient que havien de posar tots els esforços per aconseguir la pau. Aquesta va ser la finestra que va donar Khrushchev l'excusa per dir: retirar els míssils no és una derrota, sinó que és un acte de pau. Mm-hmm. Durant la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, el Vaticà va desenvolupar una activitat diplomàtica enorme i un poder de mediació com cap altre país del món. De fet, van crear la Ràdio Vaticana, que és una ràdio que té més emissores i que transmeten més llengües que la BBC.
0: Imagina't, després de Joan XXIII, els següents papes que han anat venint han consolidat aquest poder vaticà?
4: Sí, bueno, podríem recordar milers de casos, no? Però fixa't un que en tenim molt de prop. Pau VI, amb el procés de Burgos de 1970, quan estava el dictador Franco al poder, va evitar la condemna a mort de 9 persones, amb un govern ja afeblit, va adreçar-se directament amb aquesta diplomàcia silenciosa i també de manera pública a Francisco Franco. El règim estava molt afeblit i va commutar aquestes penes de mort per cadenes perpètues, que després, afortunadament, amb l'amnistia, doncs, van desaparèixer, no? Però podien posar Joan Pau II, que va mediar entre l'Argentina i Xile amb el conflicte del canal de Beagle, no?, allà a la Terra de Foc, o Francisco, no?, que va ser una peça clau en les converses de negociació entre la guerrilla de les FARC i el govern de José Manuel Santos, no? Recordem que a Colòmbia cap altre país del món, cap altra institució té tanta representació com l'Església Catòlica, que està en zones de guerrilla, en zones de paramilitars i, evidentment, en les zones que controla el govern, no? En fi, té tanta informació en països com aquests que podem dir que la seva estratègia de diplomàcia i pau acaba funcionant, com a mínim acaba posant molta pressió.
0: Rafa Vilasanjuan, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Adeu.
3: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Marina Fernández.
0: Un obrim el racó de pensar dels divendres. Miqui Núñez, Lorena Vázquez, què tal? Com esteu?
5: Molt bé, bon dia.
0: Sabíeu que d'aquí a uns minuts se sabrà també amb nosaltres la Candela Penya, que avui ve al programa. Però vaja, anem tirant milles. Miqui, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
6: Mira, a mi m'ha fet pensar una cosa aquesta setmana que realment és molt filosòfica, és molt profunda, i crec que és un bon tema al parlar avui aquí, és que ha tornat la calor. No sé si ho sabíeu.
0: No ho havia notat ningú.
6: No, oi? Ningú ho havia notat. Jo, de fet, ho havia notat per altres coses, perquè quan torna la calor, tornen moltíssimes altres coses. I una cosa en concret que ens agrada molt són els mosquits, una altra cosa que ens agrada moltíssim és suar per llocs que no sabíem que es podia suar, però sobretot tornen un espècimen que jo els dic als amics de piscina. No tots, o sigui, no tornen tots els amics de piscina, però és aquesta gent que durant l'hivern no saps ni si estan vius, val? Que no et pregunten mai ni com estàs, no sé, no en diuen de quedar, no et feliciten ni Sant Esteve, ni Cap d'Any, ni l'aniversari, ni res, però tu veges una story de casa teva, a la terrasseta o alguna cosa així, i de sobte t'arriba una notificació i diu, un missatge que pot ser: ei, què tal, com estàs, com a tot? A veure si ens veiem un dia, no? Quedem per dinar i tal. Un dinar? Estàs segur que vols un dinar o vols un sopar? O et presentaràs a casa meva amb les espardenyes i un ballador posat així amb unes ulleres de sol, la Pamela, i et dirà: hola,
0: què tal? És com aquella anuncia de quan saco los donetes, no? Me salen amigues,
6: sí,
0: por todas partes.
6: O quan estaves a classe i treies els xiclets i que llavors tothom et saltava a sobre: dones un, dones un, dones un. És que és molt fort, perquè, o sigui, tu com a persona no has canviat, és la mateixa persona, però ara a l'estiu arriben els 28-30 graus, tens piscina, per sort, i de cop ets superinteressant. Tothom vol saber què fas, tothom vol saber si tens lliure aquell dia, si tal, que si això, que si l'altre. I clar, jo no sé si és una mica, doncs, amistat, o és una mica com... Jo li volia dir, tinc un amic meu que li diu meteorologia emocional.
0: Ah, mira.
6: Saps que és com una mica, sí, és com els amics que obren com les terrasses, saps, de juny a setembre. Són uns amics que només són temporals i que et parlen durant la temporada d'estiu. I jo sé que hi ha molta gent ara mateix que pensa: oh, que estrany, oh, no, de què està dient el Miqui? Per què ets tu llavors l'amic de piscina? Si tu creus que això
5: m'està passant... Home, jo la veritat és que et veig més atractiu ara, t'he de dir. Mira que no som amics, però ara mateix estic per enviar-te una sol·licitud d'amistat a totes les teves xarxes socials.
0: Clar, Miqui, és que ja estàs trigant, sí, a convidar-nos a casa teva. No sé.
6: Tinc, òbviament jo sé...
0: A veure,
6: sé,
0: és que tampoc tens piscina tu per disfrutar-la tu sol, no?
6: Clar que no, jo sé com funciona tot això, perquè realment l'amic de piscina era jo fins fa X temps. O sigui, realment jo era l'amic de... Ah, hòstia, és veritat que el Martí tenia piscina a casa seva.
5: M'interessa molt el tema piscina, però m'interessa encara més el tema vaixell. Perquè, clar, jo no tinc vaixell, ni en tindré mai, perquè seré sempre pobra, però a més orgullosa de ser pobra.
6: I tant.
5: I el tema piscina, quan vaig al gimnàs puc anar a la piscina més o menys quan vulgui, i al final durant l'any no hi vaig mai perquè tampoc m'agrada fer esport, és un altre problema que tinc.
0: No és el mateix anar a la piscina gimnàs que et convidi un col·lega a casa seva que tingui piscina.
5: Per mi és exactament igual, perquè tampoc li trobo, no sé, massa emoció al tema. Però tenir una mica amb vaixell, a mi això sí que em posa calenta. Em posa molt calenta. Hi ha poques coses que em posen calenta ara amb la menopausa, però aquesta em posa supercalenta.
0: Escolta, que s'ha assegut aquí a l'estudi i la vull saludar ja, la Candela Penya. Candela Penya, què tal? Bon dia.
7: Estoy flipando. O sea, es como si me hubiera caído. Pero ¿de dónde vienes con el cabell mojado y todo, no?
5: Surto de la dutxa, Candela. Jo els divendres m'aixeco tard, o sigui, m'ho puc permetre, perquè durant tota la setmana faig de titiritera audiovisual. Llavors els divendres m'aixeco a les 9 del matí i dic: ai, calla, que tinc ràdio.
7: Però vius a prop per arribar aquest cabell.
5: No, però amb l'autobús des de casa meva a Sants fins al centre és un moment, eh?
7: Te podías haber venido con nosotros, que
5: pues
7: venimos
5: mira,
7: de Sants.
5: Ah, sí?
7: Pues Lorena, no estamos comunicadas.
5: No, és verdad, hay que comunicarse.
7: Bon dia,
0: Candela, gràcies per ser aquí amb nosaltres. A veure, que hi ha gent que ens costa, que se'ns assequi el cabell, també t'ho dic. Jo sóc de les que em rento el cabell i si no m'hi passo el secador puc trigar una hora i mitja.
5: Però tu no et passes?
7: No, jo vinc a l'hora de la dutxa també.
5: Mira,
7: sí, jo estic encara també.
0: Clar, mira, la part de sota encara la tens mullada,
7: tu. Sí, sí, sí.
0: Clar.
7: Bueno, somos gente limpia.
5: Perquè la Candela jo crec que és de les meves, que quan anem a la tele ja ens posaran, no?, allà maquillatge i ens pentinen i això, però a casa...
7: Què va, Lorena?
5: Tampoco.
7: Para nada. Yo, o sea, nunca me he secado el cabello y yo a las teles voy pintada por mí como me ves ahora.
5: ¿En serio? Madre de Dios.
7: No me gusta a mí mucho tal, ¿eh?
0: Ah, estàs pues... divina. T'ho juro, eh? De fet, vaja, teníem gent per aquí que entrava en balines, deia, és que és una diva. No. Es que no ves veurela, ¿sí o no?
7: No me digáis tontadas, por favor. ¿Quién era este chico que hablaba?
0: Miqui Núñez.
6: ¿Qué tal?
0: Bon dia, Peña.
7: ¿Cómo estás? Miqui, ¿quién es Miqui?
0: Hola, ¿quién es Miqui Núñez?
6: No, hola, ¿qué tal?
0: Es un dels tios més famosos aquí a Catalunya.
7: ¿Es un qué?
0: Es un dels tios més famosos aquí a Catalunya. És
5: aquí
0: un cantant...
5: a Catalunya és una icona com tu, eh? O sigui, sí? Estaríeu a la part.
7: Miqui.
5: Sí, perquè ens ha representat a Eurovisió.
0: Busquem alguna cançó del Miqui. Clar, posem,
7: Miqui,
0: sí.
7: perdona mi incultura, por favor, Miqui.
6: Que va.
7: A partir d'ara me voy a aprender, Miqui, totes les teves lletres.
6: Així m'agrada, guanyant adeptes. M'encanta.
0: Aquí el que fem a partir de les 10 en el programa sempre és una cosa que li diem el racó de pensar i on cadascú comparteix què li ha fet pensar els últims dies, no? A cadascun dels col·laboradors. I el Miqui...
7: He llegado yo a este momento.
0: Sí, has aterrat aquí. Però ens venia de gust que hi fossis, també, perquè puguis compartir, si vols, els pensaments que has tingut.
7: Me ha hecho pensar muchas cosas esta semana, pero en concreto que estamos en la SER, o sea, me ha destrozado que mis mañanas a partir de ahora ya no serán acompañadas de Ángels y estoy destrozada. Muy destrozada.
5: Mira, se ha hecho hasta el silencio y
7: sí,
5: todo,
7: ya
5: ¿eh?
7: Veo, ya veo.
0: Sí, sí, porque estábamos dando una canción al Miqui Núñez, pero ahora la recuperaremos.
7: Sí, acabo de leer que la Aymar es la que se va a encargar.
5: Aymar Bretos, sí.
0: Aymar Bretos, sí.
7: Sí, pero o sea, me duele profundamente.
5: Trobarem a faltar que l'Àngels Barceló, per suposat, una veu femenina líder dels matins a les ràdios, ens quedem amb l'Aymar Bretos, que també ens agrada, ens
7: pero
5: agrada
7: no
5: molt.
7: Solo, no solo una voz femenina, una voz crítica y una voz molesta y una voz que era absolutamente necessària. Todo, ella i tots els seus col·laboradors.
5: Absolutament, la trobarem moltíssima a faltar,
0: sí,
5: però escolta...
0: Al final de temporada hi ha aquest relleu i de cara a la temporada que ve encara les noves.
5: Exacte, sempre hi ha molts canvis al final de temporada, però potser encara hi ha més sorpreses, eh? Jo no crec que perdem de vista l'Àngels Barceló, encara que desgraciadament ja no estigui en aquesta casa.
7: O sea, más sorpresas, Lorena.
5: Sí.
7: Pero esto es por tu tema de trabajo, este,
5: siempre,
7: del tema
5: siempre.
7: Este, que lo sabes todo antes
5: no,
7: que nadie.
5: No, que va, siempre hay sorpresas de todo tipo, no solo en el mundo del corazón. Hay una de sorpresas últimamente... El mundo del corazón es el más aburrido. Está mucho más divertido, interesante el tema político.
0: Sí, se ha buscado, no me esperaba yo que la cosa acabés ara en cap aquí, pero vaya.
5: No, que va.
7: No, sí, pero a ver, tengo una capacidad de pensamiento que también pienso, en que me tenía que haber tapado la cana antes. O sea, hay muchas cosas para pensar. Y sobre todo para que la gente piense que el día 5 tienen que ver mi película La Desconocida.
0: Sí, sí, ahora
7: parlarem. Es lo único que tiene que pensar la gente.
0: La teva nova película.
5: Nada más.
0: Que déu-n'hi-do, jo la vaig veure ahir. I estàs tota l'estona en tensió constant, eh?
7: T'ha agradat parlant jo en català?
0: Sí, clar.
7: M'ha fet tantíssima il·lusió.
0: Però, en canvi, aquí no t'acabes d'animar.
7: No me acabo d'animar, porque ¿sabes qué pasa? Que estoy mucho más segura con lingüista, porque no quiero darle ninguna patada al diccionari, ¿saps? Y entonces, porque, claro, no tinc tota la fluidesa que m'agradaria, perquè porto molt de temps a Madrid. I llavors em costa.
5: Perquè et va el cap més ràpid que la llengua, no? Perquè el teu cap va a una velocitat.
7: Pero me va tan rápido que ni en castellano te lo abarco. O sea, imagínate en catalán.
5: Ese es el problema.
0: A tu et passa que et preocupa convertir-te en un personatge públic més famós per les frases que se t'escapen perquè dius que et va més ràpid al cap que la boca que al cap?
7: Marina,
0: que no.
7: Yo no pienso en nada más que en salir adelante, en mi hijo, en pasar... Que me encanta que en catalán es menopausa.
5: Menopausa.
7: Pues yo no pienso en estas tontadas. Yo soy actriz, es lo único que quiero seguir siendo y ya está. Estos son anécdotas de la vida que en este momento de... Estoy ahí en un programa que es muy pintón y voy dos veces al mes, pero cunde mucho, ¿no? Porque voy dos veces al mes. Pero yo insisto en dejar claro todo el rato que yo no soy colaboradora de televisión en absoluto.
0: Sí, sí, que tú no ets humorista, que tú ets actriu. Y que
7: claro,
0: tens una carrera com a actriu.
7: Exacto.
0: Res, que teníem pendent que coneguessis com canta el Miqui Núñez, perquè deies com és, teníem la cançó, l'hem tret perquè...
5: Escoltem-lo. Escoltem el nostre Miqui en piscina.

0: sucedido. Entre otras cosas, el tema de la maternidad. Nunca hubiera imaginado, o sea, no estaba en mi deseo. Y fíjate, o sea, no, la vida te trae como sorpresas, ¿no? Y la vida van sucediendo cosas y te tienes que ir adaptando. No, estoy en un momento de open mind y de mente abierta a lo que venga, porque también la vida te depara cosas. Ahora me están sucediendo cosas que yo nunca imaginé. Por ejemplo, el tema de las portadas de las revistas con este físico. Yo no me querían revistas femeninas, pero también esto es que el otro día un amigo mío periodista le dije, es que yo nunca me he manifestado políticamente, y me dijo, Candela, es que la manera de posicionarse en el mundo ya es política, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando me decían, ¿quieres hacer un...? Yo no soy perfil de chica de revista, pero ¿quieres hacer un...? Y yo le decía, si me dais la portada, sí. Se reían de mí y me colgaban, ¿no? Y fíjate, han llegado los 50 y ahora, la semana pasada, hice 3 portadas de revistas, pero de revistas femeninas, de estas que tú dices, ¿en serio? Una digital, que también tengo que decir que el siguiente paso es en papel, ¿eh? Porque ahora también te pretenden, bueno, sí, te damos la digital. No, denme la de papel. Quiero verme en el kiosco. Porque también creo que la prensa tenéis cierta responsabilidad, y sobre todo las prensas mujeres. Las revistas de mujeres las suelen dirigir mujeres, y esas mujeres tienen que ser conscientes de que esas revistas no solo las compra el Macpherson, las compra una señora de Segovia con un físico normal y unas hechuras normales, ¿no? Y que también por talento, vosotras periodistas, tenéis que dar espacio a mujeres no solo con belleza, sino también con talento. Y si de los cuerpos no se opina, tampoco se opina del de Demi Moore en Cannes. Entonces, que no te pregunte la prensa qué opinas del cuerpo de no sé quién.
1: Ya. Nos queda mucho por aprender, en tono el mea culpa, porque me siento interpelada. Y es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo, muchísimos periodistas, para reinventarnos y para aprendre. Y cada dia és una feina nova, perquè jo, per exemple, me'n recordo, porto al meu sector, me recordo de treballar programes de televisió i que hi hagués, per exemple, una secció per riure de la gent. Tu recordes, per exemple, la revista Quora, els famosos
2: arcs? El que me dices, no?
1: Saps? O el que sí, me dices. Sí, sí, o sí, molt... sí. I és veritat que fa 20 anys hi havia programes de televisió que reien del físic de les persones, sobretot de les dones.
2: Hi havia menys filtres,
1: clar, i ens ha costat moltíssim, jo mateixa també com a dona, acceptar-nos i dir, no, és que tots som, o sigui, hi ha bellesa en totes les coses.
2: Fa 20 anys Julio Iglesias també podia fer les seves que li donés la gana.
1: I sobretot és que no s'opina dels cossos aliens, i és una cosa que encara a dia d'avui ens costa moltíssim.
0: Se celebra mucho la delgadez, porque sí. Yo, por ejemplo, para el caso Asunta, me pinché Ozempic para Rosario Porto, y luego la gente, qué maravilla, cómo te has quedado, tal. O sea, la gente te celebra mucho la delgadez.
1: I
0: nunca te celebran otras coses que són més importants.
1: Però també quan ets més jove, sempre quan et diuen, a mi em pregunten moltes vegades quants anys tinc, jo dic tinc 50, i em diuen, sembles molt més jove, que guai, no? I això també... Al final ens fa sentir malament,
0: ¿no? La industria cosmética,
1: sí,
0: todo esto,
1: claro.
0: el rejuvenecimiento, el antiedad, que dices, no, o sea, tenemos que educarnos a que vamos a crecer y queremos crecer bien, pero no el anti tal, porque es que para atrás no podemos ir,
2: sí,
0: hay que avanzar.
2: Però sempre arriba un moment en què, ara em poso a mi d'exemple, jo no em tapava les canes fins que va haver-hi un dia que de veure'm aquí a la càmera d'aquí deia, hòstia, és que no m'aguanto més amb aquestes canes, i me les vaig voler tapar. És a dir, que una cosa és la militància o el que tu vulguis fer, i l'altra cosa és el que
0: porque
2: tu mateixa et permetis.
0: Somos seres contradictorios, o sea, yo ahora, claro, me gustaría pesar 10 kilos menos.
1: Però seguim aprenent, ¿no?
0: Pero ya no por mí, porque me siente bien el bañador y no tengas aquí un mollete d'Antequera.
1: Però seguim aprenent,
0: ¿no?
1: Seguim aprenent com a persones, com a dones, com a periodistes, com a actrius. Vull dir, jo crec que això és una carrera de fons, i cada dia hem de fer un pas més, i crec que l'estem fent. Almenys crec que en el món del periodisme les dones estem fent aquest camí també per aprendre cada dia,
2: intentant.
1: No?
0: Pues que lo hagan también las de las revistas, especialmente como de belleza femenina, porque esas es que es un nicho muy de eso, de la belleza femenina, que la amplíen.
1: Bueno, és que los cánones de belleza son los cánones que siempre han existido.
2: Que la Candela ha de marxar, m'agradaria fer-li una última pregunta. Hem recuperat a l'inici un fragment del teu discurs als Ondes de 2019 per Fúria. El dedicaves a totes les nenes que potser no han estat ni segones ni terceres opcions de càstings. Què els hi diries ara?
0: Lo mismo. lo mismo, que lo que está para ti, que yo creo que hay que tener más determinación. No, mira, les quiero decir una cosa, que el otro día hice esta reflexión. Cuando he llegado a los 50, me he dado cuenta que las tías perdemos mucho tiempo en narrarnos, en contarnos, en justificarnos, en explicarnos. No, es que yo soy la primera chica que no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. No, chicas, ellos no pierden tiempo. Hay que hacer, hacer, hacer y dejar de tal. Y valorar mucho a las que nos preceden, a las mujeres que nos han abierto puertas para que hoy nosotras estemos aquí.
2: David Bert, és com es deia, te'n recordes?
0: David Bert.
2: David Bert,
0: sí,
2: que ho hem buscat. Ens ho hem buscat la Laura Estrada.
0: Gràcies, Laura, gràcies. És que ha sido una maravilla de jefe, David.
2: Candela Peña, ha estat una meravella que vinguis avui al programa, compta amb tu, torna quan vulguis, això és casa teva.
0: Ai, moltes gràcies, cariños. Moltes gràcies. No veo en la pecera porque estoy aquí toda reflejada, pero...
2: Sí, el focus, gracias el focus. Que vagi bé, Candela Peña, adiós. Moltíssimes gràcies. Lorena, ens quedem amb tu i una
1: miqueta de... Als seus peus, Candela.
2: Revisetes del cor. Ara tornem.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
4: Suena el rum, rum. Mundo marrón.
3: Aquí Cataluña.
4: Aberración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación.
3: A Marina Fernández.
4: Primera fila solo para mí.
5: A mí me suena el rumbo de mi corazón. No se me quita el gusanillo.
2: Lorena, què tal? Com estàs?
1: Feliç, feliç. Quins bons moments es passen sempre amb la Candela Peña.
2: Hem parlat de la ruptura de Piqué i Shakira manta vegades, però avui hi ha un gir de guió que hem de comentar.
1: Mare meva, que... i tant, eh? No parlarem de reconciliació. No patiu els que esteu ara mateix enganxats a la ràdio, eh?
2: Però... Espera un moment. Edgarita, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
2: Que està aquí bavejant ja per poder comentar la jugada, també.
6: Sisplau.
1: Resulta, us sorprendrà, eh? Shakira ha donat una entrevista a un diari britànic, The Times, The Times, i ha dit que estava agraïda, profundament agraïda, al pare dels seus fills per haver fet, per haver-li fet dos nens i per haver-la convertit en mare. O sigui, és la primera... Ai, mare.
6: Ai, quin ensurt.
1: Mare, m'acabo de cagar. És que li ha posat música per ambientar el tema, perquè, clar, ara mateix tothom està en estat de xoc. Sí, sí, ha dit una cosa positiva, i és que li agraeix el regal d'haver-la convertit en mare, i crec que és la primera cosa positiva que diu Shakira de Piqué, jo crec que recordar, en els darrers, que...
6: Des del 1983.
1: Dos anys, no? Mínim, perquè, clar, fins i tot hem vist el beef, no?, a l'escenari, el beef, la baralla pública. Hem parlat amb Shakira, diferents periodistes, diverses vegades al llarg dels darrers mesos, i continua enfadadíssima en Gerard Piqué, perquè, per molt que hagin arribat a un acord pel bé dels seus fills i per un tema de conveni, també per la separació, per signar la separació, i que els dos fills que tenen, el Milan i el Sasha, visquin tranquil·lament, ja sabem que ella no està gaire contenta en com s'està comportant ell com a pare, eh?
2: I què creus, a què atribueixes aquest canvi de to?
1: És simplement un tema de màrqueting pur i dur. Sincerament, em dona la sensació que és veritat que les úniques crítiques que ha rebut Shakira últimament és precisament per no haver perdonat públicament a Gerard Piqué. Perquè és que és veritat que ella podria pensar exactament el mateix i sentir-se dolguda, però el que la gent no li perdona és que hagi estat sincera. Ella no només va fer una cançó, jo crec que és una de les cançons més importants de la història de la música, de la història de la música, parlant de la seva separació amb Gerard Piqué.
2: Aquesta que escoltàvem de Vitorra.
1: Exacte, sinó que és veritat que cada vegada que ha tingut ocasió a diferents entrevistes, i cada vegada que algú li preguntava sempre ha deixat pel terra la seva relació, fins i tot parlant no només de decepció profunda, sinó també de penediment, no? Quan et penedeixes d'haver mantingut una relació sentimental amb una de les persones més importants de la teva vida, perquè van estar 10 anys, no?, de relació, alguna cosa ha passat perquè al llarg del temps tampoc s'esborri, no?, aquest dolor, no?, aquest patiment.
2: I creus que ella havia entès que, ja, que això ja no s'aguantava?
1: Jo crec que ella necessitava, si es pot fer servir la paraula blanquejar en aquest sentit, crec que necessitava com blanquejar la seva imatge i deixar de banda ja d'una vegada per totes el que va ser, el que va significar la infidelitat de Gerard Piqué i la seva separació.
2: Que del que heu parlat també bastant les mamarazzis és de Pep Guardiola i la seva relació. En principi havia trencat amb qui era la seva dona.
1: Sí.
2: Hi ha reconciliació o no n'hi ha?
1: Mira, en principi no. Va haver una separació de facto a finals de l'any 2025 entre Cristina Serra i Pep Guardiola, un matrimoni dels més consolidats, no, del món, no només futbolístic, sinó del món dels famosos, no, del nostre univers rosa. I és veritat que quan es va anunciar aquesta separació, els protagonistes mai van voler parlar ni confirmar ni tan sols aquesta separació, que la tenien ben confirmada. Ells van començar a fer vida per separat. La Cristina Serra va començar a viure a Barcelona i va seguir a Manchester, però aquest cap de setmana, durant el comiat públic del Pep Guardiola, del seu equip, del City, a Manchester, ella va voler viatjar per acompanyar-lo i per estar també amb els seus fills.
2: Que també és veritat que tu pots anar-hi, tot i estar separada, perquè pots tenir una bona relació, és a dir, tot el contrari del que estàvem parlant de Shakira i Piqué.
1: Però saps què passa? No estem acostumats a que...
2: Però normalitzem.
1: Exacte, no estem acostumats a que quan una parella separa hi hagi bon rotllo, i menys encara quan són personatges coneguts.
2: Ja, ja.
1: I és veritat que estem més acostumats al contrari, quan una parella està ben avinguda i hi ha una relació cordial, ens sobta. S'ha parlat de reconciliació perquè ella simplement l'havia acompanyat, hem de dir que ho ha fet pel bé de la seva família, que ells encara són família, i jo avui explico en un article al Periódico que no només s'han vist aquí, que s'han vist, per exemple, a la Costa Brava, que han tingut una cita, i que tot semblaria molt romàntic si no fos perquè l'entorn del Pep Guardiola vol deixar molt clar que simplement és una relació familiar, una relació cordial, i que cadascú fa vida per separat. Clar. Tot ben repartit, eh? Si hi ha algú que estigui patint perquè no hi hagi uns divorcis signats i tal, ells no ho necessiten, i està tot bastant clar.
2: Que és veritat que amb el món del futbol passa, no? I amb el Pep Guardiola, això, la voluntat de mantenir la seva vida íntima, l'anonimat, que també és respectable d'alguna manera.
1: Absolutament,
2: però, quan s'eleven a personatge públic...
1: Sí, i ho respectem absolutament, però com també és veritat que els periodistes podem escollir el que és notícia i el que
2: ja,
1: no,
2: en,
1: no aquest, en aquest cas nosaltres vam convertir la separació en una notícia, i t'he de dir que no només nosaltres, perquè jo crec que és de les notícies que hem donat les mamarachis que més voltes al món ha donat. De fet, crec que els diaris esportius són els més interessats en aquest tema, perquè fliparies amb la quantitat de periodistes esportius que m'escriuen per veure si tinc més detalls sobre aquest tema, i dels titulars més sucosos al final de la premsa esportiva normalment sempre estan dedicats a la vida privada dels futbolistes.
7: Home, que és que tot el que tingui a veure amb el nom Guardiola, aquí, sobretot aquí a Barcelona, té interès públic, i a més Guardiola també ha estat relacionat amb la premsa del cor, la seva filla, sobretot allà a Anglaterra, que si tenia una relació amb algun futbolista, tal, també va ser protagonista per això.
2: I vaja, també l'ha volgut blindar, clar. Escolta'm, hi ha Naduat o què?
8: Cuéntame.
9: Uf, cuéntame.
2: Que has vivido. Cuenta.
1: Doncs mira, Anna Duato, vull explicar-te que l'Anna Duato ara mateix és una de les persones més enfadades a l'estat espanyol.
9: Del món.
1: Sí, jo crec que si ens trobem a Anna Duato la veurem... No,
2: més que Abascal, que està sempre enfadat.
1: Absolutament, ara mateix és la senyora més enfadada del món. Ahir coneixíem que l'Agència Tributària havia decidit tornar-la a través de l'Audiència Nacional, tornar-la a castigar. S'haurà de repetir...
2: És a dir, ha revertit l'absolució, la van absoldre per frau fiscal, això ho va fer l'Audiència Nacional.
1: Exacte.
2: I ara diuen no.
1: Han anul·lat la sentència i s'haurà de repetir el judici. Està absolta, i jo crec que el que ha decidit l'Audiència Nacional per tenir contenta l'Agència Tributària és: vigileu, perquè el cas de l'Anna Duato pots sentar una jurisprudència, i a veure ara si tothom voldrà fer amb l'IRPF el que li dona la gana. És a dir, intentar estalviar-te impostos dient que eres una empresa en comptes d'una persona física. Saps què passa? Que s'haurà de repetir el judici, però ella ahir a la tarda, et dic que està molt enfadada perquè ho ha explicat a les seves xarxes socials, deixava anar un comunicat on deia, m'ha encantat la frase, l'Agència Tributària no podia dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia a las personas públicas desde tiempos de Lola Flores, en recordeu, no? De
2: sí,
1: si cada español una diera una peseta, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes. Diu, ja vaig guanyar fa un any, tornaré a intentar demostrar, a defensar-me dient que era absolutament innocent en aquell moment i que ho soc encara.
2: Lorena, tens pressa?
1: Cap pressa.
2: Et quedes a la secció del nostre conseller,
1: sí,
2: Ita?
1: Sí, em quedaré aquí mirant-lo amb orgull.
2: Vinga, la secció del conseller Ita.
9: Vinga, va.
10: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: A veure, el primer que has de fer és explicar una mica a la gent que no et pugui veure de què vas vestit avui.
1: Doncs he vingut de gala perquè jo sóc una persona que em prenc les coses molt seriosament i avui hi havia una consigna que era que tothom havia de venir en xandall a la ràdio, que hi ha algú que no ho ha fet, que no...
0: No, clar, és que saps què passa? Que jo avui entrevistava el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que tinc reunions, que tinc coses, jo, vaja, no, una CDB a su público.
1: I no ha anat mai amb xandall?
0: No sé, sí.
1: El seu germà segur, perquè l'he vist jo, però...
0: El Sánchez Llibre, el germà de Sánchez Llibre.
1: Clar, Daniel Sánchez Llibre l'he vist més d'una vegada. Però sí, sí, no, jo vinc amb xandall perquè em van obligar gairebé i és per l'aniversari del casament de la Cristina García amb no sé qui que es va casar.
0: Amb un tal Edgar, no?
1: Amb un tal Edgar, i em va dir amb xandall i jo porto un de debò. O sigui, porto un xandall de mític,
0: de tàctil
1: per dintre. Saps un,
0: que la Candela Peña, quan marxava i havia, estava amb la publicitat, ha dit, ¿cómo me gusta este xandall, Yonki, Gordi?
1: Sí, m'ha encantat.
0: A ver,
1: sí.
0: ¿Quién es la sortuda que se casó con el chico del xandall?
1: Jo crec que és el millor que m'han dit en els últims 10 anys.
0: M'encanta. Ja estic que no em puc gravar.
1: No, això ho ficaré jo al LinkedIn. Però el que anava a dir és que jo porto un xandall de veritat dels que, saps quan te'ls poses, intentes treure el peu pel forat i dius, ai, he perdut el peu.
0: Aquests són els bons, eh?
1: Aquests són els bons, que tenen com una funda per dintre, que recorda una mica els documentals de la 2 quan va naixent una girafa que no acaba de sortir, que surt primer al cap, o sigui, això seria el meu peu. Però jo no estic aquí per parlar de xandalls, jo vinc a portar consells d'internet, com sempre, perquè sempre existirà una persona, encara que només sigui una, que digui, m'han anat bé els consells que ha donat l'Edgar, encara que sigui una persona.
2: Jo estic prenent apunts, eh?
1: Sí?
2: Estic,
1: doncs...
2: no he parat des que has començat a parlar.
0: Doncs avui què portes? Consells
1: doncs mira, avui, com que no sé si vas veure que el Martínez Almeida va dir que tothom havia de teletreballar perquè venien les joventuts del papa, o sigui, llavors que tothom estigués... Clar, perquè prou feina tenen amb el tema de fer un eslògan Juan Pablo II te quiere todo el mundo o Benedicto X V Palito, que ara suposo que diran me tienes en una nube León X Palito V, perquè no sé ja quina rima faran... Però no porto consells d'això, porto consells de teletreballar.
3: Tienes que crearte un modo, una predisposición
1: sí.
3: De que vas a trabajar en un puesto de trabajo.
1: Sí, sí, clar, ja comencem a flipar-nos. La primera llave forta i és que hi ha molta gent que curra molt a casa, ¿vale? Però també estan els que s'aprofiten, i jo com els calo de ràpid, els fans de teletreballar, els teletraballers, que jo els hi dic, perquè els reconeixeràs perquè diuen jo la veritat és que rendeixo més a casa, que no em despisto, que jo penso aquesta gent viu amb un solar? Perquè jo, clar, entre Netflix i baixar al bar, jo em despisto més que a la feina.
0: Ja,
1: o sigui, a
0: casa, i la nevera, i la possibilitat d'anar obrint la nevera.
1: Clar, és que, i també, per exemple, també els reconeixeràs perquè diuen millor fer la reunió a mig matí perquè estem més actius. Què? Ens aixequem tard, eh? A mig matí. Només falta dir, millor evitar les reunions a mitja hora de la tarda que entre la telenovela turca i la migdiada no hi ha qui rendeixi.
3: Así que si tienes pensado trabajar en pijama tirado en el sofá comiendo doritos, con el portátil en los brazos, mal. Eso es una idea completamente equivocada e intenta erradicar este hábito lo más al principio posible.
1: Clar, és que la feina a casa té el seu equipament i la gent aquesta flipada, que és del començament ja deia que calia vestir-se amb vestit i corbata per teletreballar, per sentir-se millor. Jo em sento bé amb xandall, eh?
0: Sí,
1: eh? Em sento molt bé a casa.
0: Pues no et mira la gent pel carrer si vas amb xandall?
1: Sí, però bueno...
0: No passa res, no?
1: Tu has anat per la...
0: Et miren sense xandall, també.
1: Has anat per la Rambla de Barcelona algun dia? Jo vaig amb xandall i no em mira ningú,
0: ja,
1: perquè tothom està sonadíssim. Però el que anava a dir, que diuen que has de portar tratxa, smoking, jo què sé, jo ja et dic que vaig sempre amb xandall. I la roba de teletreball és engallumbos o pantalons i samarreta curta de, jo què sé, d'un col·lega de fusteria Boza, o la de Sensació de Vivir, o la del Prica, que encara la tens per allà, que aguanta, la que tinguis per casa. Això a l'estiu, a l'hivern, pantalons també de pijama i et poses els mitjons llargs a sobre els pantalons com feien els porters dels 80, saps? Perquè que així no passes fred. I què? I si has de fer una reunió en vídeo, doncs t'arregles una mica de cintura cap amunt i la resta, doncs, mitjamboles.
3: Jo, l'únic que tinc aquí és una taza en la que tengo té i una botella d'aigua. Esto es lo único que utilizo yo de alimento cuando estoy en mi jornada laboral.
1: Lo único, doncs jo tampoc la compleixo perquè el teletreball també té la seva gastronomia. Quan estàs tantes hores, clar, portes una dieta molt equilibrada, et menges un bol de Kellogg's i al cap de 2 minuts una entrapada de torrenos de Sòria, al moment et fas uns dàtils amb bacon perquè vas veure un casament i després un tiramisú de chorizo, jo què sé. I després, quan t'has cruspit tot el que hi havia, segueixes un protocol una mica estrany que parlaves abans de la nevera.
0: Sí.
1: Vas a la nevera, l'obres, mires el que hi ha, la tanques, al cap de 5 minuts de 5 minuts, vas a la mateixa nevera, l'obres i la tornes a tancar per si de cas algun reposador del Mercadona ha amagat darrere del sofà ha omplert la teva nevera.
0: Que això va fatal per l'estalvi energètic, però vaja.
3: Tienes que tener un sitio, aunque sea un rincón en tu casa, pero si puede ser una habitación, tanto mejor. Tienes que tener un sitio que dediques única y exclusivamente para trabajar.
1: Una habitación, si pot ser. Sí, clar, clar.
0: Els pisos que van a més, cada vegada més petits.
1: Clar, jo tinc un pis de 38 metres quadrats, habitables, això sí, que sempre es diu habitables, com si la resta no poguessis...
0: Habitables amb H, no EB-I, no? Evitables.
1: Evitables, també, clar, diu 38 habitables, com si la resta no poguessis trepitjar, hi ha coses que no... Clar, i jo com li explico si dels 38 metres que gasto una habitació en fer-ne una oficina, he de dormir a casa del veí.
0: Ja, o sigui
1: que,
0: ja.
1: Que no, molt malament, molt malament. En fi, que jo quan teletreballo, jo em poso amb ganes, amb moltes ganes, però encenc l'ordinador i en aquest moment, clar, les costums són diferents. O sigui, la PlayStation em mira amb una careta de pena, en pla, que em diu, sempre he estat amb tu i ara prefereixes un altre aparell que no sóc jo. I clar, ja, doncs, no puc, un no pot contenir-se i em tiro 4 hores jugant a la consola. O sigui,
0: Edgar, amb quina cançó vols acabar avui que potser no necessitàvem conèixer?
1: Doncs amb una novetat d'ahir mateix. És un tamarrasso brutal en el qual es parla de que una persona que ja està cansada de la seva relació, que ho deixa tot... Leticia Sabater, ¿vale? No.

0: és la cançó d'aquesta temporada de la Letizia Sabater.
1: Sí, sí.
0: Un moment, m'està ensenyant la Lorena un chat amb la Letizia Sabater.
1: Sí.
0: No cal que la
1: sí.
0: levis a públic. Però...
2: No, és que m'escriu sempre que, sí, que té una nova cançó i crec que t'ha fet un grup amb uns periodistes perquè aquesta setmana ens està rebentant a tots a WhatsApps, no?
1: La meva companya Adriana Morelos m'ha enviat la cançó abans de que sortís perquè la pogués posar lluny.
2: Sí, sí, és que a més sempre van a, és la seva pròpia representant i la seva pròpia cap de comunicació.
0: La temporada passada era Choripán o una d'aquestes, no?
2: L'última va ser la Conejita de Papá Noel.
0: Ah, sí,
2: perquè,
0: clar,
2: és que tinc el xat, mira, és que tu...
0: Ella fa la de l'hivern i la de l'estiu. Ella fa la Nadala i després fa la cançó de l'estiu.
2: Mira, el primer missatge que tinc de Letizia Sabater és el 2019 i ja m'enviava la seva cançó.

0: sí,
1: no entra,
0: sí,
1: sí, las sílabas no entran.
2: No,
1: no,
2: no, no,
3: no, no hay más ghosting, no hay más cuernos, hoy te dejo yo.
1: Sí, está molt bé, està molt bé.
3: Em podrà ben famania a tope.
1: I a més, i amb vocabulari modern.
3: A veure, a veure.
1: M'ha agafat el solo de guitarra, el solo de guitarra. De Hotel California m'ha agafat.
2: Escolta, el so és del PT1 de Casio, sí, dels anys 80, eh?
3: Espera, espera, espera.

0: tu familia.
1: No hoy te dejo una. Yo. Me ha roto el corazón ya.
2: Mara de Edgarita, necesitaban con esa que está cansado. Gracias.
0: Estimo el millo.
2: Lorena Vázquez, gracias.
3: Bon cap de setmana.
2: Vinga, i clavarem les 11 del matí repassant tot el que hem fet malament aquesta setmana, que com sempre, Arnau, no és poc.
4: Estic impactadíssim.
2: Amb la cançó,
4: clar,
2: eh?
4: És que ara com recullo
2: no
4: això?
2: Superar això.
4: És impossible de superar.
2: Mira, guarda la cançó de la Letícia Sabater, que acabarem acabarem la setmana així, val? Pol, gràcies.
4: Una setmaneta en la que ja ha arribat la calor, es nota, eh? Estem sí, ja cada cop més espessos i, clar...
2: Que anàvem, que fèiem més mala olor.
4: No, això mai.
2: No,
4: no ens hem d'oblidar que canviar una paraula pot canviar moltes coses, pot canviar directament el significat complet.
5: Junts, Esquerra i el PNB afegia tan podrits com el govern, després feia aquest míssil... Aquest...
0: Sabeu què diferència?
4: Sort que va llançar un míssil.
2: Un símil en forma de
4: míssil. Perquè
2: també,
4: si no, mira aquesta.
6: Els diaris de més a la dreta, a El Mundo llegim, per exemple, que la trama de Zapatero ratificava amb, traficava amb petroli i or de Venezuela. I a la raó...
4: Clar, no és el mateix ratificar que traficar.
2: No.
4: Però canvia bastant, eh? No sé, Zapatero potser... Bueno, és igual. Escolta, Marina, que us portàveu aquesta setmana especialment bé amb el Jordi Carbó. No sé, hi ha hagut aquí...
2: Sempre, com... ens portem bé.
4: Sí, però mira, ell ja entrava quan volia.
2: Zapatero tindrà dues setmanes més per preparar la seva defensa.
7: El jutge Calama li ha concedit l'ajornament, se l'ha citat ara...
2: Com casa seva, tu.
4: Com casa seva. I avui què?
2: I avui a l'Aquí Catalunya...
8: Adéu.
2: Adéu. No sé.
4: Sí, per la cara.
2: Ja us
4: havíeu acomiadat.
2: Sí.
4: Vaja, en fi, dels adeus, parlem d'adeus, perquè aquesta setmana hi ha hagut l'adeu d'Alexia Putellas.
2: A veure, t'ho fas venir, Arnau.
4: La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou.
2: T'has emocionat, encara.
4: Sí, estava emocionat, però... No, bueno, vaja.
2: No era això.
4: No era això. Era, bàsicament, que la llengua a vegades no funciona. Nostàlgia pura, les emocions, nostàlgia tant com la Gemma, que enyora anys anteriors.
7: A partir del setembre, i se'n preveuen almenys 3 abans que acabi el 2006.
2: Que escolta, no sé si 2026, perquè el 2006 ens queda una mica...
4: 2006, fa 4 dies,
2: Bueno, 20 anys.
4: Abans ho calculava, feia tercera primària. El 2006,
2: mira, no, com
4: no. Aquesta setmana no t'has portat massa bé, Marina, amb el tema dels noms.
2: Gràcies, Pol, Roger... Ai, Pol... Pablo, Roger.
9: Ho pots dir com vulguis, Pensava que era el Pol Regàs, clar, era més fàcil quan hi havia el Pablo, clar. No et confonies.
2: Mare meva, quin embolic. Pablo, fatal, ho he portat fatal aquesta
4: setmana.
2: Sembla la típica mare que li diu a tots els seus fills.
4: Sí, perquè, a veure, Pol Valero, Pablo Tallón, Pablo Sánchez, Pol Regàs, clar, té un passe, no? Però, i aquest doblet en 10 segons, què?
2: Però no pots sortir de l'aigua coronat, Toni... Ai, Toni, Tomàs Roncero, t'he canviat el nombre. Tomàs Roncero, Nil Molina... Ai, Nil Molina, que
4: no està tallat,
2: Lamentable,
4: això va ser,
2: lamentable.
4: Directament, Toni Roncero, Nil Molina... Clar, el karma és savi i és ràpid.
2: Estaran a corbata?
10: Avui sí. Mira, en homenatge a tu... A la Cristina dic, vinga, va, avui...
2: Marina.
4: Ai, clar, ja no fa tanta gràcia, quan et canvia el teu nom, ja no fa tanta gràcia. En fi, aquí tothom canvia de noms,
11: Se n'han fet moltes adaptacions al cinema. La bona és la del 1992, dirigida per Coppola i amb un repartiment de luxe.
2: Coppola,
11: perdó.
2: Gran pel·lícula.
4: Sort que tenim una Marina per acabar de corregir-ho.
2: Home, clar, Coppola no la podíem deixar passar. Bueno, Coppola.
4: Jo estava com el Miquel, encara no sé ni
2: fatal,
4: què és.
2: Vaja, fatal,
4: no acabo un dels moments. Cadascú té el seu imperi romà i el teu, Marina, és... Sau.
2: El Sau tenen una cançó sobre aquesta. Era l'11 de setembre.
12: Doncs mira, llàstima, no ho sabia, si no l'hauria pogut posar.
2: El pare treia la senyera amb els ulls plorosos cap al cel.
4: Sempre hi ha una cançó de Sau per tot, també per tancar el divendres. Ara, que per timing, quan està fina amb això.
13: I que promet reduir el lladruc dels gossos gràcies a la intel·ligència artificial.
2: Uau.
13: Sí, mai millor dit,
4: Uau.
2: Juro.
4: No ho has fet expressament,
2: Juro que no.
4: Va, tira'm Letícia Sabater.
2: Vinga, va, per acabar el programa, acabem la setmana. Gràcies, Arnau.

0: Rebobinem aquí Catalunya.
1: La mer les a bercé le nom du golfe clair et d'une chanson d'amour la mer.
2: Ai,
3: avui... No coneixia aquesta faceta teva.
2: No, avui vinc amb molta calma, eh?
3: Sí, però molt... saps que a aquesta hora del matí la gent s'ha de llevar.
2: Sí, ara potser...
3: No, s'ha
2: però... girat una altra vegada, duro. Però... No, amb aquesta màgia de Charles Trenet, o Trenet, me dic Trenet, mi no, millor, que és Le Mer. Le Mer, m'encanta. Sempre que vull trobar la calma, l'escolto, perquè és tranquil·la, però és bonica a la vegada. I és que vull parlar-te de cançons relacionades amb el mar, marina. Ho sento. Mira que volia no fer-la.
3: Ha sigut incapaç, no, Tomà.
2: Bueno, ja et dic que no sonarà Perales i el velero llamado Libertad.
3: Ah, no, eh?
2: No, perquè sé que la vas buscar, però...
3: Apaga i vamanos.
2: Però no. Volia ficar una ben clàssica. A més, quan escolto aquesta cançó, m'imagino el Trenet davant de la platja al 1900 i poc, que va ser quan la va escriure, mirant al mar, o sigui, és molt bonic, això, m'encanta. Però ja saps que a mi m'agraden els canvis significatius que diuen, i vaig ja amb el meu moment friki directament. Algú de Disney va pensar, jo crec que aquest cranc ha de tenir accent cubà.
3: Oh,
2: jo crec que sí. I van crear aquesta màgia de la peli de La Sirenita.
4: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueño con ir arriba.
5: ¡Qué gran equivocación!
4: No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera
5: que cause tan ilusión?
4: Bajo el mar, bajo el mar.
2: I tenia raó, Sebastián. Hi ha una part de la cançó que diu... Mira, no, puja.
4: Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
2: Té una part la cançó que diu allí fora sus casas son de cristal, dels peixos, o sigui, és...
3: Clar, les peixeres.
2: Clar, sí, és dura,
3: duríssim.
2: Però... És duríssim, Sebastián.
3: És una cançó protesta.
2: Mai pensaria que dir Sebastián, duríssim. Però sí, no vingueu a la Terra, perquè aquí són...
3: Hi ha Bad Bunny, de la crítica social, i després hi ha
2: Sebastián. Aquí tots són problemes, no sortiu del mar.
3: Pensava que deies que tots són llatinoamericans.
2: No, també. I ara vull ficar-te una cançó d'un grup heavy. Sí, directament, heavy.
3: Quins canvis, tu.
2: Sí, no és habitual, però no m'he pogut resistir. El grup es diu Tierra Santa, són de Logroño, i van fer una adaptació genial del poema de José de Espronceda. Sí, ja saps, un dels més famosos, i que tothom pensa que són 100 cañones, i són 10.

0: Las dos cantan bien. Fins al final del programa, venga.
1: El uno al otro con ti.
0: Tú deies 100 o 10 o 10.
1: Con 10, con 10 cañones por banda, viendo un pop a toda la porta al mar, si no viene un
0: Belo Bergantí. Però saps que hi ha molta gent que diu con 100 cañones por banda, perquè jo he preguntat a la redacció i tothom deia con 100, i jo no, no.
1: Són 10 originalment,
0: són 10, són 10.
1: Són trampistes els que diuen 100.
0: I ara vaig amb una cançó maquíssima, una de les meves favorites, de Mecano, Canvi Total. I que va molt bé per aquella gent que diu que només destaca les seves lletres, que són més senzilles, me voy jamón de York, en Nueva York, i tot això. Estic parlant de naturaleza muerta. Parla d'una dona que es torna boja esperant cada dia a la vora del mar que torni al seu estimat mariner, però la mar no vol.
1: Graciosa.
0: I et sona lo que és la història? Perquè, clar, ningú no es fixa que és exactament la mateixa història que el Muelle de San Blas, de Maná. O sigui, parla exactament del mateix i és Anna esperant eternament a Miguel.

0: durísima, es durísima la cançó, ¿eh? No quiero, el mar dient, no quiero compartir su corazón, ¿eh? O sigui, és molt dura. I acabo amb una molt bonica, com gairebé totes les de Maria del Mar Bonet. Vigila el mar i vigileu sempre el mar, que és de tots.
1: Doncs molt bé, eh?

0: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya, i si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat. Adeu!
1: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Júlia. M'estàs tocant els meus auriculars.
2: Perquè soc una hacker, perdó.
1: M'he posat el so i és que tu m'estàs tocant la rodeta per modular el volum, me l'estaves tocant.
2: Bueno, bé, ja soc una senyora
1: gran. El teu està a l'altre costat, està vale. a la dreta.
2: Doncs ja està, tot solucionat.
1: Ara sí, bona tarda, Júlia.
2: Bona tarda, què tal?
1: Molt bé, que escolta, després d'estar en programes tan mítics com Buenafuente o Polònia, ara mateix amb què estàs? Amb què et guanyes les garrofes?
2: Ara mateix estic amb un projecte propi, amb la segona temporada d'una sèrie que vam crear i escriure amb el meu marit, amb el Jordi López, que és Departament Amades, que està al 3CAT, que l'any passat, bueno, no, aquest gener vam estrenar la primera de 6 capítols.
1: I va anar molt bé,
2: diguem-ho. Bueno, va anar bé, sí, prou bé de visites.
1: Quan tu barreges funcionaris i mitologia...
2: Res pot sortir malament.
1: Exacte.
2: Però, no, realment n'estem molt contents perquè, a més, va ser una cosa pensada per nosaltres des del primer moment, que no ens havia demanat ningú i que nosaltres la vam aixecar, la vam anar a vendre a TV3 i ens la vam comprar i ens van dir, bueno, va, doncs sí, proveu, feu aquests 6 episodis. I, efectivament, van anar bé a nivell de crítica, a nivell de visualitzacions. I ara estem treballant ja en la segona temporada, que tornarem a rodar aquest estiu. I en principi en previsió d'estrenar-la també doncs, el gener del 27, quan faci un any que vam estrenar l'altre.
1: Doncs ho confirmem. Hi haurà segona temporada de Departament Amades.
2: Exacte, sí.
1: Que he llegit una cosa que m'ha sobtat, que deies que vas deixar a Polònia perquè t'havies buidat i t'havies saturat del format sketch.
2: Sí.
1: Anem a pams. Tu que ets profe em podràs ajudar. Què és un sketch? Per si hi ha algú ara que diu... Què és un sketch?
2: Doncs ara així no t'ho sabria definir. Bueno, és una unitat,
1: Ja t'he embaucat, eh?
2: Clar, no, és un petit teatret còmic de 2 o 3 minuts com a molt, el que fem al Polònia, el que està dividit al Polònia. Doncs l'esquetge en què el Pedro Sánchez va empenyar la seva mare al Cash Converters, no ho sé.
1: Vale.
2: Doncs això.
1: Polònia és això, no?
2: Això és un
1: sketch. És un recull d'esquetge.
2: Sí, és un seguit d'esquets, 10 o 11 per programa hi han. I jo portava ja molts anys al Polònia, vaig estar 10 anys, del 2011 al 2021, i va haver-hi un moment, com va dir el savi Pep Guardiola, doncs que em vaig buidar, que ja no sabia, ja no tenia més idees. Pensava, ja ho he fet tot, ja he plantejat totes les situacions possibles amb tots els polítics que hi ha, ja no se m'acudeixen a situacions noves o divertides o maneres de sorprendre, era qualsevol cosa de... I si fem que aquest s'enfada? No, això ja ho vam fer. Ah, i si fem una cançó? No, això ja s'ha fet. Estava saturada i, a més, em van enganxar els anys més divertits per treballar-hi, que van ser tots els anys del procés independentista.
1: Uf!
2: I allà és on es va formar la llegenda de, és que tot passa en dijous, i era veritat que totes les detencions i les últimes hores eren el dijous i havíem d'escriure a correcuita per aquell mateix dia quan s'estaven ja fent gravacions al plató, i va ser molt divertit, molt estressant, però també a nivell de coco va ser esgotador. I va haver-hi un moment que em va quedar la mirada aquesta de les mil iardes, que ja havia vist tot l'horror, i ho vaig voler apartar-me una mica, perquè jo t'ho dic, és que creia que ja no aportava res al format, sentia que repapiejava, que em repetia ja.
1: A provar altres coses, que vas provar també a l'Està passant.
2: Sí, que tampoc és un salt que diguis, uau, quin plot twist, eh?
1: Bueno, però ja no són sketchos, no?
2: Exacte.
1: Són gats,
2: eren notícies, era un fals informatiu, és un altre tipus de redacció, però no deixava de ser humor d'actualitat. Però bé, vaig aguantar, vull dir que hi vaig estar molt contenta, i vaig estar 4 anys a l'Està passant, fins que ja també ho vaig deixar, perquè ja tampoc sé fer més acudits d'actualitat. És que realment és...
1: És que es gasten.
2: Es gasten, i vull dir, hi ha un moment que els temes es repeteixen i és de, bueno, fins aquí. Jo ja no sé quants acudits més puc fer de Salvador Illa. I ja està, ja els he fet. Eren 200 i ja els he fet.
1: Check.
2: Exacte.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la guionista Júlia Cot.
0: Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Júlia Cot amb Tómame o Déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a lenya.
1: Huele a lenya d'altre hogar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre. De... Ah! L'està enganyant!
0: És que ell la que s'arrurà la porçal.
1: Exacte.
0: I, en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és o aquí tots som monògams...
1: Monògams?
0: Monògams. O fots el camp de casa.
1: Exacte.
0: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu llapis de memòria, Júlia?
1: Bé, com ja t'he dit, sóc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Buenafuente a l'Alterrat, per allà, em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Buenafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco en Asso, i jo recordo que jo era molt fan del Terrat, i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de, ostres, he pillat això, el que vol dir, jo hauria tenir uns 10 o 11 anys i jo era molt fan del Terrat, de fet pel sense títol i tot això va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven tu què vols ser de gran, jo deia jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista i jo deia jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele, i aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò, i mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades, entre altres coses.
0: I aquí tenim a Mocedades,
1: exacte, però és que és maco, aquest tema.
0: És xula, eh?
1: Home, és un drama, un dramón.
0: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
1: No,
0: a
1: l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el sense títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del sense títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Buenafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendre d'allò de... Ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això, no sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia, i a partir d'aquí va sorgir tot a la guspira.
0: Tu et vas convertir en una grupi del Buenafuente.
1: Sí, sí, també. Ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava a la carpeta.
0: Buenafuente a la carpeta.
1: Sí, quan sortien allò d'aquell suplement de lectures del Tot i Més, que sobre l'Star System sí, català, sí. Doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia allà, no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del el diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo la retallava i me les enganxava, i he sortit prou bé, no et pensis.
0: Sí, però en aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè clar, una anava amb el Michael Jackson, l'altra amb el Luke Perry.
1: Exacte, sí. No, però bé, suposo que no? es va tolerar bé la... Bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, no, jo... Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb la gent del voltant. No es van posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
0: Mira, això sempre està bé.
1: Exacte.
0: I els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
1: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era un molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors et pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, no, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig ser on vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manuel Fuentes, per què no quedeu un dia i ell t'expliqui? I va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
0: Un tal Oriol de Balanzó,
1: un
0: no?
1: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar? Doncs mira, hi ha aquesta carrera que era relativament nova, comunicació audiovisual. I a partir d'allà anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs se'm va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
0: L'Andreu sap que això que ha ocupat la teva carpeta...
1: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir una durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver. Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo al Departament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable. Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
0: En fi, ara la Júlia en relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí. Sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques perquè Homo Zapping el van cancel·lar a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: El del sofà, no?
1: Sí, ja del Raúl Fimas. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Fimas. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què, doncs això s'ha d'escriure. O els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu els hi pots fer el pregó.
0: Sí, els pongos, dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses, i allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any, i aleshores un estiu que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que escolta, dic, jo em quedo sense vacances.

0: també de vacances. Dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo. I aleshores vaig anar allà aquell estiu i al setembre, quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà. I aleshores vaig anar al programa i vaig acabar coordinant-lo.
1: Coordinant-lo, que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió, tranquil·leta no estaves.
0: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, havia acabat 21, 22 anys i, bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la ruïna dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir, que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no ho sé, l'associo a això també, a aquesta plenitud professional, a aquesta alegria d'aquell moment.
1: Que quan tu et dediques a escriure guions i sobretot d'humor, el tema de l'ego et va a favor o en contra?
0: En quin sentit?
1: A veure, jo entenc que si ets una persona amb confiança en tu i amb un punt d'ego, un ego bo o dolent, no ho sé, tu pots creure en això que estàs escrivint, no? I dius, això que estic escrivint és l'hòstia. Però, clar, aquest mateix text després passarà per moltes mans, serà revisat, després potser algú et diu, hòstia, no fa gràcia, això.
0: Sí, això passa. I jo crec que, home, que en el... A veure, és una professió. Jo crec que hi ha una part innata de gent que té més o menys xispa i que sap connectar les idees d'una manera més o menys original, però després ja és molt d'ofici i d'estructures que són moltes vegades són similars o són sempre les mateixes. Hi ha molt de recurs. Per tant, jo no sóc una humorista, jo sóc una professional de l'humor i tinc els recursos i, a més, bueno, doncs puc tenir això, com et dic, una predisposició a trobar idees més o menys originals, però és molta feina. Per tant, ego, en el no sé si és ego, és confiança en el que faig, en que sóc una professional d'això, en que ho he estudiat, ho he practicat molts anys i sé fer un text solvent per emetre dins dels criteris televisius o radiofònics o de la ficció que requereixin. És un ofici, per tant, confiança, sí. Ara, jo no diria ego, vull dir, l'ego l'has de saber retirar de seguida, perquè és el que dius tu. Jo puc escriure una cosa que em sembla que està bé, però allò després, aquell text, l'ha de defensar un Toni Soler, un Andreu Buenafuente, un Humberto Romero, i a lo millor a ells no els hi agrada, i en aquell moment et diuen, no, això, no, et diuen normalment no fa gràcia, o això no és per mi, o això a mi no em funciona, o sí, no em fa gràcia, perquè clar, l'humor també té una part subjectiva, una part de tècnica i una part subjectiva. Per tant, si tens molt, molt, molt d'ego...
1: T'enforrunyes i ja no...
0: No, però vull dir que aleshores no arribes lluny, que també has de saber rectificar i adaptar-te i tu entendre que, d'acord, potser aquest acudit està bé, però no és per ara, per aquest context, per aquest moment, i vull dir, no passa res, és una professió, no és el meu text, jo no surto a dir el text com a Julia Cot, per tant, jo he de saber escriure i adaptar-me pel professional, pel que estic treballant.
1: A tot això, Júlia, quantes dones hi havia a l'equip de guió de Buenafuente?
0: De guió, cap. Teníem a la Laura Llamas de redactora i de guionista dona.
1: Eres tu, només?
0: Sí, això és una situació en què m'he anat trobant ara cada vegada menys. Avui dia l'està passant, i quan estava l'està passant hi ha dones, hi havia la Marta Bosch, hi havia la Gemma a Villaverde, però... vull dir, sí, poques. I en programes d'humor, poques.
1: I més ara, això fa 20 anys?
0: Sí, era... És que no sé si en el Terrat vaig arribar a coincidir amb cap altra dona guionista en un programa. Sí, mira, una noia que es deia Arantxa, que venia del País Basc, i en aquest, la Pelo. Però ja després, crec que amb cap dona més.
1: I tu et senties la noia?
0: Ah, sí. O sigui, bueno, no és que m'hi senti, és que era l'etiqueta, vull dir, és clar, si sou 8 persones en un equip i només ets una noia, vull dir, encara que tu no l'intentis donar importància i bueno, vull dir, jo sempre bueno, ho he tractat amb... Jo volia estar allà i jo tenia clar que en aquell moment jo no crec que hagi sigut mai una quota. Vull dir, jo havia arribat allà fent proves, el que et dic, jo confiava en el...

0: en la meva feina i en què sabia fer-la bé. Ara, bueno, sí, clar, hi ha molts comportaments i alguns comentaris que sempre et recorden que tu ets la noia en allà, però crec que ho vaig saber gestionar bé i, per sort, també sempre he estat en les redaccions en les que he estat amb els companys guionistes, vull dir, uns ambients molt, molt, molt sans. De veritat, no m'he trobat... He tingut molta sort, he esquivat bastants imbècils.
1: Això està molt bé, eh?
0: Això està molt bé, i vull dir, jo quan les companyes expliquen situacions, jo no poso, no dubto de ningú, i per això sempre he dit, jo he tingut molta sort, m'he trobat situacions violentes, situacions desagradables, comentaris de ets un imbècil, però sempre he estat recolzada i han sigut pocs pel que sé que hi ha al sector. He tingut molta sort.
1: I pot ser que en aquell moment tu ho veies com algo natural, i és amb el temps, en diferent
0: sí,
1: que dius... Hòstia, en aquell ja hauria dit...
0: Sí, això, sí, home, sí, clar, l'esperit de l'escala que diuen, i tant de merda, li hauria d'haver dit això, o en aquell moment a mi em va semblar que era una cosa normalitzada, fins i tot algun comentari que jo també podia fer bromes, no?, en el sentit de... Jo sóc que... Faig acudits, vull dir, jo te la puc tornar. Sí. Sí, sí, sí, evidentment moltes coses que abans estaven normalitzades i que es veien com a... Pues això, sí, sí, que eren el pa nostre de cada dia, i ara adonar-me'n de... Seràs gilipolles. Però bé, vull dir, en aquell moment, com que a mi tampoc em va afectar, ara tampoc vull fer una revisió amb els ulls d'avui en dia, perquè ja t'ho dic, no m'he trobat en cap situació que vista des de l'òptica d'avui, amb el coneixement que tenim avui, sigui realment traumàtica. Vull dir, no, jo en aquell moment això em va semblar fora de to, ara ho mires i potser és més fora de to del que em va semblar, però jo tampoc no vull fustigar-me en això, perquè vull dir, estic molt, molt en pau amb això i amb el que he fet i amb el que he deixat enrere ja no passa.
1: Home, i en aquella etapa al Terrat te'n vas emportar molts bons amics, mm-hmm. i també algú que s'ha convertit en molt més que un amic, un tal Jordi López.
0: Exacte.
1: Que diria que està relacionat amb la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és el tema principal de Joc de Trons. Per què?
0: Perquè quan vaig conèixer...
1: Perquè jo ja ho sé, per què, però explica'ls
0: quan em vaig, no, quan em vaig... Bueno, el Jordi López, que és el meu marit i el pare de les meves filles, que el vaig conèixer precisament aquell estiu a Buenafuente ha salido un momento. Ell venia del Cansancio, de la productora d'Alberto, i quan Alberto va presentar Salvador, bueno, doncs el vaig conèixer...
1: Sí, sou fruit de la unió entre Buenafuente i Berto Romero.
0: Exacte, sí, sí, exacte. De fet, Alberto va fer una mica de Celestina entre nosaltres. Però bueno, doncs això, que quan em vaig casar amb el Jordi vam anar els dos...
1: Una mica vermella, però què vol dir que Alberto va fer de Celestina?
0: Bueno, que jo li tirava la canya al Jordi, i el Jordi no era la patata més cruixent de la bossa en aquest sentit, i li costava... I Alberto, que era més espavilat, va ser el que li va dir, sí, que aquesta noia li vols dir, sí, home, sí.
1: Amigo de te cuenta,
0: sí, home, sí. I al final va ser que sí, però bé, que quan em vaig casar amb el Jordi vam anar a caminar fins a l'altar, bueno, vam fer una festa amb els amics, no ens vam casar per l'església, però amb la cançó de Joc de Trons. Per què? No ho sé, fa molt de casament, no? És com molt
1: sí,
0: noble, no sé.
1: El casament de les bodes de sangre, no?
0: No, la boda roja. Bé,
1: la
0: de
1: boda
0: fet,
1: roja.
0: Exacte, quan vam començar a caminar, els nostres amics van començar a cridar boda roja, que saps que acaba amb la massacre de la família dels Stark, no són? Sí, bueno, no, sí, sí, exacte.
1: No l'he vist.
0: Ah,
1: no,
0: bueno, perdó, t'he fet un spoiler.
1: Tu vas dir, ja saps que, i jo sí, home, i
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Però el que tu diguis està bé.
0: Però bueno, també, sí, ens va fer molta gràcia com si sonessin, no? La noblesa de la Casa López amb la Casa Cot, de Mataró i Igualada, i vam anar amb aquesta cançó, i que per altra banda, Joc de Trons, bueno, és una sèrie que evidentment, si l'has vist, ja sé que tu no, però qui l'ha vist et marca bastant, va ser un impacte.
1: Doncs va, que soni Joc de Trons.

0: Et vas casar de blanc?
1: Sí, home, t'ho imagina't caminant amb el meu vestit, caminant amb això.
0: Pujant quina... amb un drac.
1: Bueno, aquí no van arribar a temps els dracs, però home, això. Dona
0: una
1: de
0: solemnitat.
1: Revista d'Ola, clar, de casament d'Ola, saps? Aquells de la noblesa igualadina i mataronina? Doncs sí, això dona molta solera.
0: Que, Júlia, he estat informant-me i déu-n'hi-do tot el que arribeu a compartir amb el teu marit, amb el Jordi, perquè a part de ser parella també sou socis de la productora 12 Monos, que vau fundar quan el Terrat va fer l'Ero. Heu treballat junts al Polònia i sou pares de dues criatures i d'una tercera criatura de la que parlàvem abans, que és el Departament Amades, que també la feu 50-50.
1: 50-50, sí. Bueno, la vam pensar entre els dos. La idea va ser del Jordi. Un dia em va comentar, escolta, tinc una idea de... d'això, que en una Catalunya hipotètica les criatures de la nostra mitologia existeixen, i fer una sèrie sobre un departament de la Generalitat infrafinançat, deixat de la mà de Déu, que s'encarrega de mantenir aquesta, una espècie de Men in Black, no? Que la gent no sàpiga que aquestes criatures existeixen i com ells les gestionen això, a nivell de funcionariat. I a partir d'aquí aquesta... Bueno, la premissa era aquesta, em va fer molta gràcia, i a partir d'aquí la vam començar a desenvolupar pel nostre compte, en els temps morts, sense saber exactament què en faríem d'aquella idea, però anar-ho pensant. Els dos ens feia molta gràcia fer el salt a algun moment a la ficció. Els dos sempre havien fet tele, especialment el Jordi. El Jordi sempre havia tingut la ficció com un horitzó i jo estava feliç en els programes. I de cop vam veure que va sortir una crida de TV3 per buscar nous formats de comèdia. No, de fet era sitcom, que és la que de l'on va sortir la sèrie del Dani de la Orden, la de la casa nostra. I la nostra també la van triar, però evidentment van prioritzar la del Dani de la Orden també per aprofitar, doncs, molta saviesa, tota la tirada que tenia després de La casa en flames, i perquè sí que és cert que la seva és sitcom convencional, que és el que es demanava. Però a partir d'aquí el projecte els hi va interessar i van intentar veure com es podia desenvolupar en un format diferent, i al final doncs vam trobar això, aquests 6 capítols, de moment, a veure què passava, i evidentment amb un pressupost molt menor. Però aleshores, clar, vam haver d'anar a buscar una productora, perquè aquí ens hi van presentar a títol individual. Era la primera crida de TV3 en què s'hi podia presentar qualsevol persona, que no, encara que no portés una productora darrere. Exacte. Nosaltres vam dir, ostres, però si tenim això, doncs fem-ho com a Júlia i Jordi i a veure què, si sona la flauta. I sí, doncs va sonar, però aleshores ens vam haver d'espavilar. Bé, busqueu doncs això, una productora que us faci la sèrie, perquè vosaltres què heu de fer?
0: No sabíem trobar.
1: Sí, i vam anar, bueno, al Terrat, el que hi havíem treballat doncs molts anys, els dos. Feia molt de temps que ja no hi érem, però de seguida el Xavi Caçador ens va entusiasmar la idea i va dir, vinga, som-hi. No, ningú es farà ric amb això, perquè era molt petit, però vull dir, sí que el Xavi, ostres, va tenir aquesta passió, vull dir, va veure de... Sí, i a més ens va entregar les claus, diu, ho teniu claríssim, vosaltres sabeu què voleu fer, vull dir, no m'expliqueu res. Ens va donar les claus del projecte, ens van posar un equip i un director, l'Edgar Lledó, que va ser un regal del cel, l'home orquestra, i ho vam tirar endavant, i molt, molt, molt, molt contents.
0: Carai, Júlia... Com dona de si un cap de setmana sense nenes, eh?
1: Sí, exacte, és veritat, perquè això va sorgir, exacte, d'un cap de setmana a Vic, que ens havíem escapat el Jordi i jo, i allà fent un vermut a la plaça em va dir, escolta, mira quina idea que tinc. Sí, va molt bé, de tant en tant endollar les nenes amb els avis.
0: Que fa un parell de mesos passava el programa l'Anna Moliner,
1: sí,
0: a les protes de Departament Amades,
1: sí,
0: i ens va dir que el seu personatge li vau fer...
1: Parella.
0: A mida.
1: Sí.
0: Sí, era parella.
1: Sí, perquè teníem molt clar que volíem que fos una dona la protagonista, i teníem molt el referent de la sèrie de Parks and Recreation, del personatge de la Leslie Knope, que interpreta l'Amy Poehler, i sobretot volíem una persona que, o sigui, bueno, però l'Anna, però tots, tot l'equip, que entenguessin els acudits, que per nosaltres això és la base, quan un actor còmic és bo és perquè entén els acudits, perquè és intel·ligent, perquè entén la intenció, sap on posar les pauses, i jo havia estudiat amb l'Anna havíem estudiat juntes comunicació audiovisual i allà ja ens enteníem molt. I l'Anna ja volia ser actriu, jo volia ser guionista, i ja fèiem coses junts, allò que per aquesta assignatura s'ha de fer un curs de no sé què.
0: I es picava l'ullet.
1: I ja fèiem moltes coses juntes, a més, però ens enteníem molt, érem molt amigues, i jo sempre, hòstia, és que l'Anna és molt graciosa perquè entén el que diu i li posa mala llet, i a més és una així que la veus tan rossa, tan estupenda.
0: Tan
1: que,
0: rossa.
1: Sí, però amb aquells llavis vermells, vull dir, ja és una diva, l'Anna. Però així com la veus a la vegada, és molt bèstia, no li fa gens de por fer el ridícul, embrutar-se a l'escenari, vull dir, jugar, encara que no quedi guapa, vull dir, que s'entrega totalment a la comèdia si això fa riure. I li vaig dir al Jordi, dic, la prota ha de ser l'Anna Moliner. I ell no la coneixia, l'havia vist en alguna cosa, potser a la Sagrada Família, no sé què deia, però vols? I dic, sí, dic, aquesta té un talent còmic. I la vaig anar a esperar a la porta del teatre.
0: Un molt bé, també.
1: També, jo sí, assetjadora, hola. Exacte. I, però, perquè venien a actuar a Igualada amb el Joan Negria, que fa de Comte Arnau a la sèrie, feien el Yusei Tomato.
0: Que ara, ara fan la segona, no?
1: Sí, exacte. Yusei Potato, encara no l'he vista. Bueno, quan vinguin a Igualada. Baixo molt poc a Barcelona.
0: Que vinguin a casa.
1: Exacte, home. I allà li vaig dir, escolta, tinc un projecte per tu. Ja et trucaré. I mira, també va sortir bé.
0: I a més de comptar amb l'Anna Moliner, la Júlia Cot i el Jordi López, també van tenir claríssim des del principi que la cançó de capçalera de Departament Amades havia d'anar a càrrec del duet a l'Osa.

0: I s'acaba ja la cançó, perquè dura 34 segons. De fet, tu no l'havies demanat entre les cançons del teu llapis de memòria, però hem dit, home...
1: Però, perquè no em volia fer tanta publicitat.
0: Però per 34 segons,
1: sí,
0: home...
1: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
0: S'ha d'incloure, és...
1: Si tenen una veu, si tenen una... És que són meravellosos. I això va ser, també, en el, quan pensàvem d'ostre aquí, perquè ens sí que volíem una careta amb una cançó original i que tingués aquest so tradicional, i això va ser de pura xiripa a l'Spotify, perquè és, bueno, de moltes grups que seguim en català, no sé què, l'algoritme, crec que era, no sé si la voreta del foc o no sé quina va ser, i que aquí va ser, hòstia, és això, qui són aquestes noies, va, Alòs, apunta-t'ho, i aleshores a partir d'aquí, d'Instagram, de parlar amb el, a través del taller de músics, de contactar amb elles, i, però això ja t'ho dic, quan vam començar a pensar el projecte, i després quan ja, que tot això sortia i no sé què, ja ho havíem patat, ja va ser l'estiu que estava a tot arreu, i era el mateix de, ostres, ara ja... Evidentment ja ens diran que no, i ja estan en un altre nivell, perquè més tenim 4 duros, vull dir, no podem pagar segurament el seu caché, i lamentant-nos, l'Anna Moliner i el Joan Negre, hola, Zalosa, la... sí, home, la Julieta i tal, però si és la filla de no sé si jo la conec, ja la truco jo, ja la saps?
0: Mira.
1: I aquí va ser, escolta, que ara us trucaran dues persones que són encantadores perquè estem fent una sèrie, i aleshores ja ens van aplanar molt, molt el camí, i ens van dir que sí, que els agradava el projecte, i que i ens vam entendre molt bé, i els hi vam dir, o sigui, no m'atreveixo a donar-vos cap indicació de res, perquè jo no tinc coneixements musicals.
0: La lletra
1: musicals.
0: La feu vosaltres o la fan elles?
1: No, no, els hi diem a elles que facin el que vulguin. Un dia fem una videotrucada i els hi expliquem el concepte que tenim en ment de sobre aquesta dualitat, vull dir, aquesta doble cara del departament que té una vessant secreta, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Jo no us sabré dir ni gèneres ni instruments, i elles ja van començar a dir, podríem fer una... És que no et sé ni posar exemples del que anaven dient.
0: Aquí teniu el resultat.
1: I clar, quan ens van passar això, va ser, hòstia, quina sort, quina meravella.
0: Que, Júlia, així com a la primera temporada vam descobrir que a Catalunya, tradicionalment, quan se't cau un pinyo, no ve el ratolinet Pérez, sinó que ve...
1: L'angelet de les dents.
0: L'angelet de les dents. Ens podries avançar ni que sigui una criatura mitològica que trobarem en aquesta segona temporada que haguem oblidat o que se l'hagi eclipsat per una altra criatura més universal?
1: Amb aquest això del ratolí Pérez i Angelet de les Dents no n'hi ha cap, però per exemple recuperarem amb una figura, bueno, no la recuperarem, està molt present, una figura tradicional que ens fa molta gràcia, que és la vella Quaresma. També tindrà...
0: La
1: que té 7 cames, exacte, la de que marca les setmanes que falta des que s'acaba el carnaval fins que arriba la... Fins, bueno, això, les setmanes de Quaresma en què no es pot menjar carn, i cada setmana doncs, els nens li tallen una cama a la plaça del poble. Doncs aleshores ve a demanar els seus drets. I després n'hi ha un altre que no coneixíem i ha sigut mirant precisament amb llibres de mitologia, que és la Mialta.
0: La Mialta?
1: Sí, que és una cuinera que fa unes coques molt dolentes. És una cuinera que fa unes coques molt dolentes que tenen gust de fel. I és una mena, és una figura que és un espantacriatures, que el que fan els pares quan els nens no es volen menjar les verdures o el que tenen els plats és dir, mengeu-vos-ho tot, que si no vindrà la Mialta i us farà menjar les seves coques. I aleshores, per exemple, doncs aquesta criatura que no coneixíem i és relativament fàcil de representar, no? una cuinera que no sap fer coques, doncs intentarem portar-la cap aquí, cap al nostre dia a dia, i doncs fa temps que va obrir un restaurant i efectivament, doncs, evidentment no li va molt bé, i aleshores els amades doncs, intentaran reflotar el negoci de la Mialta.
0: Que bo. Mitologia de l'opressió, no?
1: Exacte.
0: Hi ha molta mitologia dedicada a això, a fes això, vindrà aquest i veuràs tu.
1: Això ens hem quedat al·lucinats que potser la meitat de les criatures, les criatures mitològiques són espantacriatures, o sigui, espantamainades. Tenen mil formes, mil noms, des del papu a l'home del sac, a la Mialta, però tots tenen la ginebreda, tots tenen un component d'espantar els nens, vull dir, ni Montessori ni hòsties.
0: Són elements de control.
1: Exacte.
0: O fas això, vindran aquest, fes i veuràs que vindrà l'home del sac i...
1: I a més és terrible, vindrà l'home del sac i què, em renyarà? No, et fotran un sac i se't menjarà, i punt. Ah. I s'ha acabat la història.
0: Déu-n'hi-do. El que està clar és que feu molt bé de recuperar tota aquesta mitologia nostra, perquè amb el pas del temps doncs l'anem oblidant. El mateix passa amb certs oficis, perquè ara pel carrer tu vas per allà i pràcticament no veus serenos, no veus afiladors i no veus drapaires.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la guionista Júlia Cot també hi hem trobat el drapaire de Joan Manel Serrat, un tema publicat l'any 1968 dins del disc Ara que tinc 20 anys, que de fet és el primer àlbum de Serrat. I ara jo he pogut contemplar en directe com se't posava la,
1: sí, sí,
0: la gallina de piel.
1: Els ulls de vidre, perquè és casa aquesta cançó i aquest disc, que és el disc que tenia la, bueno, que té la meva mare i que posava en bucle. I és la banda sonora de la meva infància i m'emociona molt, bueno, a part de que el Serrat, més enllà de la connexió ara mateix ideològica que hi pugui tenir o cap on hagi derivat la figura, però el Serrat d'aquest disc és rodó de dalt a baix. De veritat és que m'emociona, aquest disc és preciós i aquesta cançó té una... És una xorrada, però és un detall quan ell diu... Quan diu, els mares anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. Recordo escoltar també això de petita. Jo us veig que era una nena que em fixava molt amb les lletres i amb els missatges. No sé per què aquest adreçar-se, vull dir, perquè tota la cançó te la canta el Serrat amb tercera persona, el descriu, i de cop aquest gir de, hòstia, ara està parlant la veu del drapaire. I a més és per amenaçar els nens. No sé, era una cosa que de petit em va frapar de... Ai, que... No, és que no sé definir el que em genera, però ja t'ho he dit, que em remet a la infància i sobretot hi ha aquesta cançó i l'altra, la de la tieta, que estava entre escollir-ne una de les dues, però vaig pensar, no començarem amb la tieta, perquè vull dir, aleshores ja no ho remuntes, ens tallarem aquí tots les venes, però que és la descripció d'aquesta quotidianitat i aquesta del Joan Manel Serrat, no? Del seu barri, de la figura aquesta de la tieta, de la soltera, que no es va casar i que acaba sola i que ara s'ha burlat tant, no, rodejada de gats, vull dir que sempre les feminazis i los gatos sí, sí, i tot sí. Això, però sí que era, també era una cançó que l'escoltava jo, i posar-me a plorar, i la meva mare em deia, però què et passa? Jo no vull acabar com la tieta del Serrat.
0: T'implicaves molt amb les cançons.
1: Sí, era una nena molt, molt, molt, molt sensible, però no era de jo no vull acabar soltera, era de... Em feia pena perquè era una dona que estava absolutament això, sola, que no havia trobat ningú, que anava a una feina que no li agradava, que es moria i que no hi anava ningú,
0: sí,
1: i em feia...
0: Sí, ni una cosa bona, pobra dona.
1: Clar, pobra. I vaig dir, espera, tria el drapaire, que és una mica més alegre.
0: Que només vol dir-li als nens que els
1: atonyinarà. L'home del sac, sí.
0: Que, Júlia, aquí estem a Mataró, no?, que és la teva ciutat de naixement. Quins records tens d'aquell Mataró de que finals dels 80, principis dels 90?
1: Sí, jo soc del 84.
0: On tu et cries?
1: Bueno, jo soc de Rocafonda també, com el Lamin Jamal, i jo recordo... No era una nena que baixés a jugar gaire al carrer, estava molt, molt emmarada, així com soc la petita de 4, els meus germans eren niños callejeros i... Jo era més contingut, baixava amb la meva mare i les seves amigues a menjar pipes al banc. Vull dir, sí que recordo una infància molt de barri, a l'escola Rocafonda, també del barri, teníem la colleta. Jo una infància molt, molt feliç i això, molt de... No t'ho dic, d'estar al carrer, als estius, de molta tranquil·litat, d'allò que els nens petits, no?, que els donaves els diners i vés a comprar el pa a la de davant, i ara la carn aquí, vull dir, una... Per lo que és ara Mataró, que és una supergran ciutat, que ja ho era, però que està desbocada, ha crescut molt, jo recordo una infància molt, molt, molt tranquil·la.
0: I ja des de petita, o sigui, abans de Buenafuente, tu ja volies fer això de riure o...
1: No, jo el clic el vaig fer amb aquell que et deia, amb el sense títol.
0: I abans què deies?
1: Abans...
0: Quan et deien, què vols ser de gran, Júlia?
1: Professora, fins que me'n vaig adonar que no tenia gaire paciència. Després veterinària, fins que me'n vaig adonar que els animals es podien morir. I vull dir, si plorava amb la tieta del Serrat, a mi em poses un gosset mort davant i no m'aixeques.
0: Només si tenen solució, no? Els
1: exacte. Només si se'ls ha d'acariciar, com la reina, no?, que anava a abraçar pandes. I crec que això, deia professora o veterinària.
0: I el tema de l'humor es treballava a casa? O sigui, ja era una casa on hi havia molts riures, de dir, va, que comença, no sé què, que fan de...
1: No volgudament, però sí que crec... Jo em porto molts anys amb els meus germans, ens en portem 12, 9 i 6. spoiler no em buscaven, no? Vull dir, quan ja en tens penalti, tres, amb... exacte.
0: Goles de penal.
1: I aleshores el fet de tenir germans bastant més grans, clar, jo crec que el llenguatge, la ironia, vull dir, ja era tot com un ambient adult, i jo sempre sí que me'n recordo això, els meus germans, les pulles, les brometes, i ma mare sí que és una persona involuntàriament graciosa, en el sentit que és molt despistada, no? I generava situacions còmiques sense voler-ho. Ja t'ho dic, no som aquelles, no?, famílies que treu la guitarra i es posen a cantar cançons i a explicar acudits, però sí que crec que vaig créixer i que hi ha ajudat això, un ambient molt adult i molt irònic i de... Anem per feina i d'intentar relativitzar les coses i prendre-s'ho amb humor, perquè, bueno, pues Rocafonda, evidentment, és un barri molt, molt humil, com ja sabem ara, gràcies a la Minyamal, i vull dir, no hi havia gens d'abundància a casa i era millor prendre's les coses amb humor.
0: Caram, arribem a un punt espinós, perquè tu vas treballar al Panza Company.
1: Sí, i al Bocata.
0: Sí. I et van fer fora...
1: Sí, per espionatge industrial.
0: Què vol dir això, Júlia? A veure.
1: Encara no ho sé, i fa 25 anys, perquè jo treballava al Bocata, que és que no me'n recordo ja ni com anava. Crec que era el Bocata i el Panza Company eren del mateix grup.
0: Sí, és com treballar la sèrie a la COPE a la vegada. Ah, és una mica estrany, no? Ah, bueno, no són del mateix grup.
1: Ah, però
0: no,
1: és que...
0: Sí, però són el mateix negoci, no, al final?
1: No, però és que allò era del mateix grup. O sigui, al final, no sé de com es
0: ja,
1: diu el gran grup
0: no
1: de menjar...
0: La sèrie la COPE,
1: ah,
0: no.
1: Vale, ara m'he quedat dir que sí.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Doncs jo treballava al Bocata. Aleshores, vaig marxar al Panza Company... o no sé si va ser al revés, la qüestió és que aleshores l'altre lloc on jo vaig anar a treballar es va franquiciar, saps, ho van agafar uns particulars, és que no sé com anava, i aleshores els del Bocata em van acusar de que jo podria fer servir el meu saber, tot el meu saber en el món de l'entrepà, per beneficiar unes persones que ja no eren del mateix grup, i aleshores crec que, és que ja t'ho dic fa molts anys, i aleshores crec que va ser que els del Panza Company, per no posar-se en problemes, perquè el Bocata m'estava acusant d'espionatge industrial, van dir, bueno, mira, et fem fora. Però és que ja t'ho dic, va ser una cosa molt enrevessada, que sé que en el moment, però ella va dir, però vull dir, quin espionatge industrial hi pot haver-hi en el món?
0: Té la fórmula del British Bacon.
1: Exacte, sap com sucar el tomàquet millor que ningú. Bueno, era la feina que tenia en aquell moment per pagar-me els estudis, i mira, doncs em vaig quedar sense.
0: Que tot això ara està sonant Serrat, perquè era la música que t'inoculava la teva mare quan eres petita, te la posava en vena. Si d'aquí uns anys venen una de les teves filles aquí, qui posaria de cançó o de grup? Perquè sí. Tu se l'has inoculat en vena.
1: Els Manel.
0: Els portes fins tatuats.
1: Sí, porto les quatre cadires del primer disc, que és el meu tatuatge, que es diu Crisi dels 39. No volia esperar-me la crisi dels 40 i la
0: aquí
1: vaig agafar...
0: Aquí està el tamboret...
1: Exacte, les quatre cadires, sí. del primer disc. Sí, el Manel és el grup escollit, el grup que he triat jo, que no m'ha forçat ningú a escoltar-lo.
0: És el Serrat de les teves
1: exacte.
0: Filles.
1: Exacte, sí.
0: Doncs que soni, Manel, va.

0: Bé, hem volgut de Manel sonant el llapis de memòria de la guionista Julia Cot, que no és una cançó del disc que tens tatuat al teu braç, aquesta.
1: No.
0: És del segon disc.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Això però... que no t'agrada tant, no? La imatge.
1: No, exacte, però és que les cadires aquestes són molt xules i a més m'agrada que les quatre cadires són cadascun... No, no, i perquè una és, doncs, jo, el meu marit i les meves filles. I a més, sí que és... ho associo també a la... Sí que quan va sortir aquest disc és quan jo començo a la relació amb el meu marit i aleshores... Considero que aquesta època, aquesta banda sonora, és l'inici de la vida que tinc ara, la familiar. Però aquesta cançó, que és del segon disc, és la que li cantava en bucle a la meva filla gran quan era un nadó i crec que no va dormir en 8 mesos. Doncs li cantava per adormir-la perquè la podia cantar en pilot automàtic les 15, 17, 78.000 vegades que necessités per adormir-se perquè me la sé a memòria, perquè m'agrada molt la lletra, m'agrada la... La història... Té aquest punt, aquesta cançó també de Manel, una mica de Serrat, d'aquests tipus, d'aquestes descripcions quotidianes, que vull dir... M'agrada, sí, em connecta també molt amb les lletres del Serrat i m'agraden molt els Manel, vull dir, soc molt sincera, jo musicalment no soc gens experta, no és una cosa de la que presumeixi, vull dir, no tinc coneixements musicals, em sap greu, però no... I aleshores les cançons són m'arriben, no m'arriben, no em funcionen, no intento ni impressionar ni agradar a ningú, i m'agraden els Manel com crec que hauria de fer tothom.
0: I no intento adoctrinar, no?
1: No intento... Ei, coneixeu aquest grup? Sí, clar que el coneixem. Doncs, bueno, pues m'agraden.
0: No has arribat a pensar que potser la nena no s'adormia? Perquè aquesta cançó té molt de ritme. Vull dir, té un timing.
1: No, però jo...
0: Tens la cançó del Soldadet, que és molt més de cançó
1: també
0: de bressol.
1: També li cantava, però és molt trista. I aleshores no volia que li passés com la tieta. Dic, ai, a veure si li transmet això i encara plorarà més, però per la baixona. Però, no, bueno, però aquesta, no sé, a mi m'ajudava.
0: Sí, la cantaves per tu, no?
1: Sí, sí, al final sí, perquè si no li dóna la gana de dormir, no s'adorm. Per tant, era per mi, per no caure jo adormida.
0: Quina edat tenen ara les teves filles?
1: Doncs mira, la gran em va fer 12 aquest divendres i la petita en té 7, camí cap als 8.
0: La senyora és López Cot.
1: És
0: nom d'àrbitre, com nom d'àrbitre.
1: Ah, sí, oi.
0: Bueno,
1: no, que facin el que vol, però vols dir, àrbitre.
0: López Cot és nom.
1: Sí, sí, bueno, em sorprendria molt, però escolta, si volen ser àrbitres, doncs tot el meu suport, clar.
0: Els hi tira a la comèdia també amb elles?
1: No, la petita gaudeix més de l'audiovisual i té més... Li agraden coses que no són per la seva edat, però no crec que cap de les dues s'acabi dedicant ni a la comèdia ni a l'audiovisual. No però, les veig.
0: Però veuen, Júlia, això, Departament Amades...
1: Sí.
0: Veuen Polònia...
1: Sí, sí, tot això els hi agrada, però no sé fins a quin punt perquè ho fem nosaltres o perquè elles ho mirarien, però sí, la petita, per exemple, en Departament Amades està enamorada del personatge del Quique...
0: I el Mirairó.
1: Va dient sempre exacte, el Mirairó, i va repetint les seves frases, però la gran, que ja té 12 anys i pot triar, no és el contingut... Que
0: pots competir amb...
1: Sí, amb altres. És igual. No. És igual, ara tota la seva classe mira en Masterchef. Era una cosa que havíem, durant 13 edicions, o 14 o 15, havíem mantingut allunyada. Però, en fi...
0: Per acabar, Júlia, et volia preguntar per aquesta etapa que parlàvem del procés, que tu enganxes a Polònia, que és una època on tots els dies eren històrics i realment alguns dies també eren molt tristos i molt cruels. I clar, partint de la base que l'humor és tragèdia més temps, vosaltres no teníeu aquest temps.
1: No.
0: Només teníeu la tragèdia.
1: La tragèdia.
0: Hi havia dies de dir, és que jo no vull fer humor d'això.
1: Això, l'únic moment d'aquest de crític de... Hòstia, de veritat que no, va ser després de l'empresonament dels Jordis i dels consellers. No? Crec que aquell... Sí, que de fet aquell dia no es va emetre el programa perquè el mateix dijous els van posar tots a... Un dijous els van posar tots a la presó. Però també va ser... no tant amb... No, d'això no es pot fer humor o necessitem distància o temps de reacció, perquè precisament, com que no ens ho esperàvem, vull dir, perquè érem fatals fent previsions, no ens ho esperàvem i els van tancar a la presó quan nosaltres ja teníem dos o tres esquetxos gravats amb alguns personatges que en aquell moment estaven a la presó. I aleshores era de, ostres, però és que és molt gros, esperes que els han... I ara nosaltres aquí sortirem amb aquesta gent disfressada i no sé què. I aquest va ser, i després de l'1 d'octubre, també va costar, sí.
0: Que després també va ajudar molta gent. Júlia, hem arribat al final i és que no em dóna temps ni a posar una altra cançó, tancarem amb Benvolgut, que sempre és un bon final.
1: Potser m'enrotllo massa, però
0: no,
1: bueno.
0: No, aquí estem per xerrar. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Doncs va, marxem amb Benvolgut. És que mira, ja està aquí el Franzino. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
2: Bon diumenge, Màxim Castillo.
1: Va agafar el solet una mica, no? Aquella passejada que vam fer per l'Estany després del programa.
2: Perdona, allà amb les pesqueres.
1: I hagués quedat tot el rato,
2: sí,
1: tot el dia. Karaoke o què?
2: Jo crec que sí.
1: Sí?
2: Molt.
1: Quina?
2: Te'n podria dir diverses, però Com un lobo, de Miguel Bosé, amb un amic meu, és clàssica.
1: Com fa aquesta número?
2: Com un lobo, voy detrás de ti.
1: Ah, val. Sí. Júlia Barceló, actriu, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Benvinguda. Últimament, i per rons de feina, estàs cantant unes quantes de karaoke, eh?
3: Déu-n'hi-do,
1: aquí a la Villarroel,
3: no em canso.
1: Amb Mal de Corazón, amb els teus companys, en Pol.
3: El Pau Vinyals.
1: En Pau Vinyals.
3: Júlia Barceló present.
1: I la Júlia Barceló.
3: I la Júlia Molins, producció. Que
1: ara, doncs la deixéssim.
3: No visible.
1: Les dues Júlies. Però alguna en especial?
3: La meva cançó de karaoke?
1: Sí, favorita.
3: Ah, jo tinc claríssim.
1: De
3: tota la vida. És quan tu vas a Chinoa. És la meva cançó
1: coreo,
3: de karaoke. Amb
1: coreo
3: inclosa. Sí, sí, sí, sí, no falla.
1: La directora de Mal de Corazón és ni més ni menys que la grandíssima Andrea Jiménez. Com estàs, Andrea? Bon dia.
4: Pues molt bé, muy contenta de hablar de esta obra tan querida.
1: Bueno, y que te debe quedar como muy enrere en el temps, ¿eh? Perquè és un espectacle que vau aixecar el 22-23.
3: Sí.
4: Hace mucho tiempo, pero es verdad que fue mi primer trabajo en Cataluña y le tengo un cariño extremo a esta obra.
1: No estàs aquí amb nosaltres, als estudis de la ràdio. On ens empem? On estàs?
4: He tornat a Madrid després de dos meses.
1: I què tal la tornada?
4: Bueno, por ahora dura. La verdad es que me he constituido en catalana. Soy idiosincráticamente catalana y ya no quiero volver a Madrid. Entonces estoy en el momento de vacío existencial, si me preguntas.
1: Okay. A més, no para quieto últimament.
2: No, perquè, bueno, no sé quantes obres et coincideixen amb cartellera, que jo no sé si t'havia passat mai. Entra, Mal de Corazón.
4: No m'havia...
2: No t'havia passat mai, o sigui, primera vegada?
4: No m'havia passat mai, no.
1: L'altre, el Lliure, no?
2: Contra Antígona, el Lliure.
4: Bueno, sí, el càsting, Contra Antígona,
1: el
4: Lliure.
1: I el Casting Lear, que
2: estàs, va voltant.
1: Estàs permanentment en el bus del Casting Lear, no?
4: Bueno, sí, ara me voy a Ecuador, o sea, que habrá un momento en que tenga tres obras.
1: Hola, Ecuador. Però has de tornar perquè el Festival d'Avinyó també t'han programat.
4: También, también. Bueno, primero vuelvo a ver la última función de Mal de Corazón el 21 sí. y luego ya me voy pa la Francia.
1: Val, que serà quan tu actuïs en el karaoke, no?
4: Ah. Lo que me gusta a mí un karaoke y lo mal que se me da. O sea, yo soy de Rocío Jurado.
1: O sigui, que la idea era com una aula és teva.
4: No recuerdo, pero seguro que fui parte.
1: Doncs bé, la Júlia, amb els seus incondicionals, Pol López i Pau Vinyals, bé, i la Júlia Molins a la producció, tornen amb aquest exitàs que es va estrenar al TNC, Mal de Corazón, que és el comiat definitiu de la companyia solitària.
5: I ja està, o sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més Mal de Corazón, mai més companyia solitària.
6: Hola, què tal? Soc la Júlia Barceló, de Companyia Solitària, i hem començat funcions a Mal de Corazón.
7: És una obra molt divertida i que necessitem el públic perquè s'ho passi bé.
5: I ja està.

0: És tràgic, eh?
1: Plorarem.
2: És molt tràgic, home.
1: Plorarem,
2: els
1: fareu plorar avui.
2: És que, Júlia... No, tampoc és la intenció, eh?
3: Però ara sí que sí. Heu acabat? Fins
1: ara
3: aquí?
1: Ara sí que sí, hem acabat. Sí, no farem com oques grasses. I la setmana que ve us direm que no.
3: Bueno,
2: oques i els
1: I
2: que no són oques, eh?
1: No, això s'acaba, heu de venir. Sí, sí. És l'últim, ens fa molta il·lusió també poder dir que és l'últim per fer un comiat en condicions, bonic, tendre, amb que tota la gent que estimem ens pugui venir a veure, i jo crec que és molt, molt xulo, això.
2: Però per què?
1: El motiu principal és que jo vaig deixar de ser actriu fa 3 anys, no? Vaig decidir que deixava la meva carrera com a actriu, i tot i que el Pau i el Pol volen seguir fent coses junts, han considerat que potser la fórmula companyia solitària ja no és el que els representa, no? Perquè, clar, érem molt els tres. Però el que vingui a partir d'ara, vull dir, segur que hi ha coses molt interessants. Que sigui companyia solitària i siguem els tres sobre un escenari, serà difícil.
2: Bueno, no sé si continuar preguntant-li a la Júlia de si... Perquè hi ha aquella expressió en castellà, no digues nunca jamás.
1: No digues nunca jamás, no, això
2: no
1: és total.
2: Jo
1: prenc les decisions amb aquesta premissa sempre, eh? Que mai saps el que passarà a la vida i que ara és un no, però mai saps que, vull dir, jo no puc prendre una decisió absoluta.
2: Atenció.
4: Me ofrezco a redirigir el show del reencuentro en 10 anys.
1: Lo apunto, Andrea.
2: Recorda'ns una mica els motius.
1: A veure, jo crec que s'ajunten moltes coses, no? El primer de tot, jo crec que és un cúmul de circumstàncies de no ser feliç, en el fons, amb la professió. És a dir, no m'estava fent feliç. La balança tenia moltes més coses que em preocupaven que no que realment de gaudir-la, no? Jo crec que als 20-30, doncs, ho vius des d'un lloc més inconscient, estava a punt de fer els 40, i dic, hòstia, jo o ho deixo ara o ja després què faré, no?, la meva vida. Trobo que va ser un moment d'impàs important. I sóc una persona molt impulsiva, quan veu les coses molt clares, les decisions es pren bastant ràpid, i si us sóc sincera, jo 2 mesos abans de prendre la decisió, que vaig un dia a assaig i els vaig dir, nois, ho deixo, jo no sabia que ho deixaria, eh? Però de cop ho vaig veure molt clar. Va ser com deixar una parella i dir, ja està, ja no puc conviure amb tu.
3: Però ja no veies igual. No
2: era
3: veies
2: la precarietat.
1: Sí, clar, home, la precarietat, la inestabilitat, el fet de que ser dona sent actriu és una partida de risc constant, hi ha moltes coses a posar-te en el centre, per mi és un espai molt vulnerable, tens molt poc el control de les situacions, ser directora no passa tant. Però com sent actriu, sí. I tot això va anar fent una bola que a mi se'm va fer massa gran.
3: Andrea, tu, des del punt de vista de directora, entens la decisió i els motius i allò? Potser heu vist altres casos, no?
5: Perfectamente, la entiendo. Lo que pasa es que es muy fácil pensar en ella y muy difícil tomarla, que es lo que me ha impresionado de Julia, ¿no? Y que es como muy saludable, ¿no? Dejar de estar en la cuerda floja constante de la duda de a qué estás entregando tu vida, tu cuerpo y el amor, básicamente, porque es una profesión que si estás no puedes estar a medias. Te lo exige todo y es o todo o nada. Y cuando no te da nada, pues es muy difícil. Y es, pues, es un amor inconsistente a veces.
3: Clar, que tampoc retorna tot el que tu deixes moltes vegades, no? Vull dir...
1: No, aviam, és això, la frase aquesta, no?, de tocar el cel de tant en tant, no? Però és veritat, hi ha moments que jo no els viuré mai, sinó és dalt d'un escenari, els he viscut i sóc molt feliç d'haver-ho fet. Vull dir, no tornaria enrere i diria, no seria actriu, perquè el que he viscut per mi ha sigut extraordinari. Ara, ja, el món és molt gran, jo sóc una persona que no tinc por a fer coses i també a descobrir en altres espais, així que estic fins i tot esperançada de dir, a veure què ve.
3: I que de vocacions n'hi ha més d'una, i de passions.
1: Ui, jo en tinc milers. Clar. Us ho em puc passar, si voleu.
3: Sisplau.
2: Macramé no, eh?
1: No, macramé no.
2: Bé, però suposo que ara que has tornat als escenaris et deuen apretar, no? A veure, Júlia, repensa-t'ho, no? O els mateixos companys, no?
1: He de dir que la gent és molt respectuosa perquè sap que és una decisió també molt difícil i que també hi ha alguna cosa de que no et poden estar... Ja em van insistir en el seu moment fa, no? Ara ja és com una mica aquest bonus que els he donat de dir, vale, jo vaig dir, l'únic projecte que jo seguiré fent és Mal de Corazón, perquè és el que jo vaig decidir deixar-ho durant Mal de Corazón, per tant, aquí hi ha hagut un contracte, el vull fer, és amb la gent que estimo, que estic en un espai també molt segur, i a partir d'aquí ja està, llavors, jo crec que la gent en aquest sentit m'ha cregut. Vull dir que és respectuosa.
3: Credibilitat, aquí, sí. Júlia Barceló.
2: Bé, en aquest projecte no l'hem citat, però també a la Victòria Spomberg.
1: Absolutament.
2: A la dramatúrgia, tot aquí, home, i Power Woman.
1: I tant
2: Woman,
1: si hi és, no? És clar, ah. El text és absolutament seu. Vull dir, nosaltres li vam fer una proposta que la va agafar, però sense pensar-s'ho, de volíem fer alguna cosa sobre Santa Teresa, però a partir d'aquí no li vam donar cap més premissa. Vam estar treballant amb l'Andrea moltíssim a partir de propostes de la Victòria, una residència artística que vam fer a partir d'impros i conèixer-nos una mica, no? Perquè amb l'Andrea no la coneixem de res. Va ser increïble i la Victòria de tot això va treure un text que, bueno, que a mi em sembla increïble, fascinant. I el puc fer cada nit i encara el penso que és fascinant, no?
2: Clar, clar. Andrea, això, Santa Teresa, ten, toma. Coge y estira del hilo. A ver qué surt d'aquí, no?
5: Bueno, es que es verdad que ahí, o sea, yo... justo yo estaba en un momento de interés por la mística que coincidió, pero es verdad que yo jamás nunca hubiera decidido hacer un espectáculo sobre Santa Teresa de Jesús. Y estos locos, unidos con Victoria, me vienen a buscar un poco providencialmente, un poco gracias a la brujería de Karma Portacelli, que fue la que nos unió, y creo que fue un match perfecto, o sea, porque ellos tenían ganas de trabajar desde un lugar... en el que pudieran estar mucho más implicados en la creación, en el proceso, y yo justamente trabajo desde ahí. Entonces creo que no nos conocíamos de nada, pero sin embargo creo que hubo una alquimia ultra fértil, ¿no? Porque Pau, Paul y Julia son actores realmente, son realmente actores creadores y además atrevidísimos. Es decir, que nunca van a medio fuego, ¿no? Son gente que va a muerte y bueno... És el que jo més amo.
2: Anem a situar una mica, allà, no? Això, Clàudia, un bar.
3: Som un bar. Un bar, no? Júlia, sí. Tu ets una de les tantes cambreres que en realitat són actrius.
1: Exacte.
3: No? Quin càsting està preparant el teu personatge?
1: Està preparant un càsting per un musical de Santa Teresa, que es diu... Això és una mica spoiler, però ho diré, va. Santa Teresa Superstar, el musical místico.
3: Això, molt Los Javis, també.
1: Molt Los Javis, totalment. Potser són els directors, no ho sabem, no es diu mai.
3: No.
1: I clar, s'està preparant, realment, és, a més, sembla un càsting molt complex, perquè hi ha molt de text, cançons, dansa, bueno, una mica aquesta cosa que a vegades un càsting sembla que sigui com una feina remunerada de 3 setmanes, no? I ella està allà molt preocupada perquè l'ha fet aquest càsting. I durant l'obra anem veient una mica com li ha anat.
2: En castellano, eh?
1: En castellano, en castellano.
3: Classes de dicció de Pol López. En
1: classes,
3: no? Un madrileño oficial.
2: Escolta, que podria ser profe perfectament, de castellano, el chico, en un instituto...
1: És graciós, és graciós. A més, jo sóc profe de dicció castellana, llavors s'han girat els papers.
2: Un moment,
1: Sí, sí, jo vaig ser profe de dicció castellana.
2: Què dius?
1: Bueno, sí, perquè jo vaig estar a la Companyia Nacional de Teatro Clàssico. Sí, sí, sí, sí. Mare és que la vida és curiosa, no?
2: O sigui,
1: és llarga.
2: Anders, no?
1: Un dels motius de triar Santa Teresa també va ser perquè volíem ajuntar aquest món meu de Madrid, del Clàssico, amb Companyia Solitària, d'una manera una mica així random, i mira, va aparèixer això. Llavors també hem rigut molt amb aquest tema, perquè clar, a mi em fa molta risa poder fer això en un escenari.
2: Quins personatges vas fer allà? Algun Perro de l'Hortelano?
1: El Perro de l'Hortelano no, però vam fer dos López de Vegas, molt xulos, la Noche Toledana i la Cortesía de España, i després vaig dirigir un espectacle que es deia La Suerte, d'Emilia Pardo Bazán. Vull dir que va ser... No, jo m'ho vaig passar increïble. Per mi va ser la meva segona escola actoral, el clàssico. Vull dir, a mi m'encanta el vers, m'encanta el teatre clàssic i m'encanta el text.
2: I ella és la cambrera, una actriu que ha de fer de cambrera, com, bueno, ja sabem la situació, no? I després arriben en Pol i en Pau, que són els personatges d'en Pol i en Pau, que són clients del bar.
1: Exacte.
2: T'han perdut el carro de la vida, seria, no? Una mica descarrilats, i mai millor dit, no?
1: De fet, veiem un professor que està literalment vivint en aquell bar, d'alguna manera, l'han fotut fora de casa i la cambrera amb molt bona fe l'està deixant dormir allà al magatzem, i després apareix el Pau de manera totalment abrupta buscant la seva parella perquè
2: l'ha deixat
1: sí. I no sap molt bé per què, i no sap bé per què et deixen, potser és de les coses més terrorífiques que et poden passar, no?
2: I aleshores tots, Andrea, pateixen de mal de corazón, que això ve de Santa Teresa de Jesús. Però és molt català. Però és molt... Hi ha una connexió catalana. Que molt, molt... Ara estic tornant a fer un spoiler, imagino. No? M'estan mirant d'una manera...
3: Bueno,
2: tira tu, Andrea, digues el que puguis ara. Tira tu, tira tu.
5: Bueno, mal de corazón en el origen se refería Santa Teresa, ¿no?, a un mal de estómago, ¿no? Al mal de estómago que padecía ella. Lo que pasa es que, claro, coincide perfecto con el dolor de corazón del alma... Y a ver, es que ya ni me acuerdo. Recuérdame, Julia, ¿qué más había?
1: Y el duelo, el dolor de que te hayan dejado, ¿no? Vull dir, de tractar el cor des de molts llocs, perquè realment són persones que estan dolgudes, que tenen un dol personal, cadascú el seu, i que el comparteixen d'una manera molt, molt estranya i surrealista, però que acaben fent-se una petita família allà dins. I amb el públic, també, no? Clar, comparteixen aquest mal de corazón amb tot el públic. Això també és molt maco.
2: Un cor trencat, aspiracions fallides, frustracions, fracassos diversos... És que hi ha una cançó per tot.

0: Ens agrada molt, perquè hem d'anar avançant, perquè tenim res, no tenim ni una hora de programa.
1: És un tamacle.
2: Aquesta sí que tu vas dir que estigui de ser.
0: Danny Ocean.
3: Doncs va ser l'Andrea, si no m'equivoco, Andrea, sí. Van ser les teves amigues superpro del reggaeton que et van dir aquesta, sí, aquesta cançó. És
4: jo un... tenia esta playlist, no? en mi, por culpa de mis amigas de la sí. fiesta de Nochevieja, y salió en un ensayo, y luego Victoria la recuperó cuando escribió el texto, y así está.
2: Fem un bon perreo, eh?
3: Home, fem un bon perreo.
0: Ostres, molt bé el perreo, eh? Vas estudiar perreo?
3: He fet classes de twerk, sí. Però no per mal de corazón, eh?
0: Abans,
3: endavant.
0: Realment té moltes inquietuds, eh? La Júlia Barceló, com ens ha dit abans. El macramé no, però el perreo sí.
4: He de decir que el perreo es mucho más importante de lo que parece.
0: A ver, teoría del perreo.
4: Atención, el perreo como mística.
3: Venga.
4: No, porque claro, o sea, esta obra realmente aúna en un mismo sitio un bar, un teatro y un altar. Y de alguna manera los asimila, ¿no? Como este lugar en el que venimos a llorar o a bailar nuestros dolores, a cantarlos, a exorcizarlos, en un encuentro sin saltarnos nada. Es decir, yendo hasta el fondo de la mierda, pero buscando dentro de ella lo sublime, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido creo que el perreo cumple una función mística.
3: Absolutamente. Sí, sí. Nosaltres és veritat que com a europeus sempre ens pensem que tot ha d'estar al cap i que tot... Però hi ha una cosa molt, molt, molt espiritual, no?, de moure la cadera, el primer xacra, no?, que li diuen. Vull dir, sí, sí.
2: Sí, sí.
3: Molt potent.
0: I cantar també va molt bé, eh?
3: Cantar va estupendo.
2: I fins i tot recitar poemes, just
3: també.
2: Perquè aviam aquí, tu em vas repetint un, anant sí, sí. i tornant, que com era, aviam, nada te turbe.
0: Nada te... I aquí fas una pausa, diu, te espante. O sea, no dius te espante.
3: Mira, molt bé aquest petit detall.
0: Com es diu això? Una ces...
3: Això és una sinalefa. Perquè saps què passa? Que els catalans fem te espante. Fem una elisió aquí.
0: Vamos
3: però això és el català. El castellà s'ha de dir les dues. Te espante. Gràcies per aquesta petita apreciació de l'admidicció castellana.
2: Mira, Andrea.
0: M'encanta ser bona
4: alumna. Ni Andrea s'hi havia dado cuenta.
0: Venga, Andrea.
4: Més catalana que tu. O sea, yo digo
0: nada te turbe, nada te... espante, todo se pasa. Per què aquests versos? Clar, de tota la producció de Santa Teresa és com un mantra al final, eh?
3: És que és un mantra. Jo crec que la Victòria va agafar també un poema que molta gent coneix, no? Que és dels pocs coneguts així de Santa Teresa, i el volia fer que aparegués molt. Això ho vam treballar molt als assajos, també l'Andrea, dir com pot aparèixer aquest nada te turbe de maneres molt diferents, en espais molt... I, bueno, no farem spoiler, però hi ha un moment molt èpic amb la Te Turbe. I clar, es va... Ara li ha vingut a l'Andrea.
4: Me viene recuerdo, sí.
0: Te viene un recuerdo Monjil, eh?
4: Bueno, Monjil o de estrella.
3: O de estrella.
2: Superstar total.
4: De rockstar.
2: Sí. Però que és veritat que és un mantra que tots ens l'hem pogut repetir alguna vegada sense saber que venia de la Santa Teresa.
3: No, no.
2: Que tot vagi bé, que aquesta cosa que em preocupa marxi.
3: Totalment.

0: Déu meu.
1: Saps què passa? Que no vols sortir del teatre quan acabes de veure Mal de Corazón.
2: Això la gent, quan ho diem, no s'ho creu, de dir, no, els acomodadors sempre que hem fet bolos. És que haureu de fer fora la gent, segurament no voldran marxar i ens miren amb cara d'estar fatal.
3: Lotes.
2: I és així, tal qual. La gent no vol marxar de la funció.
1: Però clar, jo sempre havia sentit la teoria del teatre, no? que és la comunitat,
2: sí.
1: No? Estar presents tots a la vegada. Però no ho havia experimentat mai.
4: Ah, no?
1: En aquest sentit, no. De l'estar tan a gust i de... Fundemos un teatre, tu.
2: Ai, que guai, pues que bé.
1: Fundemos un teatre, no?
4: Fundació. Que maravilla.
1: Sí. Mira, la pell de gallina, tu.
4: No, o sea, para mí es el sentido principal, o sea, es como gestar encuentros improbables.
1: Sí.
4: Ya, es muchísimo.
1: Bueno, Andrea, tens molta feina, com ens deies abans, que és Ecuador, que és Avinyó, bueno, i el Casting Lear, ja, jo crec que formarà part teva, ja, tota la... O sigui, saps aquelles antigues obres de repertori de les companyies que iban por los pueblos?
4: És un repertori de mi misma.
1: És impossible cansar-se, no?, d'aquesta obra, tampoc, o què?
4: Bueno, cansar-se és possible, no, cansar-se és possible, o sea, quiero decir, no mecanizarla, porque realmente eso sí que es un encuentro. Cada función es un encuentro con un hombre desconocido, ¿no? Y es dejarle entrar en ti y de alguna manera intentar tú entrar en él. Y eso es maravilloso, pero trasciende un poco el teatro y se convierte en un acto de vida, ¿no? Como, y es bastante agotador y a la vez es bastante descubridor de mundos, ¿no?
1: Bé, doncs, Andrea Jiménez, moltíssimes gràcies. Torna a Catalunya, que és casa teva, quan vulguis.
4: Si us plau, tornar.
1: Si us plau, i torna aquí, que ens veurem les cares, home, aquí al programa, va.
4: Vale.
1: Una abraçada.
2: Adéu, Andrea.
1: Bueno, Júlia, esteu a la Villarroel fins...
2: Fins el 21 de juny, és ja, és que passa molt ràpid, això. A més, aquesta setmana per nosaltres és la clau. Aquesta setmana és la que comença a omplir-se, i si la gent no compra entrades ja, es quedarà sense.
1: I després la gent plora i per

0: Fem de passar el Nacional, tal qual.
1: Compreu-les.
2: A la Villarroel, Val de Corazón, amb la solitària, l'obra amb la que s'acomiada. En Júlia, una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
2: A tu i a la colla, eh?
0: Jo mai tant, ara els hi dic.
2: Ara. Fins ara.

0: Aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Ser Catalunya amb Clàudia Arcarons. Carlota Gurt, que feia 1.250 anys que no apareixia pel programa.
1: Ja no ens coneixem.
0: Hola.
1: Hola, què tal? A veure, ara quan tornarem, perquè tot és... a la voràgine de la feina.
0: Ella fa broma que, clar, medeix el temps en el ritme de creixement dels seus cabells, perquè l'última vegada que em vas veure semblaves una esquineta.
1: Sí, però que no vaig a la pelo, llavors això anirà creixent, no?, des del gener que va creixent.
0: Digue'm una cançó que cantaries en un karaoke. Que ara ens hem fet uns farts aquí de cantar amb la solitària.
1: Home, alguna cosa d'Antònia Font, no?
2: Maco.
1: Això estaria bé, no? Tots els motors, per exemple.
0: Com faria l'Anna per cantar?
1: No, canto molt malament. Però bueno, a casa meva jugo amb els meus fills al Let's Sing aquest de Switch. Sí, canto, cantem molt.
0: I tu proposes artistes de la teva corda i ells de la seva, no?
1: Sí, clar, llavors, bueno, ens hem de... Jo al final acabo escoltant els seus perquè, si no, clar, no jugaríem junts i llavors acabo cantant coses seves, també.
0: Molt bé. Carlota Gurti, Europa.
1: Ai, sí, perquè és que jo m'agrada tant Europa, no? I quan veus aquestes coses, no?, d'altres continents, especialment del continent americà, no? I llavors això, Europa, la cultura europea, d'alguna manera, em tranquil·litza, saps? M'asserena. És com que em fa sentir bé veure coses europees i fugir una mica d'aquesta... Bueno, això, de la ficció americana, especialment. Així que avui vull parlar de coses europees.
0: Molt bé, Europa, que tampoc la tenim en el millor dels seus moments,
1: no,
0: eh?
1: No, però bueno, almenys millor Europa que no, no ho sé, eh?
2: Sí.
1: Bé. Bueno, vull dir que això, que no és quilòmetre, no és quilòmetre zero, però en lloc de ser quilòmetre 10.000, no, doncs és quilòmetre 2.000, no? És cultura de quilòmetre 2.000.
0: Doncs, com sempre, això ho plantegem amb diferents productes culturals. El primer que m'ha passat pel cap. Segurament no és la millor manera de definir-ho, però bé, pel·lis, llibres... Una pel·lícula de Netflix... Ostres, he estat mirant el tràiler, jo no sabia de què anava això.
1: Sí, ostres, fa molt temps que la tenia pendent.
0: Ostres, però està molt bé.
1: És molt friki.
0: És una pel·li d'animació friki, com la Carlota, que es diu The House.
3: Hello? Here we are. Magnificent.
4: Every day I can see the real potential of this house.
0: Esteu sentint veus humanes, però són rates.
1: Bueno, depèn. Cada un, hi ha un que és que són gats, un altre que són rates, i l'altre, la primera no me'n recordo què era, no me'n recordo. Però sí, són com animals. És una pel·lícula de stop motion britànica del 2022 que té un premi Emmy, un BAFTA i diversos premis ANI, que són aquests premis d'animació. Llavors, són tres històries que passen en una... No és una pel·lícula per nens petits. És que a vegades la gent té la confusió. Stop motion, animació, nens petits. No.
2: No té res a veure.
1: No, en principi és a partir de 12, però vaja, que jo la vaig veure amb el meu fill petit, que en té 13, i li va agradar perquè és així friki, la pel·li, però vull dir que això, no, per nens petits, no, eh? Llavors, són tres històries inconexes que passen en una mateixa casa, com en diferents moments de la història i del temps, no? I que són una mica inquietants. O sigui, tot plegat sempre és com inquietant, no? I ja com... m'interessa perquè hi ha, per exemple, hi ha moments com super hilarants, com molt, saps, molt surrealistes, d'ara això d'on collons surt, no? I tenir els nassos de fer coses així, perquè jo diria que cada cop tot està més, no?, conformat amb uns certs models, no?, i res surt d'aquestes coses. I això, doncs, bueno, que sigui una miqueta rareta ja és una cosa que m'agrada. Però després hi ha com temes de fons, no? La primera història és la història d'una família que ve com un superric i els ofereix, viuen en una casa miserable, i els diu, no, jo us monto un tio que és arquitecte, jo us faig una casa de collons gratis i us la regalo, saps?
0: Un moment, a canvi de res.
1: Gat encerrau. No? Llavors és una família amb una nena, la nena ja allò de la casa no ho veu gaire clar, se'n van a viure allà, no? Bueno, no us explicaré el què, però la cosa és una mica fins a quin punt, no? Ens ofusquen una o ens enceguen massa les possessions, no? Les possessions materials. Després hi ha una altra que va sobre la precarietat econòmica, sobre l'habitatge, sobre... Bueno, vull dir que no és ben bé això, però hi ha com uns temes de fons, i és aquesta sensació que acabes i dius... No sé, que et quedes pensant-hi, saps? Com que... Bé, què m'ha vingut a explicar? Bueno, això em va interessar bastant.
0: The House està a Netflix.
1: Està a Netflix,
0: sí. I ara, una exposició, o sigui, res a veure. Sempre és el fil conductor d'Europa,
1: estem a Europa.
0: I saltem al món de l'art.
1: Sí.
0: Amb un període... Jo, francament, no el coneixia.
1: Jo tampoc.
0: No és de les grans escoles artístiques...
1: No, perquè són com una mena de grau. Són els Navís, que són uns quants que es van ajuntar, diguéssim, post-impressionisme, després de l'impressionisme, molt influïts per, no sé, per Gauguin, no?, per Seurat, per uns quants, i es van posar a investigar maneres de fer art. No? Llavors, no és un moviment unitari, potser per això doncs se'n parla poc, i de fet dura molts pocs anys, però és una exposició que es fa a la Pedrera, que estarà fins al 28 de juny, i allà veus una mica com és el germen de les avantguardes, o d'algunes de les avantguardes que vindran, no? O sigui, amb algunes coses són molt moderns. La idea és això, explorar les possibilitats de l'art d'una manera molt lliure. Llavors, són artistes molt diferents. Hi ha, per exemple, unes xilografies de Balotón que són meravelloses, que quasi són com un còmic, no? Vull dir, quasi són com una mena de cosa precursora del còmic, amb una mena de cosa simplificada, en blanc i negre, bueno, molt xules. Vull dir que està bé per veure això, és com ara no em surt, l'Eslabón, com es diu l'Eslabón?
0: La baula.
1: La baula, la baula.
0: La mica és maca, aquesta paraula.
1: Sí, sí, sí, baula. Però això... bueno, això ara Freud diria, per què no m'han recordat d'això? No. Saps per què? I sé per què no m'han recordat, eh?
0: Freud, pel llibre que estàs traduint de Freud.
1: No, sí, sí, per això, clar, sí, això ho hem parlat off the record.
0: Total,
1: que això, que és una exposició que veus una mica a la baula, que enllaça, diguéssim, l'impressionisme amb totes les avantguardes que vindran després. I això sempre és interessant. També hi ha unes imatges de vídeo. A mi les imatges de vídeo de fa... doncs això, 150 anys, em sembla sempre com fascinants.
0: Sí, però
1: no?
0: Deuen ser...
1: Bueno, 150, sí, sense menys.
0: Deuen estar recreades o...
1: No, bueno, clar, perquè el cine és del 1896, no? Però sí. No, són de, bueno, són d'això de principis de segle.
0: Sí, imatges, sempre... o sigui, vídeos cinematogràfiques, no?
1: Sí, bueno, clar, sí, clar vídeo, clar. Bueno, clar, però si es projecta en vídeo, però clar, és cine, sí. Bueno, sí. Que sempre és interessant.
0: Els Navís a la Pedrera.
1: A la Pedrera.
0: En Gaudí. Es portes bé l'any Gaudí.
1: Ah, ja, no ho sé, això, mira, jo no sé res d'això. Ja saps que jo de vegades hi ha coses que no. Res de res, zero. No, és any Gaudí, eh? Val.
0: És el centenari del senyor arquitecte.
2: La cova de la Bua.
1: Hòstia, sí, la cova total, sí. Va. Bé, més
0: doncs,
1: coses.
0: Va, més coses i més música, en aquest cas. Sempre obrint fronteres, Carlota Gurt, aquí al Tot és Comèdia.

0: De moment, Rússia, Putin, no, que jo sàpiga, no han accionat Finlàndia, per tant, encara seria...
1: Però poden estar cagats, també, perquè està molt a prop, no?
0: Vaja, si han d'estar cagadets. Finlàndia, qui és aquesta cantant?
1: Aquesta es diu Vesta. És una cantant molt jove, del 94, bueno, molt jove, no? Jove, sí, no? Té tres àlbums publicats, així una mena d'aquesta cosa com pop una mica alternatiu. De fet, l'últim de tots acaba de sortir ara. I la vaig descobrir perquè, bueno, ara m'he ficat a estudiar una miqueta de finès, bueno, per anar...
2: Sí, amb el temps que et quedava,
1: sí, perquè tinc tres, perquè d'aquí tres mesos me'n vaig a Finlàndia inesperadament i llavors dic, home, que sé jo, jo no, un país que no entenc res em fa com cosa, no? I necessito, pues, això, veure els cartells, entén, no? Poder dir on és el lavabo, gràcies, quan val,
0: digues
1: no?
0: Digues algun finès.
1: Rakastansinua. T'estimo.
2: Home,
1: que bonic, eh? Rakastansinua.
0: Rakastansinua.
2: Anirà dient els carrers entre Rakastansinua.
1: Rakastansinua. Més Rakastansinua.
0: Rakastansinua.
1: Rakastansinua és estimar.
0: Fes-me peu.
1: Rakastansinua, eh? No? És bonic, és bonic. Sí, total. Llavors això l'he descobert. De fet, l'últim àlbum ha sortit aquest maig. Vull dir que jo estava allà buscant música finesa perquè te la poses i així t'ajuda, no?, a memoritzar estructures i vocabulari i aquestes coses, no? I això, l'he descobert. Vesta, m'agrada bastant.
0: Escoltem-la una miqueta més. Ara no cantes, part instrumental.
1: Sí, aquesta es diu Rakastut Muihin Titoihin, que vol dir t'enamores d'altres dones.

0: bé perquè el meu algoritme mai em proposarà bé estar. Ja. Per tant, et tinc a tu. Gràcies,
1: ja, sí, Carlota. Sí, bueno, això, mira, està bé escoltar. Perquè al final sempre estem escoltant cançons en anglès, no?
0: Total.
1: Anglès, o català, o castellà.
0: Totalment,
1: o sigui,
0: totalment.
1: Arribar a... Jo intento escoltar música, no sé. Bueno, però passa que trobar-la és difícil, saps? Perquè has de començar a escoltar coses, no t'agraden, trobes un, llavors tires d'aquest fil, no només t'agrada aquella cançó. Però, hosti, m'agradaria molt tenir un algoritme que em proposés més coses europees.
0: Clar, i a més que el cervellet fa com salts, eh? Quan sents coses que no són de la teva llengua.
1: Sí, sí, sí. No, perquè més hi ha una sonoritat diferent. No? A mi, amb algunes coses té un punt sigurrós, que no, que Sigur sigurrós era oh, aquella cosa tan no, mística, però té aquest punt una mica fricon, saps? Que això sempre està bé.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs seguint per allà pel nord, no? Encara més
1: sí,
0: amunt.
1: Sí, encara més amunt. Bueno, sí, sí,
0: què passa a Islàndia? Què t'ha passat amb aquesta
1: llegint, autora? M'estic llegint aquesta autora, que es diu Audur Ava Olafsdóttir, que no sé si ho pronuncio bé, que és islandesa, i a la qual no l'havia llegida mai. I mira que a Club Editor li han publicat diversos llibres, no? Té, per exemple, publicat La veritat sobre la llum, o el llibre Eden, que va guanyar el Premi Llibreter 2025, i encara la tenia pendent. I dic, bueno, doncs m'he començat aquest que es diu Rosa Càndida, que no és el primer que va treure, i que a més el tinc a mitges, eh? Però ja, quan comences a llegir, ja veus que té alguna mena de cosa una mica hipnòtica, no? Té una mena de prosa molt... molt senzilla, aparentment molt senzilla, ja sabem que quan no, parlem de prosa senzilla amb escriptura, de vegades escriure senzilla és el que més costa, no? És allò que deia Rodoret, etcètera. No? I és la història, diguéssim, de moment el que he llegit, no? I tampoc farem gaire spoiler, d'un noi de 22 anys que marxa de casa, que és un fanàtic de les roses, i que té una varietat de rosa que es diu Rosa Càndida, no? És una espècie de rosa.
0: Però un moment, el noi és d'Islàndia, és islandès.
1: És islandès, sí, sí, sí.
0: Hi ha roses
1: no,
0: a Islàndia.
1: No, que costa molt cultivar, clima. És una cosa molt extraordinària, no? Cultivar roses a Islàndia, no? I llavors, clar, el tio se'n va de casa amb 22 anys, no? Té un germà bessó que és retardat, no? La mare es va morir, la mare sempre és una mena de figura així com molt mitificada, oh, la mare, el pare és una mica inútil, no?, podríem dir, i ell se'n va de casa amb tres esqueixos d'aquesta rosa i se'n va cap a un lloc on li han dit que haurà de cuidar d'un jardí, però no sap ben bé què, hi ha un monjo implicat, bueno, encara no sabem què, no? I és una mica aquesta exploració de com surt de casa i com es va trobant amb coses pel món, llavors és com tot molt, molt això, molt senzill, però tant en tant i així com una mena d'esclats de metaforetes d'aquestes que m'agraden, que és bonic, saps? Hi ha un moment, per exemple, que parla res, un paragrafet que parla, el pare d'aquest noi és electricista. I llavors, bueno, espera't, que aquí, 41, diu, no tinc ni idea d'electricitat, diu ell. Diu, el matí del dia que jo feia 9 anys, el pare, que era electricista, em va voler ensenyar a canviar un endoll i recordo com el sorprenia el meu poc interès. Era com si li hagués dit que no volia ser un home. Saps? No, la idea que no li interessa l'electricitat, no? Quan em pregunta per l'electricitat, tinc la sensació que en realitat pren el pols de la meva virilitat, no?
2: Oh, és que és total, eh? Sí. A vegades sembla que si no saps arreglar el llum o el lavabo, no ets prou home.
1: Sí, sí, bueno, vull dir que no. Que encara estic descobrint una mica el què, però té aquesta mena de prosa que et va arrossegant i que no saps ben bé per què, no? Que té com una cosa de, bueno, que t'hi vas ficant. I crec que això, que llegir coses de, bueno, que no siguin, perquè també igual que amb la música tenim, no?, una saturació de cosa anglosaxona, segurament de literatura, no tant, però també. I això sempre és bo, no?
0: Molt bé. Doncs l'òpera és un gènere molt europeu.
1: Molt europeu.
0: Molt europeu.
1: Sí.
0: I la teva òpera, que vas estrenar en format breu al Liceu... Tu, que l'han comprat els del Festival de Parlada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, de fet, ara, clar, l'hem allargada, perquè allò durava mitja hora, i llavors per fer... O sigui, allò era una microòpera i ara hem fet una òpera de butxaca, no?, que és una òpera d'una horeta, igualment amb molt pocs músics i pocs cantants, i la idea és això, sé que em sembla que tenen tancat Madrid, València i Peralada, estaria bé que la fessin al Liceu, però clar, has de fer-ho alguna sala alternativa, perquè clar, com que és petitona, però sí, sí, molt contenta.
0: L'estètica i la massacre.
1: Estètica i massacre, sí, sí, sí.
0: Recordes una mica, ja ens en vas parlar, però recordes una mica l'argument?
1: Bueno, l'estètica i massacre és la idea de la... Bueno, parla una mica de l'obsessió estètica, no?, de fins a quin punt... Clar, totes les nostres decisions són estètiques. Des del moment que tu surts de casa i et vesteixes, has de triar una roba o una altra. Fins i tot si decideixes que t'és igual la roba, el fet que decideixis
0: ja
1: que no, ja hi ha una tria estètica en decidir que no t'importa, no? Llavors, clar, vas pel carrer i veus aquestes dones, no?, així com amb els talons, les ungles, no?, tota aquesta plaga de xiringuitos d'ungles, no?, els bòtocs, no?, bueno, tot això que m'estic horroritzada, no? Llavors, és la idea d'agafar tot això que fan les dones i posar-ho que ho faci un home, no? Que un home, pues, que no vol ser una dona, eh? Vull dir que no hi ha res de canvi de gènere, sinó simplement diu, a veure què passa, no? I llavors, doncs, és un home que comença a experimentar en posar-se ungles, posar-se talons, I llavors, bueno, llavors ja és una mica exploracions sobre la idea de l'estètica. I més que respostes, la idea és plantejar preguntes, no? Que l'espectador vegi allò, que ja té un punt d'humor, no? I es pregunti, hosti, jo fins a quin punt, no? La meva relació amb l'estètica és patològica o no, no? Tots segurament tenim una idea, una
0: relació. I fins a quin extrem arriba o el fas arribar en aquest tio?
1: Home, no, això no es pot dir, perquè si no... Clar, llavors, clar, la primera... Això era la que vam fer la micro, i llavors ara, com que la vaig haver d'allargar per darrere mitja hora més, llavors ja, diguéssim, és una parella, no?, que ell fa això, i llavors a la segona part ella fa una altra cosa, diguéssim, fa la deriva estètica cap a l'altra banda, okay. No? Que la deriva com antiestètica.
3: Molt bé, dir,
1: no?
3: Molt
1: la
3: fet
1: de, no? Prescindir.
0: La fas barrejar.
1: Fins on arribes, no? Quan prescindeixes, no? Quan arribes a l'estètica pots arribar al deliri, no? De dir, no, ja és que és... Al final és això, el cànon de bellesa que tenim és horrible, no? Últimament.
0: Totalment.
1: Totes aquestes, les cares operades, és que són horripilants. I dius, hòstia, com hem arribat a un cànon, no?, de bellesa que és terrorífic, no? I al revés també passa, no? Dius, vale, jo passo de l'estètica, però clar, on arribes, no? Què et vesteixes? Amb una bossa d'escombraries? Saps què vull dir? O sigui, on arribes, no? Quin és l'equilibri? La idea és aquesta, preguntar-nos a mi mica quin és l'equilibri sa amb tot això de l'estètica. Mm.
0: On és l'equilibri sa, Clàudia?
2: No ho sé, haurem d'anar a veure l'òpera, aviam què ens diu la Carlota, no? Sí, sí. En parlem, tornem a parlar després.
1: Sí, la posada en escena de l'Oriol Pla era meravellosa.
0: Recordem que això ho dirigeix l'Oriol Pla, eh?
1: Sí, sí.
0: Meravellosa. La música de Carles Prat i l'Oriol, home, que l'hem de convidar, no? Tot és comèdia, ara el juliol, quan estiguis fent el programa.
2: Exacte, queda pendent.
0: Doncs Carlota Ur, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I res, veiem-nos més aviat, eh?
2: Aviam aquest cabell, ja te l'aniem mirant.
1: Sí, ja només acabarà malament.

0: tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Ara no me'n recordo com es diu, t'estimo en finès. Ho he oblidat completament.
2: Racachiqui.
1: Racachiqui.
2: Racataca.
1: Doncs ara conversarem amb un senyor que racachiqui, racachaca, el jazz. Perquè avui tanquem a ritme de jazz el programa Una Música que des de fa 4 anys esclata al juny a l'ombra del Parc Natural de Sant Llorenç i l'UAC, a Mat

0: Bon dia, tingui, Enric Alegre. Com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Director del Jazz Matadepera, el festival que ha anat creixent, eh? Jo crec que l'última vegada que vam parlar devíeu començar el festival i, per tant, el primer any crec que va ser una jornada, oi? Concentrada.
1: Exactament, el primer any va ser una jornada i que li vam dir el dia del jazz. I després ja, el segon any, ja vam dir, escolta, posem festival de jazz. Perquè també passa una cosa, si poses el dia del jazz, no reps subvencions. Si poses festival, sí.
0: Ah, és la paraula màgica. Tu poses festival i cauen els euros.
1: De fet, després és una enganyifa, però després no reps res, mai de res. Mm. O sigui, sempre estem acostumats als músics a no rebre quasi mai res de res, però sempre rebem el públic i la música.
0: Bé, doncs d'aquell primer dia... d'aquella jornada, doncs ara són tres dies de festival. Clar, què us ha agafat aquí a Matadepera per aquest gènere? No sé si és influència directa d'aquesta gran capital del gènere que teniu a tocar, aquesta raça.
1: Sí, jo penso que sí, que Terrassa, i el que és el Vallès i Terrassa Capital, hi ha molta cultura jazzística i de sempre, doncs, llavors això té un impacte a Matadepera. Però també, com que jo estic a Matadepera fent classes de música a l'Escola Municipal Frederic Mompou, jo vaig muntar una big band fa 10 anys, que aquest any és el 10è aniversari de la Frederic Jazz Band, doncs res, vaig dir, saps què? Doncs muntarem un festival de jazz, tu. I com que estic una mica boig, doncs li vaig fotre i escolta, tu, i aquí estem, tu.
2: Que, de fet, Terrassa funcionarà com a satèl·lit vostre, no? Perquè la inauguració del festival la fareu a la Jazz Cava el dijous.
1: Exactament, dijous dia 4, perquè tenim un vincle molt especial amb la Jazz Cava, hi ha molt bona relació, i, per cert, des d'aquest any, la Freddy Jazz Band és la big band resident de la Jazz Cava. Vull dir que això també és un gust i un honor poder assajar a la, jo diria que és la catedral del jazz de casa nostra, no?
0: Sí, sí. Dieu que preneu com a referència els festivals de Nova Orleans, que són el bressol d'aquesta cultura. Jo no hi he estat mai, m'agradaria anar-hi. Sí. Però vaja, això em sona a molt de carrer, a molt popular, no? Una proposta, sí, molt de carrer.
1: Sí, sí. De fet, l'escenari és el carrer. Entre altres llocs, que hi ha dos llocs més, però l'escenari és el carrer, música al carrer, i totalment hi ha un concert que és bastant important, que és el dissabte dia 6 a les 6 de la tarda hi ha una parade amb la Dixie Jazz Band que toquem pel carrer d'uns 3/4 d'hora pel centre del poble, i estan invitats a tots els músics que vulguin vindre a tocar, poden vindre a tocar amb nosaltres i fem el gènere de New Orleans, com diuen els negres, i Dixie, com diuen els blancs. Mm. Aleshores, doncs, per això fem això. És música d'aquest tipus. Mm. Això no vol dir que els concerts es faci només això, no. Els concerts hi ha altre tipus de jazz,
0: sí, sí.
1: Però el que és important és la música al carrer.
0: Ah, però això és molt divertit. O sigui, els músics formaran com una gran corrua. O sigui, tu t'hi pots anar afegint al darrere.
1: Sí, sí. Pots, si tu vens a tocar amb la trompeta o vens a tocar amb un clarinet i coneixes aquest gènere, doncs t'afegeixes a tocar i ja està, cap problema.
0: Meravellós. Un festival, sobretot, on doneu oportunitats a noves veus, a gent jove, gent... Una mica la filosofia, sí, també de la Freddy's, oi?
1: Exactament. El que fem, intentem fer, és que hi ha molta gent jove amb molt de talent en aquest país. Jo diria que Catalunya, Holanda i Suïssa són els tres països que hi ha més gent i talent de tota Europa. I aleshores, pues, el que fem és donar oportunitat a un altaveu perquè els nanos que surten, aquests xavals que surten a tocar, puguin tenir un discurs i puguin mostrar-ho doncs que sigui Matadepera un referent per poder tocar els concerts.
0: Doncs et sembla que escoltem un bon exemple d'aquest talent, Enric?
1: Sí, i tant.
0: Irene Reig.

0: me la toca de bé, Irene Reig. Un nom que hem de tenir en compte.
1: Jo penso que Irene Reig ja és una persona que té compositora i té un discurs brutal. Jo diria que és un discurs introspectiu, és cap endins, que després sorgeix cap enfora, no? És com si Bach i Mozart, Bach és un compositor cap endins i Mozart és cap enfora, i els dos connecten. Doncs jo la Irene la veig molt així, és, a més té una projecció ja internacional, perquè precisament avui i demà està a Grècia tocant.
0: Molt bé.
1: O sigui que...
0: Una gran saxofonista, que no és massa habitual, no?
1: No. I està bé que sigui, a més, una noia, perquè és importantíssim, això.
2: Que encara es veuen, o sigui, encara es noten molt que en el jazz és molt més, un sector molt més d'homes, no ho sé, dic pel que has dit tu ara.
1: Sí, encara es nota. De totes formes, cada vegada menys, no? Però encara hi és, això. Encara necessitem més noies, més dones, món femení, que tiri això, perquè, escolta, toquen de nassos.
0: Sí, es veu. Se sent, vaja. Irene Reig estarà ja al Jazz Matadepera i també Oleándole. Què fa un conjunt de flamenco en un festival de jazz, Enric?
1: Bé, perquè intento ser atrevit, tu. Ja veurem què passarà a Matadepera, eh? Jo espero que funcioni bé. Però el que passa que Oleándole, el que va mutar Oleándole, es diu Ramon Olivares, és íntim amic meu, ens coneixem fa quantitat d'anys, i vam dir, escolta, què podem fer? Fem-ho o què? Va, ells venen a tocar, són 7 músics, i crec que són dues cultures, tant el flamenc com el jazz, són dues cultures que no tenen res a veure amb música, amb la música, però en canvi tenen molt que veure amb el sentiment. Es fan des del carrer, es fan des de la panxa i amb el cor. Uh-huh. És aquestes dues més. És molt orgànic i per això van abraçades i van agafades de la mà. I penso que funciona. I el que sí que m'agradaria comentar-vos és que també l'últim concert és important del dissabte, perquè Oleándole i la Freddy Jasmine se sumen i ara fan un projecte nou, i a Matadepera es podrà veure la primícia, que toquen tres temes, dos temes del White Shorter, que es diuen Speak No Evil, Miyako, i després un tema del Charles Mingus que es diu Goodbye Por Pie Hat. I fem Freddy Jasmine i Oleándole. Són 22 músics a l'escenari i això ho presentarem l'any que ve. Crec que serà el Festival de Jazz de Terrassa. Espero que pugui ser.
0: Tenim un minutet més, Enric.
1: Sí.
0: Et deixo triar, va, un altre tercer concert o artista imperdible d'aquesta edició. Què no ens hem de perdre?
1: Home, mira, jo crec que no us podeu perdre. Són els Southside Stompers.
0: Què fan ells?
1: Aquests toquen New Orleans, tradicional, però és bestial. Són gent jove, nascuts una mica, podríem dir, a Sitges, i dos dels que han fet aquest grup són els germans Marcet, que tenen 22-24 anys, i també els tinc jo a la Freddy Jazz Band, a la Big Band. Uh-huh. I aquesta gent jo diria que són el relleu de la vella Dixieland Jazz Band.
0: Home, això són paraules majores, eh?
1: Doncs aquests són el relleu. De veritat, que toquen és horrorós com toquen. Bestial. En sèrio.
0: Horrorós en el bon sentit.
1: Horrorós.
0: Sí. Recorda'm el nom, Enric, abans no l'he acabat d'entendre, el nom d'aquesta formació.
1: Southside Stompers.
0: Doncs, saps què he descobert avui? Que Matadepera, que va ser un centre d'estiueig importantíssim al segle XIX i XX, allà hi va fer estades el gran dramaturg Àngel Guimerà, el pare de Maricel.
1: Sí, senyor.
0: Ho deixo anar com a idea per futures fusions.
1: També.
0: Ho deixo anar.
1: Sí, també.
0: Bueno, en qualsevol cas, serà una bona ocasió per conèixer, a part d'escoltar ja, si no heu estat aquí a la zona, doncs conèixer el patrimoni i la història d'aquest municipi. Del 4 al 6 de juny, ja es mata de pera. Enric Alegre, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i espero i desitjo que qui no tingui res a fer i vulgui vindre a escoltar música, que vingui, perquè tot és gratuït i música totalment al carrer.
0: I a més ens quedem amb una altra de les propostes d'aquesta edició, que són els The Humphries Quartet, que fan meravelles amb la veu. Gràcies, Enric.
1: Tu. Hello.

0: Home, d'això es tracta, no?, de ser una miqueta happies. Doncs espero que hàgim contribuït amb això. Clàudia Arcarons, gràcies, fins la setmana que ve.
1: Ens veiem, Màxim.
0: Molt bé, el control Jordi Pou, Dani Puntí Prats, que passeu una excel·lent setmana, guardeu-vos de la calor. Adéu.

0: junio del año 2006, tenía 62 años. Recuperamos, cada vez que hablamos de Rocío Jurado, a mí me gusta siempre recuperar un pasaje, ahora lo identificarás. Es la última entrevista que dio en televisión, que le hizo Jesús Quintero, y él le preguntó, escucharemos un fragmento también de la pregunta de Quintero, le dijo, oye, ¿y tú cambiarías todo lo que tienes ya a esta edad, en este punto de tu vida, por recuperar el brillo de la juventud?
1: ¿Lo cambiarías todo por el brillo de la juventud?
2: Yo no quiero volver para atrás. Lo viví, yo viví. Lo pasado, pasado. No. No por el brillo de la juventud. Si volviera para atrás sería solamente para verle la carita a mi madre y a mi padre. Pero nada más. No por ser yo más joven. Tengo yo una niña que se llama Gloria y un niño que se llama José Fernando y una nieta.
0: Me recordaba este pasaje, entrevistar a nuestros compañeros del cine en La Sera, Lolita, que está de promoción ahora, sí, por Mallorca Confidencial, sí, su última película. Y le preguntaban por el hecho de hacerse mayor y defendía a Lolita y dice, oye, yo no me meto con quien se retoque la cara y tal, pero yo creo que el gesto forma parte de mi oficio y envejecer es un lujo.
3: Y lo vivió, vivió.
0: Y lo vivido, vivido.
3: Lo vivió, vivió.
0: Eso es.
3: Bueno, había mucha expectación. Bueno, no sé quién la tenía, la expectación.
0: Yo, por ejemplo, tenía expectación.
3: Tú tenías expectación. Sí. Vale, pues el 50% de estos, de él y yo, o sea, él, tenía expectación, porque no sabíamos si se iban a casar y se ve que se han casado Dua Lipa y Calum Turner.
0: Bueno, esto que suena es Houdini, como bien has podido identificar.
3: Perfecto, de Dua Lipa, ¿no?
0: Sí, lo anuncio. Sí, no es de Calum Turner.
3: No sé a qué se dedica Calum Turner.
0: Es actor.
3: Ah, vale.
0: Actor, actor, sí. Bueno, ella, Dua Lipa, ha anunciado una entrevista en la revista Vogue, una boda que ha sido secreta, lo contaba ella misma, como decía.
4: Speaking of weddings, global superstar Dua Lipa is officially married. The star and her now
0: husband había anunciado ya su compromiso a principios de junio. La cantante ha declarado en Vogue que esta decisión de envejecer juntos, mira, hoy va a la cosa de lo mismo, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es una sensación muy especial. Se han dado el sí quiero, una ceremonia discreta y por sorpresa, pero ya hemos contado muchas veces aquí en el mapa lo que le gusta a Dua Lipa, una fiesta, muchas por cierto aquí en España, y están montando una boda por todo lo alto en Palermo.
3: A Dua Lipa, ¿y a quién no le gusta una fiesta?
0: Si hay una mesa que le cuadre con lo difícil que es cuadrar las mesas, que falte un sitio, yo me apunto.
3: Tú te apuntas.
0: Yo me apunto.
3: Vale, pues
0: Dua,
3: si
0: llama.
3: Dua, si te falla un invitado de última hora, él se apunta. Venga, Sampe, dale.
5: Pues fiesta hubo en Leganés, porque se impusieron 1-0 al Mirandés en el último partido de ayer, de la última jornada, y se salvan de bajar a la primera ref, a la que baja en este caso el Mirandés. Es campeón el Racing. Jugarán por subir a primera Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Y el Castellón puede volver a primera 35 años después. En el Carrusel Canella estuvo su entrenador Pablo Hernández.
6: Sabía, ¿no?, que estos jugadores eran capaces de hacerlo. Tengo que agradecer a cada uno de ellos, ¿no? Los que han jugado más, los que han jugado menos, el compromiso que han tenido, cómo han entrenado, cómo han creído, ¿no?, en esta idea, cómo han creído en lo que le decíamos, ¿no?, el staff, y cómo han ido a muerte con ello, cómo han defendido esta camiseta, y al final ha llegado el premio.
5: El sábado la ida de semifinales para subir a primera entre Castellón y Almería, el domingo Las Palmas, Málaga. En clave mundial, la selección española realizó ayer su primer entrenamiento en Las Rozas, multitudinario, pero el inicio de la concentración fue el sábado y vivieron juntos la final de la Champions, y sobre ella hablaba ayer Unai Simón.
7: Me alegré mucho, no porque ganase el PSG, me alegré por Luis Enrique. Para mí fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio, sobre todo cuando me hizo debutar aquí en la selección. Evidentemente no podía ganarlo los dos equipos, algunos se tenían que quedar en el camino, y bueno, al final cayó de cara de Luis Enrique y de Fabi.
5: Fabi, que es Fabián. Hay selecciones que están ya con más rodaje. Ayer tuvimos varios amistosos y goleadas de dos de las favoritas, Brasil 6, Panamá 2 y Alemania 4, Finlandia 0. Conocemos ya los playoffs por el título en la CB. Mañana UCAM, Murcia, Barça y Real Madrid, Tenerife. El miércoles Valencia, Básquet, Bilbao Básquet y Baskonia Juventud. Son eliminatorias de cuartos al mejor de tres partidos. Y en Roland Garros, nueva remontada de Rafa Jodar ayer en 5 sets a Pablo Carreño después de perder los dos primeros.
8: Ha sido un partido muy bonito, ¿no?, contra un jugador español siempre especial, ¿no? Sabía que tenía que cambiar algunas cosas, lo he implementado durante el tercer set y yo creo que empezar bien el tercer set
5: Rafa
8: me ha ayudado.
5: Rafa Jodar es ya el 29 del ATP, se va a enfrentar mañana en cuartos de final el número 2 del torneo, el alemán Alexander Zverev.
3: Y les contamos ahora lo que tenemos preparado para el segundo tramo de este Hoy por Hoy. A partir de las 10 de la mañana, Teresa Truchado, buenos días.
9: Buenos días, Ángels. Nos vamos a tomar el primer café de la mañana con Bob Pop y abriremos los teléfonos para que ustedes, los oyentes, se sinceren con nosotros. La pregunta que hoy lanzamos es que si la UDEF registrara su casa, ¿qué es lo más vergonzoso que encontrarían? Los trapos sucios a las 10. Después la dupla de Galder Reguera y Rafa Cabeleira, que a 11 días de que inicie el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, van a repasar nuestra relación futbolística y afectiva con la selección de Inglaterra. A las 11 hablaremos de arte con Pablo Ortiz de Zárate. Nos trae un cuadro que a todos nos encanta, Noctámbulos, de Edward Hopper, pero que no sabemos muy bien de lo que habla, así que nuestro artesano va a explicarnos los poderes terapéuticos que tiene. Y terminamos con Pepe Rubio y Sergio Castro, que van a desmontar un tema que a estas alturas del año está en boca de todos, y es que las bodas se han convertido en un parque de atracciones. Que si churreros, colchonetas, tatuajes, toros mecánicos, cortes de pelo. Y ojo, que como experta se han traído a la wedding planner más cotizada de este país, Laura Melilla. Nosotros empezamos a las 10 y les esperamos aquí en el magazine para hacer todo esto. No falten. Adiós.
3: Menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
10: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
11: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és dilluns, és 1 de juny i a partir d'avui els mestres han de votar si donen o no suport a l'acord que van tancar divendres amb la conselleria. La pregunta és clara, acceptes el preacord i la resposta o sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Ara hi entrem en tot plegat, però abans... Abans el temps, sol, calor i núvols que deixaran el dia enteranyinat. El Pirineu pot ploure, continuar fent calor i temperatures altes. Pel que fa al trànsit, retencions habituals, però compte si circuleu per la C31 a l'altura de Badalona perquè està tallada per un accident en sentit Mataró i es fan desviaments. El transport públic a aquesta hora, normalitat. Comença la consulta sobre el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El col·lectiu docent podrà votar avui, a partir de les 12 del migdia, si avala o rebutja el pacte tancat divendres de matinada. L'USTEC ja avisa que si surt el no, convocaran una vaga indefinida, però de moment els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues fins dijous. Gemma Alegrí.
13: USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorialitzades previstes per aquesta setmana fins que acabi la consulta al professorat, que es tancarà dijous al migdia. La continuïtat de les mobilitzacions dependrà del resultat de la votació en què el col·lectiu docent haurà de ratificar o rebutjar el preacord assolit amb el Departament d'Educació. La consulta tindrà una única pregunta. Estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? Els docents hauran de respondre sí o no, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. De moment, però, sí que es manté la convocatòria de vaga general prevista per divendres. Per la seva banda, sindicats minoritaris com la CGT i la Intersindical han anunciat que faran campanya pel no i mantenen tot el calendari de mobilitzacions previst. La votació, per cert, serà telemàtica i els resultats se sabran dijous.
12: Però, Gemma, recordem què inclou i què no inclou aquest preacord entre sindicats majoritaris i educació.
13: En primer lloc, més salari. L'augment del complement autonòmic passa de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390 euros. Si, a més, s'hi afegeixen els augments salarials ja acordats en l'àmbit estatal, els docents catalans rebran uns 600 euros mensuals bruts més a partir del 2029. També es pagarà el deute pendent i es crearan 5.000 places de catedràtica secundària. Pel que fa a l'escola inclusiva, s'incorporaran com a mínim 6.400 professionals en 4 anys, un miler dels quals s'incorporaran ja al curs vinent. El que ha quedat fora del pacte és la reducció de ràtios, es manté la pacta del març i la clàusula de garantia salarial, que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC.
12: Sergi López, bon dia.
14: Què tal, Gisela?
12: Algunes assemblees de les comarques de Girona i del Bages ja han decidit mantenir les vagues territorials.
14: A Girona, més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat, el que han batejat com les últimes colònies, convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. S'han fet 6 concerts i un sopar popular i alguns d'ells s'han passat la nit acampats. Els professors asseguren que l'acord és insuficient i no inclou algunes de les seves demandes.
15: Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen, el tema de la cobertura legal dels professors, el tema dels de 03, etc.
14: Declaracions de David Iglesias, de la coordinadora de docents.
12: Els mestres no són els únics que reivindiquen millores. També ho fan els metges catalans, que tornen a mobilitzar-se. A partir d'aquest dilluns, el Sindicat Metges de Catalunya posa en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada.
14: La iniciativa consisteix a limitar-se a fer estrictament la seva jornada, sense allargar-la amb hores de més. Entre els centres participants hi ha l'Hospital de Bellvitge, al Vall d'Hebron i també el Josep Trueta de Girona. Els metges reclamen més mans, posar fi a les jornades maratonianes i eliminar les guàrdies de 24 hores.
12: I encara hi ha un altre col·lectiu en vaga, són els bibliotecaris de Barcelona. Les biblioteques estan tancades i això, a pocs dies de la selectivitat, afecta de ple els estudiants.
14: Les posicions s'han apropat pel que fa als horaris, però queden punts clau per negociar com són les condicions salarials.
12: Són les 6:54.
16: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
17: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
18: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: Hoy por hoy, Cataluña.
12: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb el govern espanyol, tot i els últims esclats judicials al PSOE. En una intervenció de partit a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, Constantí, Illa ha demanat resistir i confiança en la justícia. Martí Oliver.
19: Illa ha admès que les últimes setmanes han estat complexes pels socialistes, però assegura que no té cap por de la justícia.
20: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
19: El president també ha defensat la figura de Zapatero.
20: Cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sorpresa.
19: Tancant el seu discurs amb una cita de l'expresident investigat i sobretot ha sortit en defensa de Pedro Sánchez, a qui ha assenyalat com un referent moral a Europa i al món.
12: I a Barcelona, Junts comença el procés perquè els aspirants a ser candidat del partit a l'alcaldia presentin la seva candidatura. L'actual cap de files de l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la voluntat de liderar el partit a la capital catalana.
14: Els aspirants tenen 4 dies per presentar la seva precandidatura, un cop oficialitzades 6 dies per recollir els avals necessaris, que han de representar el 20% dels cens d'afiliats de la formació a la capital catalana.
12: De fet, Jordi Martí Galbi serà a l'Aquí Catalunya a partir de 9:15, és a dir, d'aquí una estoneta. I dues dones han resultat ferides. Una d'elles en estat greu per l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
14: Es tracta de dues noies de 27 i 26 anys, respectivament, que es trobaven en una piscina. Segons l'Ajuntament, s'han detectat danys en les vigues que aguanten la primera planta del bloc. Per prevenció, s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta.
12: I investigadors catalans reclamen invertir més diners en ciència més enllà de les crisis epidèmiques. Els professionals insisteixen en la necessitat de destinar més recursos a la recerca per afrontar nous reptes en salut. Gemma.
13: Investigadors de l'Institut de Recerca IRC i Caixa reclamen més finançament per poder avançar en la investigació de malalties més enllà dels brots epidèmics puntuals. Alerten que els virus muten molt ràpidament i que això fa que els medicaments i les vacunes perdin eficàcia constantment.
21: A vegades s'ha d'invertir en ciència que no té immediatisme ni té una aplicació rapidíssima per poder afrontar doncs, nous reptes de salut.
13: És l'investigador Javier Martínez Picado en declaracions a Ser Catalunya sobre el brot d'Ebola que ja ha causat més de 200 morts a la República Democràtica del Congo. Martínez Picado assegura que no estem per la situació a Catalunya, però insisteix que no s'han de menystenir els virus.
12: I 400.000 persones han passat per la fira Tas la Rambla.
14: Aquest festival ofereix tapes de restaurants d'alta gamma a preus assequibles. Les tapes més exitoses han estat l'hamburguesa de Dani García i la quesabirria de la màfia mexicana i un arròs de pollastre i gambes de la família Nuri. s'ha celebrat un cop més a Plaça Catalunya i així serà fins que acabin les obres de les Rambles l'any 2027. No sé ara tot aquest menjar si ve massa de gust o...
12: Mira, jo també m'ha preguntat el mateix, no ho sé, home, però depèn què, no? Ara una hamburgueseta, jo me la menjaria, que m'he llevat fora.
14: És que portem moltes hores aixecats,
12: eh? Exacte, això sí. De fet, en aquest Tast la Rambla no només s'hi menja, sinó també s'hi escolta música, diversos artistes convidats, i entre ells aquests Bania, que són els que estan sonant de fons.
14: Pensava que no vas a dir que també s'hi bevia. Dic, home, veure
12: home,
14: sí, aquesta
12: no.
14: Hora sí que no ho hem
12: no,
14: de
12: aquesta
14: fer.
12: Hora, aquesta no, aquesta hora no. Menjar i ballar,
14: un cafè
12: segurament
14: llet,
12: sí. Exacte, serà més de cafè amb llet. Però tapa i cafè amb llet com que no quadren gaire. D'aquí una estoneta començarà també l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, amb la Marina Fernández. Avui que estaran també molt pendents de tot el que ha passat a París, aquests aldarulls arran de la final de la Champions. Què tal, Marina?
1: Hola, com esteu?
12: Molt doncs, ràpid, com sí. Tenim el programa?
1: Sí, serem a França per veure com ha anat la nit, ha anat més tranquil·la, però vaja, i parlem amb el Cercas avui, ve el programa, aquí a Catalunya, a les 9.
12: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé.
1: Adeu.
12: A partir d'aquesta hora comença la doble programació.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
1: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
2: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: Això afecta, per descomptat, l'aprenentatge. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
1: És el director de l'Institut de Barcelona assegurant que amb les altes temperatures que pateixen molts alumnes a les aules no poden aprendre res. De seguida parlem d'una iniciativa impulsada per alumnes, docents i famílies per intentar revertir aquesta situació, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el temps, mínimes una mica més altes, màximes una mica més baixes, dia assolellat amb alguns núvols alts. El trànsit continua tallat a la C31 a Badalona en sentit Mataró per un accident i al transport públic no hi ha incidències. Alumnes, mestres i famílies denuncien que les altes temperatures s'han convertit en un problema de salut als centres educatius. Davant d'aquesta situació han impulsat Aules que cremen, una pàgina web per controlar la temperatura a l'interior de les classes. Marcos Ferrer.
3: Es tracta d'una pàgina web creada per professors i sindicats a partir de la qual controlen la temperatura de fins a 800 escoles i instituts de Catalunya a través dels termòmetres que han instal·lat a les aules. Aquests últims dies, docents i alumnes s'han trobat amb marejos, desmais o dificultats per concentrar-se. És el cas de l'Institut La Sedeta a Barcelona.
4: El nivell d'estrès és més alt. Hem tingut baralles incontrolables d'alumnes que en general no solen ser problemàtics de cap manera. Per tant, això afecta, per descomptat, l'aprenentatge. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
3: És Pedro Mariscal, director del centre.
1: Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya demanen responsabilitats al Departament d'Educació.
5: Ha de ser una responsabilitat de l'administració, no pot dependre de la capacitat econòmica de les famílies, perquè això el que genera és moltes diferències entre centres. Per tant, creiem que és l'administració qui ha d'actuar i necessitem actuar ja.
1: És Lidon Gasull, directora de l'associació. Sense deixar l'àmbit educatiu, Sergi López, bon dia.
6: Què tal, Gisela? Bon dia.
1: Comença la consulta sobre el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
6: El col·lectiu docent podrà votar avui a partir de les 12 del migdia si avala o rebutja el pacte tancat divendres de matinada. L'Austec ja avisa que si surt el no, convocaran una vaga indefinida, però de moment els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues fins dijous. Algunes assemblees de les comarques gironines i el Bages han decidit mantenir les vagues territorials. A Girona, més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat, el que han batejat com les últimes colònies, convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. Alguns d'ells hi han passat la nit.
1: I els comuns insisteixen en que el PSOE no pot fer-se l'orni respecte a les causes judicials que més enllà de la guerra bruta que puguin fer els aparells de l'Estat, hi ha elements prou greus perquè assumeixin responsabilitats.
6: Ho deia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en un acte del partit al Prat de Llobregat.
7: Hi ha una operació per derribar el govern, o aquesta operació ha existit des de l'inici, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no poden dir només que, bueno, que alguna gent passava per allà. No, hi ha coses greus en les investigacions. S'han d'assumir responsabilitats.
6: Sobre una eventual moció de censura, Urtasun també ha reiterat que no acceptaran lliçons del Partit Popular, a qui s'ha referit com el partit de la Gürtel.
1: I més coses, perquè l'Institut d'Oncologia a Vall d'Hebron ha demostrat que la combinació de dos fàrmacs ja existents redueix la

0: no amaga que les botigues més tradicionals són les que tenen més dificultats per garantir la seva viabilitat. Una situació que no preveu que canviï, sinó tot el contrari, perquè els costa més aprofitar l'increment dels costos de producció, d'importació i, sobretot, dels lloguers dels locals. Tot plegat manté que perjudica el client final, qui veu un procés de concentració de negocis pràcticament idèntics, sigui de botigues o de restaurants, que només fa que perdi atractiu i el seu interès el país.
1: Jo crec que a llarg plaç ens pot perjudicar. Ens pot perjudicar perquè al final les franquícies són les úniques que poden pagar aquests lloguers desorbitats que hi ha ara mateix. Per tant, l'oferta cada vegada doncs, es limita més a franquícies. Perds l'atractiu de comerç, petit comerç, o més gran, és igual, però comerç més de proximitat, no? Comerç que et pot oferir coses diferents.
0: La temporada d'hivern va ser molt bona, reconeix Rodríguez, tot i que lamenta que van tenir alguns caps de setmana de mal temps que els van perjudicar. En aquest sentit, admet que l'esllevissada de l'RN20 a França i el tall de la via va provocar una situació desastrosa al pas de la casa. Per altra banda, avança que l'any vinent Andorra Turisme, juntament amb els comuns d'Andorra la Vella i d'Escaldes Engordany, impulsaran un esdeveniment al maig, similar al The Shopping Festival. Malgrat que no pot explicar com serà, afirma que l'objectiu és revitalitzar el turisme i, per tant, les compres en l'època de l'any de menys activitat.
1: Malauradament, tant de temps crec que no podrà ser, però és un inici, veure com surt, com encaixa durant el mes de maig, doncs també veure si realment és lo suficientment atractiu doncs, perquè faci venir gent. Nosaltres som molt positius i tenim unes expectatives molt altes en que serà molt bo, però hi confiem molt i la veritat que estem entusiasmats.
0: Pel que fa a les necessitats de personal, la presidenta de The Shopping Mile apunta a tres problemes que els dificulten la contractació. Per una banda, el preu de l'habitatge. Després, l'increment dels requisits per accedir a la quota general, que és la que més utilitzen. I el tercer, torna a ser els centres comercials de nova obertura que necessiten plantilles senceres i esgoten la quota. Doncs amb aquesta informació hem arribat a les 8:23 de matí.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Moment de conèixer la previsió meteorològica, com sempre de la mà de Jordi Carbó. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquesta setmana la temperatura anirà a la baixa i tindrem alguns moments de pluja, però d'augment, avui, per exemple, farà sol la major part d'hores. Ara amb temperatura al voltant dels 13 graus en Torre Vella, a prop dels 8 a les fonts d'Arinsal, a 2.700 metres. Farà sol tot el matí, el migdia i gran part de la tarda, fent que a la tarda encara es noti calor. A Andorra la Vella, per exemple, ens aproparem als 28-29 graus. Durant la tarda, una mica de vent, també nuvolades amb alguns xàfecs molt localitzats i que deixaran poca aigua.
4: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
0: Sempre al teu costat. I el trànsit, agència de mobilitat, bon dia.
5: Bon dia, doncs des d'ara destaquem trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
6: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica, i sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de Mayan Bank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De Mayan Bank, esclar.
0: Cinc minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. Virtus es constitueix en partit polític. El fins ara grup d'opinió fa un pas endavant amb la mirada posada en les properes eleccions generals. La nova formació situa els seus eixos ideològics en el lliure mercat, la propietat privada, la meritocràcia i un creixement demogràfic racional i objectiu. En un comunicat de premsa, Virtus explica que ha escollit un comitè executiu provisional encarregat de preparar el Congrés i definirà també en aquesta reunió l'estructura definitiva del partit i el seu programa polític. Aquest comitè executiu provisional estarà presidit per l'excònsol d'Ordino Josep Duró, a qui acompanyen les conselleres

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Àlex del Mas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A la del Masterclass Flaky, sí. L'Àlex ens ha preparat una radiografia d'Anthony Gordon, amb 4 punts que creu que seran importants la temporada vinent. Amb aquest futbolista anglès que ha fitxat el Barça i que ens ha deixat a tots amb els ulls oberts com l'emoji de WhatsApp quan hem vist i escoltat que parla castellà molt fluid.
3: Sí, sí, bocabadat.
0: D'aquí un moment ho comentem. Però abans, la festa de celebració de la Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
4: Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris.
0: Tota la plantilla del Paris Saint-Germain amb Messi i Luis Enrique al capdavant, amb música de Kendrick Lamar. Ara us la posem perquè aquesta cançó és boníssima. Bruno, ho explicàvem al Canalla. Andrés Onrubia diu que el Paris Saint-Germain està a punt de renovar-lo, a Luis Enrique, per 3 temporades.
5: Y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Al-Khelaifi y Luis Campos obviamente quieren también renovarle y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
0: Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? ¿Todavía?
5: Le queda uno. Pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si, acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
1: Està molt a gust allà. Li deixen fer absolutament el que vol, té l'estaf que ell vol, s'hi sent molt bé a la ciutat, amb el club, la sintonia amb Luis Campos des del principi ha estat espectacular i està vivint, no diré un somni, però està molt, molt a gust, ahir ho comentàvem. Té alguna similitud amb el que vam veure, ho explicava el Santi Jiménez, i jo estic d'acord amb Guardiola al Manchester City. Està tan content, tan còmode, que sembla que pugui estar molts, molts anys.
3: És un mite, és una llegenda. Per la gent del PSG és el seu gran ídol. O sigui, tot el que no van aconseguir fer amb la galeria de galàctics que van incorporar en les darreres temporades, ho han aconseguit de la mà d'un entrenador. I a més ho han aconseguit amb la voluntat de l'entrenador de desfer-se de tota aquella col·lecció de cromos, diguéssim, per potenciar el col·lectiu a partir de jugadors que evidentment han sigut molt cars i que s'ha invertit molts diners, però que no eren cracs. I Luis Enrique els ha convertit en cracs. I escoltaves parlar després de la final, doncs els Vitinha, Joao Neves, Marquinhos, etc., els pesos pesants del vestidor, i tenen ganes de seguir amb Luis Enrique. Mira que és un entrenador exigent, però i que els hi tornarà a exigir molt, però que els hi marca tant reptes, tant a nivell individual com col·lectiu, que s'ho estan passant pipa amb el tècnic asturià.
0: Ja us van explicar el que t'hi jugues, que quan Xavi va anunciar que marxaria del Barça, el club es va posar a buscar entrenadors, a sondejar-ne, i abans de fitxar Flick, Deco va pensar i va sondejar i va parlar amb Luis Enrique i el seu entorn. Luis Enrique, fent el diagnòstic de la plantilla del Barça amb Xavi, tenia clar que aquell equip podia jugar i competir millor i li motivava tornar al Barça i ho va traslladar. I, de fet, ho va dir públicament, Luis Enrique, però va deixar clar que ell, com ha explicat l'Andrés Onrubia, compleix els contractes. Clar, tenia contracte en vigor. El Barça ja va fitxar Hansi Flick, ha sortit superbé, mal gust d'Eco tampoc tenia.
3: No.
0: Amb Luis Enrique, i molta gent pensa, no, que com que encara és jove i Hansi Flick ha dit que home, estarà 2-3 anys més, quan l'alemany tanqui la seva etapa, qui ha de tornar és ell. Ho veieu factible o això queda ja massa lluny?
2: No, factible és, i tant de bo. Jo sóc un enamorat de Luis Enrique. 3 anys em semblen molts més, i és cert que crec que la plantilla és molt jove i que està alerta allà un model, i que crec que s'ha guanyat un crèdit que li servirà per moments, però Luis Enrique té un temperament, una manera de fer, que em sembla projectes molt, molt llargs. No sé si casen gaire amb ella, però si és perquè té èxits, tant de bo que sí, i ojalà que fem casar, que quan Flick s'acabi, Luis Enrique estigui disposat a moure's, em semblaria un encert.
6: Home, seria ideal, no? Seria ideal. El que passa al futbol, ja sabem que un any t'ho canvia tot i posa potes amunt el que sigui, no? A mi em sembla normal que ell vulgui renovar. Estem parlant, ara ho deia el Jofre, no? d'un equip que ha guanyat 2 Champions seguides, que ha fet, em sembla que són 3 semifinals anteriors, però és que té 24 anys de mitjana d'edat. És a dir, és un equip que no se li veu i no hi ha cap jugador que a priori diguis la propera temporada començarà el seu decliu, no? Per tant, em sembla lògic que vulgui renovar. Veurem com anar. Per mi té un mèrit extraordinari, Luis Enrique, és un entrenador brutal, amb una personalitat especial però brutal, però crec que aquest equip ha posat també un segell, un abans i un després en el futbol modern, no? És a dir, Luis Enrique és el primer que trenca amb el joc posicional i ens posa doncs, a tots els 3 jugadors de dalt intercanviant-se posicions. Veiem a Dembélé sortint de fals nou anant a la dreta, Doué caient al mig, a Carasqueli a l'esquerra però apareix pel mig, i això fa un parell de temporades. I ara tots els equips, fixeu-vos que, o la majoria d'equips estan anant cap aquí, no? Ja hi ha molts pocs equips dels campions que juguin amb un nou molt definit.
0: Això és superimportant, perquè, i això és informació, un dels motius pels quals Hansi Flick i Deco volen a Anthony Gordon és aquest. Clar. És que creuen que es necessiten davanters que en un mateix partit puguin ocupar diverses posicions i intercanviar-les. I Anthony Gordon fomentarà això.
6: Totalment.
1: No, sí. No només canvis de posició quan hi hagi un canvi, sinó durant el partit, s'intercanvien la posició
0: i no hi hagi cap...
1: Això és
0: que... Durant el partit. Durant el partit. Aquest és un dels motius pels quals agrada Anthony Gordon, més enllà de la qualitat que té, la capacitat de treball, la pressió, els esforços a alta intensitat, com us hem explicat amb aquell informe que manegaven els tècnics del club, és el que acabeu de comentar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que Anthony Gordon et permet, és un jugador, igual que Rafinha, que et permet poder jugar en diferents posicions en un mateix partit.
3: L'altre dia a la final, això va ser un espectacle al PSG. Dins del gran plantejament defensiu que va fer Arteta, tu veies que Doué partia de la dreta, t'apareixia a l'esquerra, on en moltes fases de partit coincidíem que Kvaratskhelia, els dos a l'esquerra. Kvaratskhelia venia cap a dins. Dembélé, llibertat de moviments. Doué va haver un moment que va dir, escolti'm, jo em moc com vull. Entra Barcolà, un tant del mateix. O sigui que era un espectacle com aquest efecte centrifugadora dels davanters de moure's i moure's i moure's.
0: Això és interessant que ho expliquis tu, Flaqui, i també Bruno, perquè estàveu al camp. A la tele es veu, però clar, quan tu tens, diguem, el focus general i no veus només el que t'ensenya la càmera, ho aprecies
3: sí,
0: molt
3: home,
0: més.
3: Sí, home, tu estàs narrant el partit, va la pilota per l'esquerra de l'atac del PSG i dius, Doué, i penses, sí, és Doué, no? No m'estic equivocant, que cony fot Doué a l'esquerra si Doué està partint de la dreta? I de sobte veus que Kvaratskhelia és un moviment constant.
1: Avui dia, veient els partits per la tele, una abraçada a tots els realitzadors, però és veritat que hi ha tants primers planos, tantíssimes repeticions...
2: Una abraçada que ens tenen a tots.
0: No, però sí, per l'espectador és atractiu veure els primers planos, però a nivell, diguem-ne, d'anàlisi tàctic, és millor estar al camp perquè veus el que vols, no el que t'ensenya la tele.
1: Jo, de fet, tinc una eina per veure partits i m'ho poso sempre en la càmera màster, sense repeticions ni res, vas veient el partit...
0: I aquí és on s'aprecien els canvis de posició del jugador.
2: Saps què passa? Del que esteu parlant és que el futbol modern ara, que hi ha pocs blocs baixos, quan hi ha el mateix nivell, però tots els partits on veiem equips d'un mateix nivell, els davanters centres fan mals partits perquè quasi no la toquen, perquè si tu tens un nou que es queda allà fixa, no? Haaland amb el Madrid, Lewandowski quan li ha tocat, Ferran quan li ha tocat, Ferran una mica menys, però el futbolista que és molt posicional, sigui la posició que sigui, ara mateix, bueno, el que està pegat a línia perquè té aquest que per darrere no pot tenir ningú, però tens una limitació que crec que té sentit que eliminis aquesta posició tan natural.
7: I per això me gustan tanto los andamios. Por esto soy tan de andamios. De hecho, cuando nos pitaron el penalti, me voy atrás a ver la tele un momento. Digo, a ver, que pase, que tienen que hacer el plano del ombligo de Safonov. El plano del grano de pus que le ha salido a Kvaratskhelia. Digo, coño, enséñame el penalti. Que quiero ver si es penalti o no es penalti.
0: Que, per cert, ara que el nostre Luis Enrique menciona a Safonov, té molt mèrit guanyar la Champions amb aquest porter.
6: Sí, et vaig escoltar.
0: A la final, l'única rematada entre els 3 pals de l'Arsenal és gol, i a la tanda de penals, els 2 penals que fallen és perquè va fora. O sigui, és insòlid, Bruno, que un equip guanyi la Champions, la tanda de penals, sense que el seu porter faci ni una intervenció.
1: No, jo crec que és inèdit. És molt bo perquè a la prèvia de la final em vaig fer l'entesa amb el Flac i vaig dir Safonov, compte, perquè si arribem als penals, Safonov al Mundial de Clubs. Em va aturar 4 seguits, i és veritat, és històric, va aturar 4 seguits contra el Flamengo, factor diferencial, Safonov als penals no en para ni un.
0: No va aturar ni un. Fora, no li va caler.
1: Sí, clar.
0: No li va caler.
7: De hecho, quiero fichar a Chesney ahora. Quiero hacérmelo un poquito más difícil. Ahora quiero fichar a Chesney y si puede ser, pues yo qué sé, Araujo también.
0: Claro, porque la alineació del Paris Saint-Germain a la final és la mateixa que l'any passat. Els 10 jugadors de camp, només la diferència està a la porteria.
1: Canvies Donnarumma per Safonov i la resta els mateixos, amb Arraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao, Fabián, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé. Jo crec que té marge de millorar el PSG a la porteria, òbviament, i crec que a la banqueta. És a dir, té, per mi, 13 grandíssims jugadors, però després baixa bastant el nivell. I l'Arsenal, per exemple, crec que a nivell de plantilla és una plantilla més rodona.
3: De fet, tornant al tema Gordo, una altra de les coses que es valora des del Barça és que tu veus els equips puntals d'Europa i tenen 5-6 davanters top. Juguen 3, però tu de sobte, al minut 60, amb la importància que té el tema físic, té de seguir pressionant, canvies els 3 i mantens el nivell. I això també és el que vol buscar, aquesta profunditat amb qualitat de que tu canvies un davanter per un altre i no hi hagi un salt molt, molt, molt elevat de qualitat.
0: El Paris Saint-Germain, campió de la Champions, celebrant-la a ritme de Kendrick Lamar. Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on, I need all my babies. Not Like Us era l'excusa per tornar-la a posar, Flaqui, perquè els oients que han escoltat com esmentaven a Luis Enrique de fons,
3: no dona per
0: alguns hauran identificat... No. És guapíssima, sí, aquesta cançó, tio. L'has vist o no? I el videoclip? Sí, com balla el tio?
3: Per celebrar...
0: Puja, va, calla, Flaqui.
3: Una elèctrica.
2: Encara es veuen els videoclips músics, sí.
0: Te'l recomano.
2: Fa molts anys que no veig un videoclip.
0: Vaya amb una bufanda al cap, no... Així, és espectacular, no, com balla Kendrick Lamar. Si té una flow, no, no, no, no, no, no, puja, i va haver 100.000 persones celebrant la Champions a l'esplanada de la Torre Eiffel durant el cap de setmana. Molts incidents a diferents localitats de França. Més de 800 detinguts. Emmanuel Macron va dir que ja estan una mica farts de tots els aldarulls que es provoquen quan se celebra algun títol.
8: Això no és futbol, no és esport, no és el que ens agrada. Així que gràcies a la policia, gràcies als gendarmes, serem implacables amb els detinguts. No volem tornar això, prou, n'estem farts. On en a el
0: bol. Aquí a Catalunya, el nostre corresponsal a París, el corresponsal del País a París, Daniel Verdú, explica que els incidents van més enllà del futbol. Són aquests 800 detinguts, una persona morta per un accident de moto, una altra ferida greu per...

0: acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies, i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé a 900, un 45% respecte a l'any anterior, la qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això, i molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol. Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior, amb la qual jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
1: Insistim, 800 detinguts, un mort, Bruno, molt pitjors xifres que l'any anterior quan van celebrar la primera Champions del PSG.
2: Sí, i és molt greu perquè ja tenies l'avís, no?, de la temporada passada. Els ultras són un problema greu a França, no és una cosa només del Paris Saint-Germain. Sembla que als estadis s'ha pogut redreçar mínimament la situació, però, per exemple, el Nantes, que estava en una situació estava a punt de baixar l'última jornada a la Lliga Francesa, es va haver de posposar el seu partit perquè va haver-hi una invasió de camp. Era el partit al que el seu entrenador, a més es retirava. Era l'últim partit de l'entrenador del Nantes. Hem vist els últims anys imatges lamentables als estadis i jo sincerament diré que a mi no m'estranya el que ha passat a París, jo m'esperava una cosa així.
1: 12-25, el Paris Saint-Germain campió de la Champions, el Paris Saint-Germain guanya la segona Copa d'Europa consecutiva, endrecem la resta de l'actualitat i parlem d'Anthony Gordon.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Martí Junca, com estàs?
5: Bon dia.
4: L'Espanyol arrenca la campanya d'abotament sota el lema "Sempre hi ha lloc per a un rebel més".
6: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
7: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
6: I Catalunya?
7: Catalunya, molts també, el Sabadell, el Reus...
6: I Espanya?
7: 20.000, 40.000, un milió, no sé, molts.
6: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
8: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
9: El preu dels abonaments puja tan sols un 2,9%, que de moment està en xifres de rècord amb 31.364 abonats la temporada que s'ha assolit la millor assistència mitjana al RC Stadium, amb quasi 28.500 espectadors.
4: El Barça i el Badalona Women tanquen la Lliga amb victòria.
9: Hat-trick de Graham Hansa i un gol de Vicky López contra el Madrid Club de Futbol, ja sense Alexia Mapillona, però Romeu, davant les baixes, diu que caldrà fer fitxatges per continuar regnant a Europa.
10: Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio amb les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
9: Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Badalona va guanyar 0-1 contra el Llevant i l'Espanyol va empatar 0 contra l'Atlètic Club. I una última hora, primera divisió masculina, que acabem de saber ara mateix, Íñigo Pérez anunciat com a entrenador del Villarreal.
4: Canvi d'entrenador a la banqueta del conjunt groguet. A la segona divisió masculina, el Castelló de Bruno Alemany es cola als play-offs d'ascens a primera.
9: Empatat a punts contra el Burgos, ha entrat per gol a Verage després de la victòria contra l'Eibar. Als play-offs d'ascens a segona divisió, l'Europa va empatar 1 contra el Celta Fortuna, encaixant un gol al minut 99. Jordi Cano, el golejador escapulat, deia als micròfons de Ser Catalunya que caldrà fer un esforç doble a la tornada.
11: Mira que estàvem avisats, no? Era un equip que ha marcat molts gols a l'últim minut i no hem sabut aguantar el resultat. Potser si haguéssim guanyat avui pot sortir una miqueta més relaxat. Però bueno, és un partit allà que serà molt difícil, un escenari d'un estadi d'Europa i haurem de fer un esforç doble per intentar passar la ronda.
4: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
12: Bon dia.
4: Cap equip català serà cap de sèrie als play-offs.
12: Doncs no, la desfeta del Barça i el Palau amb esbroncada inclosa del públic a l'equip deixa el Barça fora dels caps de sèrie. Els play-offs de quarts de final, el millor de tres partits, queden així: Real Madrid-Tenerife, València-Surne-Bilbao, Baskonia-Penya, Yucam-Múrcia-Barça. El Barça jugarà dimarts a les 7 del primer partit al camp de Yucam-Múrcia i la Penya dimecres a les 9 a Vitòria.
4: En ciclisme, Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia i entra als llibres d'història.
9: El danès entra al selecte grup de 8 ciclistes que han aconseguit guanyar les 3 grans voltes, la Volta d'Espanya, el Tour de França i el Giro. MotoGP, victòria de Bezzecchi, que reafirma com a líder, i Marc Márquez torna amb una setena posició. I tanquem a Roland Garros perquè Rafa Hodder i Zverev s'enfrontaran als quarts de final, i a la categoria femenina, avui Sabalenko Osaka a 8:15 del vespre.
3: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
13: Hola, buenos días. ¿Y ahora qué? Luis Enrique aún no había desempolvado todo el confeti de sus hombros el pasado sábado por la noche en Budapest cuando fue preguntado por lo siguiente. Hay tiempo, respondió el asturiano, según explica el diario deportivo francés L'Equipe en la página.

0: Cena 12, la última que dedica en una edición especial a la segunda Champions del conjunto francés. Y recuerda que el asturiano ya ha entrado en la historia del PSG y del fútbol mundial, pero quiere ampliar aún más su catálogo de récords. Está a punto de renovar hasta el 2030, el entrenador que lleva ya 3 Champions en poco más de una década, con el Barça, la última del Barça en el 2015, con el PSG 2025 y 2026. Mientras, Thierry Henry, una de las leyendas del Arsenal, comentaba en el micrófono de CBS Sports: Luis Enrique y el PSG han transformado para siempre la historia del fútbol francés. No he visto jugar a un equipo de nuestro país así desde el Olympique de Marsella en 1990.
1: Que França és una gran potència esportiva, ningú ho posa en dubte, i més ara amb el tema del PSG. Però els francesos tenen una doble espina clavada que aviat pot tenir curació. Fa més de 40 anys que cap francès guanya a Roland Garros i el Tour de França. Yannick Noah el 1983 i Bernard Hinault en el 85 són els últims, però ara les coses podrien canviar. Arthur Fields, de 21 anys en tennis, i Paul Seixas, de 19 en ciclisme, són la gran esperança d'una afició cansada de veure com la Copa dels Mosqueters i el Tour sortien del seu territori. Enguany Fields no ha pogut participar a Roland Garros, però Seixas es veurà les cares amb Pogacar i Vingegaard en el Tour. Hi ha qui diu que és massa aviat per Seixas, però les carreteres franceses tornaran a tenir un al·licient propi. Veurem què passa.
2: Vingegaard, que ve de guanyar el Giro, sí, i ha aconseguit ja la triple corona. El 2022 i 2023 va guanyar el Tour, el 2025 va guanyar la Vuelta,
1: sí,
2: i el 2026 ha guanyat el Giro.
1: Sí, sí, és del club selecte de, que pot dir que ha guanyat a les tres grans, no? I aleshores, bueno, el Tour de França aquest any es presenta amb Pogacar, Vingegaard molt en forma, i amb aquest jove valor, que és Seixas, 19 anys, que els francesos estan com a bojos.
2: Un Tour de França que començarà a Catalunya, a Barcelona, que passarà per Tarragona, i per això divendres anem a fer el Què t'hi jugues des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11. Us esperem, si us ve de gust, 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un WhatsApp per dir-nos els que vindreu, quan, òbviament, l'entrada és lliure, i passarem una bona estona de ràdio amb un especial Tour encapçalat pel Xavi Seixó, i després obrirem la Taverna dels Bojos amb el Cristóbal, el Tio Faja i tots els que ens acompanyaran des del Teatre de Tarragona. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe aquest proper divendres a Tarragona.
3: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: Arroba Què t'hi jugues.
2: Núria Vilamala, què tal, com estàs?
6: Hola, Núria.
7: Què tal? Bon dia, com esteu?
6: Bé.
7: Tot bé?
6: Sí.
7: Molt bé. A veure si d'aquí una estona... No, mira, ja veig que és l'estudi. Punxarem si queda aquí una estona a Santi Ovalle perquè la gent vegi com de Moreno ha tornat.
2: Sí. Ah, enfoca'l.
7: No, ara mateix. Bueno, ara no.
2: Acaba de saber de la taula, eh?
7: Quan torni, sí, quan torni ho faré.
2: Som pluriempleats aquí.
7: No, és que ha tornat. Sí, bueno.
2: Sí, sí. On has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
8: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
7: Sí. Molt bé, bona terra.
8: Sí. Bàsicament.
2: Has anat al Molí a menjar o no?
8: No.
2: Mal fet.
8: No, no. Anat a... com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
6: El balcó de no sé què.
8: El balcó de Sant Bart... de Cadaqués, Cadaqués, allà.
2: Ah, mira que era fàcil, de recordar. Sí,
8: molt bo, molt bo.
9: El balcó de Cadaqués, Cadaqués.
8: I sobretot he anat, ahir vaig anar al Banys Tarrides de Sant Pau
7: Santi,
8: de
7: Mar. Santi, el balcó de Sant Antoni, sort que l'Helena t'ajuda.
2: És que l'Helena té qualitat.
8: Però bueno,
7: es moure's en els restaurants. Es balconet de Sant Antoni.
2: Es balconet de Sant Antoni.
6: No ha encertat ni una.
7: No, cap. Ni balcó.
9: Quan estàs de vacances, el nom...
2: Sobretot quan vas a dinar i estàs de vacances...
9: El nom...
2: Acabes sortint d'un lloc que no saps com es diu.
9: Deixa't portar. Com ha de ser, Santi? Sensacional.
8: Que sí.
7: Dit això...
8: Orai.
7: I a què heu tret el tema de Luis Enrique i de si algun dia podria tornar o no al Barça? Hem preguntat si que flaqui, si a la gent li agradaria que algun dia Luis Enrique tornés a entrar al Barça. La resposta és contundent. 81% sí, que Luis Enrique torni a entrenar algun dia al Barça, només un 19% diu que no.
9: Que bonic seria. És que els de la teva estat els tindríem, els encendria, però com molt bo. No, no.
2: Ara, molaria que coincidissin Luis Enrique i Mourinho.
9: Sí?
2: Que van estar al Barça junts, no? Van coincidir, no? Estaven tu.
9: Sí, sí. No, crec que, no sé si molaria
6: gaire. No crec que aguanti gaire Mourinho.
2: No, quan vingui Luis Enrique al Barça, si és que ve, Mourinho ja no estarà al Madrid. M'hi jugaria les dues mans.
6: Jo també.
9: La de Mourinho, aquesta...
2: D'aquí a una estona parlarem del Madrid, que l'entrevista al País d'ahir porta cua. El canvi de model de propietat que vol fer Florentino Pérez s'ha convertit en el tema central de la campanya. En una estona parlarem amb l'Héctor González, que cobreix el dia a dia de l'actualitat de les eleccions del Madrid, per saber què pensa la gent sobre aquestes propostes de Florentino Pérez. 12:33, missatges al 6:06:32:11.
6: Tot bé,
2: està bé.
6: Ho he salvat,
2: ho he salvat.
6: Comencem pel David.
10: Felicitats, Luis Enrique. Ara, al Qatar Saint Germain, ni aigua.
2: Qatar Saint Germain.
10: I tema Bacales, què? Una multeta i fins que passi alguna cosa, no?
6: Multassa.
10: Estem això, juguen en una altra lliga, aquest, senyors? Va, bon dia a tothom.
6: I seguim amb... és que Luis Enrique, evidentment, és l'àudio del dia d'avui. Va, Sergio.
11: El proper entrenador després del Flick ha de ser el Luis Enrique. Tenim un Luis Enrique que és un mestre. Us vau fixar que hi havia un moment que l'Arsenal s'aturava al mig del camp, no pressionava al final, en el 80. El PSG tampoc anava a buscar com a boig el partit per no caure en alguna contra de l'Arsenal. O a les semifinals amb el Bayern, com donava les indicacions al porter que xutés al costat del córrer perquè tragués davant del Bayern i pressionar l'altre camp. O sigui, hi ha moments que ets conscient de les teves limitacions i marques una estratègia d'èxit.
6: Està molt bé això del saque d'acabar al lateral, però...
2: Com?
6: Potser estem portant una mica a l'extrem això de les... Jo vaig dir pijadetes a Carrusel, se'm van tirar sobre els entesos, però... Si vas veure el servei inicial que va fer l'Arsenal...
2: Sí, sí, una cosa estranyíssima. Ho va explicar Teta després,
6: bim!
2: O no?
6: I la tira cap amunt. A mi em volo, a vosaltres que en sabeu, quin guany tàctic et pot donar
2: no
6: això.
2: No va explicar Teta això després?
6: No,
2: perquè ho va fer dues vegades.
6: Tenia altres coses.
2: Sí, sí, ho va fer dues vegades.
9: Això ho va fer el Racing de Santander la temporada passada.
6: Però
9: cada
6: què
9: partit.
6: Et dona?
2: Perquè no és tirar la pilota cap a l'àrea rival, perquè així vas a pressionar. O tirar-la fora perquè saquin de banda en zona defensiva i vas a pressionar. No, no, és un globus que et cau pràcticament al mig del camp.
9: Jo
6: vale,
9: no vull dir
6: la paraula que veus
2: aquí. No, ara fora conyes. Que tu has estat futbolista professional, tu, Delmas, ets analista de tàctic. De què serveix aquesta tonteria?
6: Home, si, si ho preguntes així...
10: Fijades i tonteries, que clar...
6: Home, salveu-ho. Condicioneu el futbol. Salveu la pissarra.
2: Condicioneu la
6: pissarra. Salveu la tàctica. Del masterclass.
12: A veure, per mi té un...
2: Sí, jo vaig a fitxar un entrenador que em diu que sacarà així i automàticament queda descartat.
9: Estic molt a favor.
2: Per imbècil.
6: Però pare, insistint. També ho fa això, que l'any passat...
2: Això, aquesta tonteria, no.
6: La tira la bola fora.
2: Sí, clar, perquè la tira fora. Sí, perquè saquis de banda en zona defensiva i puguis anar a pressionar la sortida de pilota rival. Encara té un mínim sentit, aquesta.
6: Safonov, totes les boles, Arteta. No, per què? Què guanyes?
2: Va, intenta explicar-ho, Àlex Delmas.
12: Per mi, va, a veure, per mi hi han mil coses més importants que això, però la de Luis Enrique és exactament
2: el
12: que
2: ha dit. No, la de Luis Enrique no, la d'Arteta.
12: Vale, jo l'únic que entenc és que tinguin un duel que no sigui favorable per la defensa. És a dir, si tu
6: però
12: vas,
6: si ja tens
12: vas
6: la pilota, endavant, tu!
12: Ja, però si tu vas... Tu no vols perdre, no vols assumir riscos, com va fer tot el partit a l'Arsenal. Passava, no vull assumir cap risc en sortir de pilota, vale? Doncs ja partim d'això, la tires cap a dalt i l'únic sentit que li veig és que el defensa no pugui atacar aquest duel anant defensant cap endavant, vale? Amb la inèrcia de la carrera. Per tant, que sigui un duel igualat entre dos jugadors al mig del camp. És l'únic sentit que li veig, però jo coincideixo que no té massa història.
2: Ningú li va preguntar per aquesta qüestió, no?, després del partit.
13: Crec que Arteta tenia poques ganes de parlar.
6: No,
13: crec que no he vist totes les entrevistes, per exemple, que li fan a la tele, és possible que li hagin fet, jo no he vist cap clip d'Arteta explicant d'aquesta manera. Explicaven, parlàvem amb algun periodista anglès i deien que ells posen molt el focus en el fort que és l'Arsenal als duels, a les segones jugades, i que volien marcar territori. Veiem que aquesta primera ja se l'emportava a l'Arsenal i que si volia guanyar el PSG hauria de ficar la cama igual de fort d'aquells.
9: Sí, jo veig això, un missatge, no?, de dir...
6: Però tu creus que
9: jugarem a una cosa... No, no, a mi jo ja et dic que no vull utilitzar les vostres paraules, que són una mica més...
12: Però quasi, eh?
9: Però em sembla... i m'és igual que sigui la dels Enrique, la del Racing, renunciar a la pilota quan la tinc, jo no te la compro mai.
2: Totalment d'acord. 12:37, el Barça ha fitxat Anthony Gordon, es va presentar divendres a última hora, després d'esperar una estona que se solucionessin problemes burocràtics, 8 hores. I ens va sorprendre a tots amb aquestes declaracions en un perfecte castellà.
14: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: Antoni Gordon, que després va signar samarretes i quan un aficionat li va preguntar com estava, li va respondre en català. Estic molt feliç. Per tant, veurem si triomfa o no. Jo crec que sí, que triomfarà. El que és segur és que ha arribat i ha caigut amb bon peu. Perquè sap on arriba.
9: Exacte, no, però parla molt de la personalitat del que veurem després en el camp, segurament, no? Però quan un ja el primer dia té molt clar algunes coses, vol dir que després, ja, o sigui, si les tens al principi, és difícil que després es torci molt la cosa. A mi m'ha impressionat, però bé.
2: Oblim la del Masterclass.
15: Oblim?
6: Oblim.
15: Oblim.
7: Del Masterclass.
2: Pensava que no us n'havíeu adonat.
15: Sí, que no. Sí, sí, estem aquí, estem a la casa del temps. Estem...
6: Oblim.
2: Aquí tothom esperant la mínima errada, eh?
6: Has estat sublim.
2: Sí, és perquè esmorzo cada dia al bar La Palmera amb el Chen i alguna cosa s'enganxa, saps?
9: Home.
12: I tant, el Chen i l'altre, com es diu?
9: Molt bé.
2: Chen, tots es diuen Chen. Ah, sí. Per a més, els que els he preguntat, eh? Tots es diuen Chen.
9: Bueno, no, però perquè tu penses que cada dia saludes el mateix, no, però no. No.
2: Això t'ha quedat una mica racista, eh?
9: Però.
2: Targeta groga.
9: Sí, sí, sí.
2: I a la propera vermella i al carrer.
6: Sortim, sortim.
2: Àlex, aviam, Anthony Gordon aportarà al Barça diferents coses. El primer que destaques tu és que és un jugador que et permetrà atacar els espais i això del tempo, què vol dir?
12: El moment de l'arribada. És molt bo atacant espais, no només perquè és rapidíssim, hem de recordar que és el jugador que marca o que va marcar el pic de velocitat més alt de tota la passada edició de la Champions amb 34 km per hora. Més que Rafinha, més que Ferran, més que Vinícius, més que Mbappé.
2: El tio més ràpid de la Champions és Anthony Gordon.
12: El que va tenir el pic més alt.
2: 34 km per hora.
12: Sí, és molt ràpid, és rapidíssim, és més bo del que s'ha parlat tècnicament, però sobretot té molt bon tempo d'arribada. El tempo és allò que, el moment que tu esculls per arribar a l'àrea en el moment precís per poder rematar, per no entrar en fora de joc, té molt bon tempo, ataca molt bé els espais i això li encanta Flick. Segur, i per tant el Barça en pot treure molt rèdit.
2: Per tant, el primer punt és que és un futbolista molt ràpid, 34 km per hora de pic de velocitat a l'última Champions, el futbolista més ràpid d'Europa, això permetrà atacar els espais. És un futbolista que pressiona molt i que té alta capacitat de repetir esforços.
12: Sí, pressiona molt bé, orienta bé les pressions, aquesta rapidesa, aquesta intensitat la fa servir per alçar els a pressió, és molt bo. Té 2,2 recuperacions de mitjana per partit, que per ser un atacant és molt alta, per exemple, Rafinha, que tots diem que és un gran pressionant, té 2,1. Ah. Per tant, això també li servirà. El Barça parteixi des de l'esquerra, parteixi des del centre, des d'on sigui, per poder-ho fer, i després que és una altra bèstia, és a dir, el que porta el Barça aquí no és un perfil diferent, sinó que replica el mateix perfil, després en parlarem, però el mateix perfil que té amb Rafinha, amb Ferran, per tant, és una altra bèstia anant als espais i repetint esforços.
2: Ja vam explicar que el Barça havia detectat que en determinats partits li faltava energia, partits d'alta intensitat, sobretot quan no tenia Rafinha i que hi havia un informe dels tècnics del club on destacaven que el podi dels jugadors amb més capacitat per repetir esforços a alta intensitat d'Europa estaven Rafinha, Anthony Gordon i Barcolà. És un futbolista que marca gols.
12: Per mi té gol. Per mi encara no té les xifres d'un primer espàs, és evident, però per mi és tan clara rampa de pujada golejadora. Les tres últimes temporades són 12 gols, 9, 17 aquesta temporada amb 10 a la Champions, i sobretot crec que té gol perquè té molta determinació en les seves accions, no? És a dir, evidentment el Newcastle no et genera tant com el Barça, però cada vegada que ell té alguna acció en la que pot fer gol i va amb molta determinació, per tant, això em porta a pensar que el Barça pot doblar les seves xifres.
2: I el que hem comentat abans és un futbolista que aporta versatilitat i alternatives per a Hansi Flick.
12: Moltíssima, i això és el que em motiva més del seu fitxatge, perquè si el Barça aposta per un jugador a 70 milions més variables, jo entenc que no ve aquí a ser un quart davanter, per tant, serà més titular que alternativa. Si és un jugador que replica aquests perfils que dèiem, aquí em porta a pensar que potser Flick té alguna cosa al cap, que hi ha algun canvi de rol de Rafinha, hi ha alguna possibilitat de que puguem veure Lamine més per dins amb dos extrems atacant l'espai, que li permet coses a la pissarra que no permetria, i és que jo tinc moltes ganes de veure què té pensat l'entrenador, perquè crec que alguna cosa té.
2: Ho hem comentat abans, parlant del Paris Saint-Germain, extrapolant-ho al Barça, aquest és un dels motius pels quals Anthony Gordon s'incorpora a l'equip, i un periodista alemany va dir que Hansi Flick el desitjava tant.
6: Desesperadament, va dir.
2: Que permet alternatives a l'atac, no d'un partit a l'altre, sinó dintre del mateix partit. Jofre.
9: A mi hi ha dos coses a afegir això del Mas, que no sé si és afegir. Una, que li tinc molta fe a aquesta decisió, crec que tant Flick com Deco, que em sembla que ens han demostrat que els hi podem fer confiança, i que si han apostat els diners que han apostat és perquè els hi convenç molt i perquè li veuen un potencial que crec que té. El preu pagat és alt, és veritat. Esperem que d'aquí temps no massa, considerem que no fos molt. I dos, que més enllà de les recuperacions i tota aquesta energia, crec que és un futbolista que pel joc del Newcastle i perquè l'hem vist, el relacionem molt, passa una mica com amb Gavi, no? Que el relacionem molt amb molta energia. Són futbolistes que amb la pilota al peu tenen nivell. Sí. Té timing d'arribada, però té, no és un 1 contra 1 de Lamin, però és un jugador que si li dones al peu té molta capacitat i crec que amb això farem un saltet més.
2: Sobre el preu, evidentment és alt, 70 milions més 10 en variables en funció dels títols guanyats, per exemple la Champions, però ho ha explicat el Bruno Alemanya al Bar. Si vols a un futbolista de la Premier, a qui també pretén fitxar Liverpool, ell és de Liverpool, i el Bayern de Múnich l'has de pagar i com més temps passi, pitjor,
9: va estar
2: perquè
9: Liverpool
2: pujarà el preu. Sí. Sí, va estar el Liverpool, a l'Everton, aquí és on el Barça, ho vam explicar la setmana passada, accelera perquè es posa en alerta, ja que la família és d'allà i, òbviament, si tenen una bona proposta i els altres clubs no reaccionen, fàcilment vulgui anar cap allà. I el que va fer el Barça és esbrinar què pagava el Bayern de Múnich, quina era l'oferta del Bayern de Múnich, sabent que el jugador volia anar al Barça, van calcar l'oferta del Bayern de Múnich i se'l van emportar. Anthony Gordon, una operació que va ser, evidentment, cuinada a foc lent perquè feia temps que seguien el jugador, però negociació express perquè es va tancar ràpid.
9: Perquè se'ns el fotien.
12: Sí, exacte. Deixa'm afegir dues coses només al que ha dit el Jofre. Primer tot, molt important això, és a dir, és un jugador, ja ho he dit, és molt més bo del que se'ns està venent perquè el veiem córrer tant que sembla que sigui descontrolat. Tècnicament és molt més bo. No estem parlant d'un virtuós, però tècnicament és molt més bo. I després, clarament, és un jugador per competir a Europa. És a dir, aquí sí on jo li veig que el Barça guanya, fa aquest pas endavant, és un jugador de ritme europeu.
2: Per cert, si el veieu físicament, ens ho va destacar el Joan Tejedor l'altre dia i per fi vaig poder posar nom a l'actor que em recordava Anthony Gordon, Bradley Cooper.
9: Sí.
2: Bradley Cooper és més guapo, però s'assembla a Bradley Cooper, tio.
9: I té un flow interessant, eh? És veritat que la roba d'ajuda per aquesta presentació que va fer i tal, però és un tio que
16: esteu
9: crec
16: sonats.
9: Que aquesta personalitat també case.
16: Esteu sonats, però si sembla... Sembla un esmirriat, si sembla, tal com anava vestit l'altre dia a la presentació, semblava que li faltaven els
9: poca
16: colors.
9: Poca cosa.
6: Mira, Heli anava una mica gran, és veritat.
2: I ja que ha parlat, sí. Semblava un nen.
9: Oversize.
2: El Pau Covarsí li ha preparat una carta de benvinguda.
6: Jo no puc anar gaire...
9: Senyit.
6: M'agrada l'Oversize.
9: Sí, sí.
2: Anthony Gordon. Carta de benvinguda de Pau Covarsí a Anthony Gordon.
9: Vinga.
16: Benvolgut Anthony Gordon, d'ara en endavant Antoni. Primer de tot, benvingut al Barça. A la teva presentació he vist que has entès bastant bé de què va aquest club. Ja sembles bon Jan amb aquesta cara d'escolonet que s'ha marejat a l'autobús. I que pinta que amb tu doncs, ens ho passarem molt bé jugant a futbol. Dit això, Toni, no t'he vist encara, però ja t'he expedit el carnet de maulets. T'he afiliat al sindicat de llogateres i t'he apuntat a Tsunami Democràtic, això últim mes en plan broma, perquè si no corres et trauré un QR per enviar-te a l'aeroport. He vist que ja has dit que estàs molt feliç i ho has dit en català. Em sembla un bon inici, però, nano, tu no ets en Flick. Tu, en dos dies, et vull llegint Tirant lo Blanc, recitant les homilies d'Organyà i mirant plats bruts. Això que fan tants de mirar Merlí, ho sento, però aquí no som de profes de filosofia de 60 anys que s'ho munten amb professores de 30. I'm so sorry, però hi ha una cosa que se'n diu en relacions de poder i, my friend, you have to learn about this. Per tant, plats bruts, dirty dishes, ok?
9: Vale.
16: En alguns sentits han ballit malament, però no seré jo qui ho canceli tot per un tang a la platja i en Ramon mirant senyoretes. En fi, Toni, sigues benvingut al Barça. Si necessites més ajuda, et presentaré el monitor de l'aula d'acollida, que es diu Andreas. És un nano molt maco, però compte quan el saludis no li donis la mà molt fort, perquè potser li trenques dos dits. Un dia li vaig dir hola així a cau d'orella i li va caure l'orella a terra. Amb l'orella es va entrebancar i gairebé se'm desnuca. Sigues benvingut al Barça, Toni, i recorda que només dient visca Catalunya no n'hi ha prou. Et falta una paraula.
2: I a tot això, el Barça intenta obrir negociació amb l'Atlético de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Ha estat intens el cap de setmana a les xarxes socials.
6: La que s'ha liat, tu.
2: Heu, suposo, llegit missatges del community manager de l'Atlético de Madrid i s'ha fet viral un vídeo de Julián Álvarez de petit.
17: ¿Qué sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño?
18: Jugar un mundial.
17: Jugar un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente?
18: ¿Ah?
17: ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito? Sí. ¿Y tu equipo que sos hincha?
18: River, del Barça, de Calcín, bueno, y de Argentina.
2: Diu, de River, del Barça?
6: No, esbrino...
8: Calquín, no? Sí.
9: Alguna cosa que és menor.
6: L'Atlético no.
16: Algú en un idioma d'aquests estanys.
2: Pedro Fullana, què tal, com estàs?
19: Com va, bon dia.
2: Bé, el Flaqui, eh? Com ja esteu fotent a l'Atlético, eh? No sabia que estaves tu preparat allà per respondre a l'altre costat del telèfon.
19: En Flaqui no, perdona. Flaqui... No.
6: Tenim discussions amb el Follana per WhatsApp. Va, discussions, no, perdona, no, intercanvi de parets.
2: Ah, sí?
9: Pujadeta de tot a vegades.
6: No, no, no.
19: En Flaqui és d'ironia a la ràdio i l'Atlètic de Madrid d'ironia a xarxes socials.
9: A xarxes.
8: L'equip era Calxín, que és d'on és ell.
2: Calxín. Mira, seria ja un nom fluixet, bo per un restaurant. Calxín.
19: Tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
9: Calxín.
2: Què deies, Pedro, perdona?
19: No, dic que tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
6: Perquè ha dit el Barça, si t'ho està deixant clar.
16: Sí.
19: No, però si jo ho tenc clar, si jo més o manco ho tenc clar des de fa mesos, sí, sí, ja des d'aquell dia que no va contestar a aquella pregunta després de Champions, que deia no lo sé, puede que sí, puede que no, jo tenc clar que en Julián s'aporta de sortida la té oberta i no tenia clar quin era el seu futur. Aposto jo que no, li estaven demanant una cosa que no anava a dir perquè ni ell mateix sabia, i jo te diria que avui tampoc sap què passarà directament aquest estiu.
2: Sí, això no ho sap ningú, el que passarà amb Julián Álvarez. Per què l'Atlético fa aquests missatges a través de les xarxes socials? Hi ha alguna, diguem-ne, explicació més enllà de que s'escalfi per tot el que es diu? Respon alguna estratègia o per què?
19: Bàsicament perquè l'Atlètic de Madrid està molt enfadat amb el Barça, perquè entenc que des de fa molt de mesos està xerrant del jugador, està posant tot el foco damunt un jugador que té contracte amb l'Atlètic de Madrid, que en moments determinats de la temporada, on precisament ha coincidit en les prèvies de les eliminatòries davant el Barça, s'ha xerrat molt de Julián, va xerrar Araujo, evidentment li demanen, també ha xerrat Laporta amb tota la seva... candidatura de cara a les eleccions. Han xerrat molt a Barcelona de Julián Álvarez i entenen que per respecte a un altre club amb el que té contracte això no s'ha de fer. Per tant, l'Atlètic de Madrid està enfadat amb aquest tema, independentment de que també està molt enfadat amb els representants del futbolista, perquè entenen que estan col·laborant a que s'estigui xerrant tant fora del terreny de joc de Julián Álvarez el seu futur al Futbol Club Barcelona, i perquè fan una espècie de subhasta pública de cara a l'exterior. I a partir d'aquí, pues, l'Atlètic de Madrid entén que molt xerrada, oferta, firma oficial que no havien rebut en aquells moments, es veu que hi ha gent de l'Atlètic de Madrid que pot saber que el Barça en el seu moment anava a oferir 100 milions d'euros, perquè dins el que arriba per part dels intermediaris que estan dins l'operació o que han intentat entrar dins l'operació, ja aquesta xifra més o manco era coneguda, però aquí el que hi ha és un emprenyo monumental de l'Atlètic de Madrid amb el Barça directament i amb els agents del jugador, no tant directament amb el jugador, però sí amb els agents i amb el Barça, i per això varen voler jugar, pues, irònicament, com han fet molt aquesta temporada amb els àrbitres, amb el Real Madrid, amb tot el tema de com s'està gestionant aquest assumpte.
8: La informació que maneguem nosaltres des d'aquí de Barcelona és que dimecres hi ha aquesta reunió de la que tant s'han parlat, de part de l'estructura del club, Deco, Alejandro Echevarría, es reuneixen amb la gent de Julián Álvarez, i es reuneixen amb uns altres...
2: La gent de Julián Álvarez és Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo.
8: I es reuneixen amb uns altres agents, que són Juanma López i Andy Vara, agents de Joan García, agents de Dani Olmo i de molts altres jugadors que han estat...
2: Sí, els de l'empresa Niagara Sports.
8: Correcte. Una de les agències que millor relació té amb el director esportiu del Barça, amb les que més a gust treballa i li ha tancat els últims fitxatges. Aleshores, aquesta empresa, Niagara, té la demanda del Barça de dir, escolta, tu que coneixes l'Atlético, que treballem amb tu...
2: Perquè Juanma López va jugar a l'Atlético.
8: Sí, i que treballem amb tu, que hem fet els dos últims fitxatges amb tu, creiem que ens pots ajudar a intentar deslliurigar aquesta operació amb l'Atlético de Madrid. I aleshores reben un mandat d'intentar ajudar a dur a bon port l'operació de Julián Álvarez. Tot això amb el beneplàcit de l'agent del jugador, Fernando Hidalgo. Aleshores, divendres, crec que és divendres, Fabrizio Romano publica una oferta, publica que ja el Barça ha fet una oferta de 100 milions d'euros, que tu també vas dir que el Barça està en disposició, sí, no?, d'aquests 100 milions d'euros.
2: Sí, sí, nosaltres vam dir que el Barça volia fer una oferta d'uns 100 milions, sí, d'euros, el que no teníem certificat és si la va arribar a fer formalment, que ja he llegit a Mundo Deportivo que, sí, ho va fer, el Barça, que la va traslladar per escrit.
8: El Barça, anem a fets consuats i la informació que tenim a aquesta hora. El Barça formalment, quan li preguntes, has fet una oferta de 100 milions, la resposta és, no t'ho dic, no volem remoure més aquest tema.
2: Aquesta és la resposta, diguem-ne, oficial, formal.
8: A partir d'aquí, les fonts que nosaltres consultem, sí que coneixen de com va aquesta operació, com ha publicat Mundo Deportivo avui també, confirmen que es va fer aquesta oferta dos dies després de la reunió. La reunió va ser dimecres, doncs divendres, no? Que ja es fa aquesta oferta de 100 milions d'euros i, pel que nosaltres diuen, no hi ha resposta de l'Atlético de Madrid, que jo crec que la resposta és la pública, els tuits de l'Atlético de Madrid.
2: És a dir, no.
8: I així
2: que
8: està.
2: Era el que jo crec que ja pensava el Barça que diria l'Atlético, no a l'oferta de 100 milions d'euros. Però des de l'Atlético, Pedro, diuen si el Barça ha fet oferta formal o no?
19: No volen saber res perquè directament no valoren una oferta de 100 milions d'euros i menys del Futbol Club Barcelona. Això és la realitat i aquí hi ha la resposta dels tuits que varen viure aquest cap de setmana i un poc és la resposta pública a tot això. A l'Atlètic de Madrid hi ha gent, evidentment ja saps que dins un club no només hi ha un màxim representant, en aquest cas ja estem xerrant d'una empresa exterior com és Apollo, que es veu que la gestió, encara que ells siguin propietaris, la mantén Gilmarín, que és la persona ara mateix dins l'Atlètic de Madrid que encara pren totes les decisions i té la darrera paraula. A partir d'aquí, dins l'estructura, hi ha una secretaria tècnica encapçalada per Mateu Alemany, en aquest cas també amb una segona peça, diguem, important, encara que crec que a l'hora de prendre decisions no té molta capacitat, com és Carles Bucero i com hi ha una secretaria tècnica completa. Dir l'Atlètic de Madrid fa temps que saben que el Barça oferirà 100 milions d'euros. Una cosa és la formalitat de fer-ho de forma oficial amb una oferta per escrit i l'altra cosa, el que ja tots sabem en el món de futbol. Hi ha paraules, xerren intermediaris, hi ha apoderats que xerren en nom de determinat club o de determinada persona i ja saps que t'oferiran o en quina disposició està l'equip rival. I fa temps que dins l'Atlètic de Madrid saben que el Barça pot oferir, si no hi ha jugadors de per mig, més o manco 100 milions d'euros. I ja automàticament, quan saben això, independentment de que l'oferta sigui o no formal, la resposta interna de la persona que té la darrera paraula, que és Gilmarín, és clara i contundent. Ni ho valora, no la valora. Per damunt d'aquesta xifra, entrarà a negociar l'Atlètic de Madrid? Més o manco, pareix que per 150 milions d'euros o una xifra propera, Gilmarín es podria plantejar vendre el futbolista, perquè entén que es mal cap a l'Atlètic de Madrid seria important perquè perdria un jugador que per ell és franquici, perquè haurien de veure com després has de refer tot el projecte per fitxar un jugador que el substitueixi, evidentment tindries molta capacitat econòmica, però Gilmarín no vol vendre a dia d'avui a Julián Álvarez i menys per 100 milions d'euros. A partir d'aquí, l'emprenya de Gilmarín i de l'Atlètic de Madrid amb el Barça és evident, ja ha quedat escenificat en públic. Per tant, si hi ha de negociar en qualque club, crec que ho té més difícil el Barça que el reste del món ara mateix.
2: Perquè el paper de Niagara Sports, de Juanma López i Andy Vara, quin és? És a dir, l'Atlético de Madrid accepta negociar amb aquests intermediaris que, pel que has explicat, Santi Ovalle, els posa el Barça.
8: Tenen mandat del Barça, sí.
2: I l'Atlético, què diu?
19: Juanma López ha estat molts anys vinculat a l'Atlètic de Madrid perquè és el representant d'Álvaro Morata. Evidentment, és un representant que sempre ha tingut molta confiança de Gilmarín, que, de fet, és un representant que maneja gran part de jugadors o una bona part de jugadors de la cantera de l'equip matalasser. Jo crec que el Barça el que fa és que sap que Mateu Alemany té una situació complicada per part de Deco i intenta ficar un intermediari que saps que és proper a l'Atlètic de Madrid. A partir d'aquí la resposta és la mateixa perquè no és una qüestió de persones, és una qüestió de fets. I l'Atlètic de Madrid li vengui Juanma López o com per exemple han arribat altres apoderats amb capacitat per negociar o per xerrar en nom de l'Arsenal, que s'han ficat a l'operació xerrant de l'interès del Paris Saint-Germain, que a dia d'avui no s'ha traduït en absolutament res. És a dir, a dia d'avui el Paris Saint-Germain no és a l'equació de Julián Álvarez, perquè en cap moment ha donat una passa més enllà de gent que diu que el PSG està interessat, que pot arribar a dur una oferta de determinades condicions. A dia d'avui no hi ha res. A dia d'avui hi ha Arsenal, que és vera que ha fet més passes, ha xerrat amb els jugadors, s'ha reunit amb els agents fa ja bastant de mesos i que està en disposició de fer una oferta i que el jugador a Anglaterra, per lo que sabem, no hi vol anar. Uh-huh. És a dir, és el darrer de tots dins la llista de prioritats. El tema és que aquí el PSG, per exemple, que se xerra molt, a dia d'avui el PSG no existeix. El PSG hi ha una declaració d'intencions d'intermediaris, d'apoderats, que diuen que farà qualque cosa, però a dia d'avui no ha fet. Allà el Barça.
2: I serà ara mateix, un estiu llarg.
19: L'Atlètic de Madrid en el Barça no li vol vendre. Ara, dubtes, si ofereix una gran oferta de 150-160 milions d'euros, l'Atlètic de Madrid s'ho planteja.
2: Ho veurem.
19: A dia d'avui és l'incògnita.
2: Fullana, una abraçada forta. Pausa.
19: Que vagi bé.
2: I endreçem l'actualitat abans d'obrir la segona hora del Que t'hi jugues.
20: Que t'hi juga.
21: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
20: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
21: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
22: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
23: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, pues tengo un brinco. Porque es el... ¡Pum! Y digo, coño, mi padre.
24: Vidas en música y letra. Llapis de memoria. Cada día de 3 a 4 de la tarde, amb... Ràdio SER, Principat d'Andorra.
25: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Concòrdia superaria demòcrates en unes eleccions generals que confirmen Andorra endavant com la tercera força. Així es desprèn de l'enquesta política que ha elaborat el Departament de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació i mostra com la formació taronja perd suport respecte a les edicions passades d'aquesta enquesta i ja estaria per darrere de Concòrdia en uns possibles comicis generals, malgrat que Xavier Espot es manté amb molta diferència com el polític més conegut del país. Cerny Escaler també és el més ben valorat i Xavier es pot, com dèiem, per exemple, en aquest apartat de confiança i de valoració, és el quart de tots els caps de llista dels partits i està al mateix nivell que Marc Magallón. Malgrat que les estimacions són favorables a Concòrdia, diu el director del departament, Joan Micó, que el partit demòcrata té encara dos problemes que el penalitzen, com són el fet de no tenir un candidat que rellevi a dia d'avui Xavier Espot i que el percentatge té un percentatge de vot molt important de gent que els va votar a les anteriors eleccions i que ara mateix diu que no sap si els tornaria a votar.
1: Jo estic convençut de que sí, no? De que sí, sí, sí. Ara, fins a quin punt tota aquesta gent que ens ha dit que no saben a qui votar continuaran votant ADA o marxaran, això ja és una altra. Però que el fet de que afecta, segur que sí.
0: Malgrat que Pere Baró és el segon polític més ben valorat, està molt a prop d'una Carin Montaner que va clarament a l'alça. En totes les preguntes sobre vot decidit supera clarament els socialdemòcrates i es confirma com la tercera opció. La resta de partits situats a la dreta, entre els quals hi hauria liberals o Acció, per exemple, quedarien reduïts a la mínima expressió. Això sí, queda la incògnita per saber amb quina força entraria Virtus Unita.
1: Bueno, sí, si mirem l'evolució, no? I sí que és veritat que és una evolució constant, no? Vull dir que no en grans percentatges, però sí cap amunt de manera constant, sí.
0: Cal destacar que Andorra Endavant aconseguiria retenir el 80% del vot de les eleccions del 2023, justament per sobre de Concòrdia, que en mantindria el 70%, però en canvi el Partit Socialdemòcrata es guardaria el 42% i, com dèiem, la formació demòcrata només tindria un 35% de vot fidelitzat a hores d'ara. Per cert, que aquesta enquesta política també mostra que les posicions sobre l'acord d'associació estan molt enrocades. Els partidaris del sí en un referèndum que validi el procés d'acostament amb les institucions europees creix fins al 33%, quan en l'anterior onada d'aquest estudi era del 24%. Per altra banda, es manté pràcticament idèntic al 46% d'aquells que votarien no. La diferència, per això, està entre els que es consideren informats i els qui no. En el primer cas, són un 34% i votarien àmpliament a favor del sí. I en el mateix es reproduiria, en el segon cas, la gent que diu que no està informada, que supera el 70%, també és clarament partidària en contra de l'acord d'associació amb la Unió Europea. En parlàvem abans, Virtus Unita constitueix ara ja sí com a partit polític. El grup d'opinió fa un pas endavant amb la mirada posada en les eleccions generals i situa els seus eixos ideològics en el lliure mercat, la propietat privada, la meritocràcia i un creixement demogràfic que diu han de ser racional i objectiu. A través d'un comunicat de premsa, la formació explica que ha escollit un comitè executiu provisional que serà l'encarregat de preparar el Congrés Nacional que definirà l'estructura de el partit, així com el programa polític. El comitè executiu està presidit per l'excònsul d'Ordino, Josep Duró, i l'acompanya l'exconsellera general Olga Forner com a vicepresidenta, l'exconseller comunal Josep Antoni López com a secretari i també l'expresident de la CEA, Xavier Altimir, en aquest cas com a tresorer. Entre els vocals destaca la presència de l'excònsul major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i també de l'exministre de Salut, Albert Font. L'auge dels grans centres comercials, canviem ara de qüestió, i també de les franquícies, perjudica el futur del petit comerç. Ho explica la presidenta de The Shopping Mile, Montse Rodríguez, qui no amaga que les botigues més tradicionals són les que tenen més dificultats per garantir la seva viabilitat. Una situació que no preveu que canviï, sinó tot el contrari, perquè els costa més afrontar l'increment dels costos de producció, d'importació i, sobretot, de lloguer dels locals. Tot plegat manté que perjudica el client final, que és el que veu un procés de concentració de negocis pràcticament idèntics, sigui per begudes, per botigues o bé per restaurants, i això només fa que es perdi l'atractiu, diu, i el seu interès.
2: Jo crec que a llarg plaç ens pot perjudicar. Ens pot perjudicar perquè al final les franquícies són les úniques que poden pagar aquests lloguers desorbitats que hi ha ara mateix. Per tant, l'oferta cada vegada doncs, es limita més a franquícies. Perds l'atractiu de comerç, petit comerç, o més gran, és igual, però comerç més de proximitat, no? Comerç que et pot oferir coses diferents.
0: La temporada d'hivern va ser molt bona, reconeix Rodríguez, tot i que lamenta que van tenir alguns caps de setmana amb el temps que els va perjudicar, i en aquest sentit admet que l'esllavissada a l'RN20 i el tall de la via va provocar una situació desastrosa al pas de la casa. Per altra banda, avança que l'any vinent Andorra Turisme, juntament amb els comuns d'Andorra Vella i d'Escaldes Engordany, impulsaran ara sí un esdeveniment al maig, similar al Shopping Andorra Festival. Malgrat que no pot explicar encara com serà, diu que l'objectiu és revitalitzar el turisme i, per tant, les compres en l'època de l'any, que ara mateix és la que menys activitat té.
2: Malauradament, tant de temps crec que no podrà ser, però és un inici, veure com surt, com encaixa durant el mes de maig, doncs també veure si realment és lo suficientment atractiu doncs, perquè faci venir gent. Nosaltres som molt positius i tenim unes expectatives molt altes en que serà molt bo, però hi confiem molt i la veritat que estem entusiasmats.
0: Quan a les necessitats de personal, la presidenta de Shopping Mile apunta a tres problemes que els dificulten la contractació. Per una banda, el preu de l'habitatge, després l'increment dels requisits per accedir a la quota general, que és la que més utilitzen, i el tercer diu que tornen a ser els centres comercials de nova obertura, els quals necessiten plantilles senceres que, diu, esgoten aquesta quota. I el sector cultural espera també l'edifici multifuncional per ampliar l'oferta d'activitats. Ho explica el director artístic de l'ONCA i també del Clàssic, en Joan Anton Reci, qui recorda que cap dels tres equipaments més grans que hi ha al país es podria fer, per exemple, una òpera de gran format. A més, ni el Centre de Congressos, ni l'Auditori Nacional, ni el futur Auditori Claró tenen un fossat en el qual encabiri una orquestra ni l'espai suficient perquè estiguin junts solistes i un cor. En aquest sentit, posa l'exemple de la Carpa, que han creat al Parc Central precisament pel Clàssic i que la fan amb totes aquestes característiques. Explica Reci que un edifici multifuncional incrementaria l'oferta i les possibilitats de portar més esdeveniments.
3: Però seria fantàstic perquè invertim molt en tot, en crear aquests espais, en crear la carpa, i a vegades doncs, tot això ho podríem invertir en la programació també. Igual en lloc de fer 12 coses en podríem fer 18, si no dediquéssim. Però al mateix temps penso que si arriba el multifuncional i encara hi ha el Clàssican, serà super benvingut.
0: El director artístic destaca la importància que Andorra organitza en un esdeveniment d'aquestes característiques. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Bona tarda. El canvi de mes ha arribat amb un canvi també de situació meteorològica que farà que la calor no sigui tan significativa com dies passats, si bé igualment tindrem temperatures per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Avui mateix encara tindrem màximes properes als 28-29 graus, per exemple a Andorra Vella i a tot el sud del país, en una tarda amb sol, com al matí, però cada cop més núvols. De fet, fins i tot amb alguns xàfecs que no deixaran molta aigua i, a més, plouria durant poca estona, no de manera generalitzada. Els pròxims dies la temperatura baixarà, però igualment continuarem passant dels 25 de màxima. No esperem un descens més apreciable fins dijous i divendres, quan la pluja guanyaria protagonisme. Però tot apunta que a finals de setmana, i sobretot la setmana vinent, la calor tornaria a guanyar protagonisme.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui serà amb nosaltres l'historiador Oliver Vergés, que tot just la setmana passada presentava el seu darrer estudi, el seu darrer llibre basat en la reforma del 1866. Coneixerem una mica doncs, en què va consistir i quines implicacions polítiques va generar. Més tard, avui és dilluns, avui tenim la secció del Dia Zero i ens acompanyarà també l'Àlex Estelés. En aquest cas tractarem sobre els perills de la intel·ligència artificial. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
7: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Oliver Vergés, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Oliver, fa pocs dies, tot just el dijous de la setmana passada, presentaves al Consell General la nova reforma del 1866 que va impulsar un canvi en el sistema polític del país. Vaja. Una mica, explica't una mica, Oliver, en què va consistir aquesta nova reforma.
1: Bé, la nova reforma va suposar, jo crec que entre els canvis principals que hi va haver n'hi ha dos que són fonamentals. Primer de tot, el fet de que doncs, tots els caps de casa del país doncs, poguessin exercir el seu dret a vot i poguessin elegir els seus representants polítics. Fins aquell moment no sabem ben bé com hauria funcionat aquest sistema electoral, però sí que sabem que hi va haver una tendència al llarg del final de l'època moderna i sobretot del segle XIX d'acaparació del poder per part d'unes poques mans. No? Sí. Llavors, diguéssim que aquesta nova reforma el que fa és establir que tots els caps de casa puguin votar i que puguin triar cònsols, després que puguin triar també comissionats de poble, que són les persones que s'havien d'encarregar de fer la fiscalització de les finances públiques al final de cada any, i després que poguessin triar consellers generals. I això obre la porta al segon gran canvi, que és que els cònsols, que fins aquell moment automàticament eren membres del Consell General i que, per tant, doncs, controlaven la institució, a partir d'aquest 1866 se separa aquesta figura i neix pròpiament la figura del conseller general, que en principi només s'ha de fer càrrec dels afers de la vall, és a dir, dels afers per al qual ha estat designat membre del Consell General. I això, al nostre entendre, té una conseqüència important, que és que el Consell, diguéssim, que s'emancipa d'aquesta tutela comunal que podia tenir anteriorment i doncs, que tindrà una concepció més clara de la sobirania sobre tot el país.
0: Perquè, d'alguna manera, fins ara, aquesta institució, aleshores, comuna, mai més ben dit, entre la pròpia corporació i el propi Consell General, doncs el que feia a la pràctica també entenc que es legislés en base als interessos parroquials que hi hagués en aquell moment, no tant amb una visió nacional.
1: Clar, hem de pensar que fins a aquell moment Andorra sempre s'ha descrit com una federació o una confederació de parròquies, no? I al final el Consell General era la representació clara d'això. Al final doncs, teníem els dos cònsols actius i els dos cònsols sortint de cada parròquia. En aquell moment hi havia 6 parròquies, per tant 6 per 4, 24. Aquests eren els 24 membres del Consell General. Clar, la teoria continguda, per exemple, en el manual d'Igest ens diu que l'òrgan superior dels consells de parròquia era el Consell General i que, per tant, doncs, aquest era la instància superior i el que havia de controlar també la realitat comunal. A la pràctica, el fet de que fossin les mateixes persones el que estiguessin en les dues institucions feia que difícilment aquest control es pogués exercir. I una mica com tu deies, no? Que al final que es legislés o que tot el que es fes tingués a veure molt amb la conjuntura que hi havia en els comuns. I, per tant, en aquest moment, a partir del 1866, això se separa i la realitat doncs, queda que hi ha una institució que és pròpiament el Consell, que és la representativa de tot Andorra, i després els comuns amb els seus cònsols que s'encarreguen dels afers estrictament parroquials.
0: Clar, perquè ens deies que tampoc se sap una mica massa com funcionava abans, però només hi havia uns comicis, perquè ens entenguem, i llavors amb els representants que s'elegien doncs, ja cobrien les dues administracions, o els votaven dues vegades però també hi anaven les mateixes persones?
1: No, hi anaven les mateixes persones, al final eren els cònsols que automàticament passaven a ser consellers generals. Mm. El que no sabem exactament és com es feia aquest procés. És a dir, ens podem imaginar que segurament eren reunions dels membres de la parròquia, és a dir, dels caps de casa de la parròquia, que al final decidien qui era el seu representant. Però tot això no n'ha quedat testimoni. El que sí que sabem és que durant tota aquesta centúria, durant tot el segle XIX, la tendència és que siguin cada cop menys persones les que gestionen aquest poder comunal i que, per tant, a la pràctica siguin automàticament els que gestionen el Consell. I això és important perquè gràcies a un document de Casa Molines hem pogut establir que, en part, la gran causa de la nova reforma és aquesta situació i el fet de que, com diu el document, són els cònsols vells els que elegeixen els nous, és a dir, que al final hi havia un sistema totalment endogàmic de traspàs de poder d'uns als altres sense que hi hagués un procés pròpiament de votació. Ja no diem democràtic perquè és difícil que en aquestes dates puguem parlar de democràcia tal com l'entenem avui en dia.
0: I tant. Estem parlant, una de les primeres conseqüències, ens has dit que la nova reforma bàsicament té dos grans conseqüències. La primera és aquesta divisió entre cònsols i consellers generals. La segona, que de fet és la que tu m'has posat primer, és la de qui pot votar. Com canvia, Oliver, el cens electoral?
1: Clar, al final el que sabem és que queden estipulats doncs, totes les persones que poden exercir el seu dret a vot i que, per tant, ja no hi ha aquest sistema endogàmic de traspàs d'un poder a un altre, sinó que hi ha un seguit de persones que s'han de reunir en els dies que es poden fer les eleccions. Normalment es feien en 3 o 4 dies de manera separada i doncs, que les persones podien fer el dret de vot i que tots els caps de casa el podien exercir. Que fins aquell moment això era una novetat. En principi estem parlant que a tot el país segurament hi havia aproximadament unes 800 cases. Per tant, a tot el país eren uns 800 caps de casa els que podien exercir el seu dret a vot per elegir els seus representants polítics a partir d'aleshores.
0: Perquè, si no ho entès malament, abans d'aquesta reforma, qui votaven era aquella figura que anomenes els caps grossos.
1: Sí.
0: Només ho dic perquè no sé si canvia molt, no sé si eren molt pocs els caps grossos, i amb els caps de casa, doncs, que són 800, doncs hi ha una diferència molt gran, o potser no tant.
1: Sí, sí, sí. És a dir, quan passem d'aquesta forma d'elecció endogàmica, allò d'uns elegeixen els altres, això queda molt limitant només aquests caps grossos, i després, quan passa a ser doncs, tot el país, hi ha una ampliació clara del nombre de votants i també fins i tot d'algunes persones que fins aleshores havien estat exclosos. No? És a dir, tots els que no eren cap grossos, per molt que fossin caps de casa, havien quedat exclosos, no? de la possibilitat d'exercir el dret a vot, i per tant doncs, el que tenim és una ampliació del cens i del nombre de votants.
0: I tant. Ja posats, posa'ns en context, valgui la redundància, Oliver, per què es fa aquesta nova reforma l'any 1866? Destacaves que no és que sigui un moviment sorgit de les classes populars o de la població que no és cap grossa, sinó que potser doncs, és una manera del sistema d'intentar sobreviure.
1: Sí, en part hi ha aquesta qüestió. És a dir, al final Andorra en aquell moment, a mitjans del segle XIX, estava patint una crisi sense precedents, una crisi estructural, sobretot per el tancament de les fargues i per els problemes que tenia amb la ramaderia, el principal bastió de l'economia andorrana del moment, i aquesta situació el que fa és generar doncs, una certa contestació social, problemes d'una població, sobretot l'anomenat poble baix, doncs, que es veu més afectat per la crisi, i davant d'aquesta situació i davant de tots aquests problemes polítics que comentàvem, no, de l'endogàmia en el control dels càrrecs polítics, hi ha un seguit de persones, liderades per Anton Maestre de Casa Molines d'Andorra la Vella, que opten per iniciar un canvi polític, una transformació que vingui a posar remei sobretot aquests problemes polítics per evitar una revolució social des de baix. Per tant, podríem dir que sí, que és un canvi pivotat des d'un sector dels caps grossos que veuen imprescindible que es faci una reforma per acabar doncs, amb aquests mals que es detectaven en la política del país.
0: I tant. I com va ser aquest procés? Perquè jo entenc que una part dels capgrossos, i ho escolteu, doncs haurem de quedar-nos o haurem d'aplicar alguna reforma, però entenc que hi haurà una altra part dels capgrossos que diran ni hablar, que jo amb el meu poder endogàmic estic molt content. Com va ser una mica aquest xoc, si és que hi va haver?
1: Sí, efectivament, ni va haver. Primer el que van fer el sector reformista, Anton Maestre, el que va fer és doncs, convocar unes quantes reunions i després van fer una recollida de signatures de tot el país. Es van aconseguir unes 523 signatures d'unes 781 cases. Per tant, hi havia un suport majoritari a l'aplicació d'aquesta reforma d'un 60%, un 66% aproximadament. I després, amb aquest suport, es van presentar davant del bisbe Caixal i li van dir, escolti, tenim la necessitat de fer aquesta reforma per solventar aquestes qüestions, i el bisbe Caixal és quan va fer el 22 d'abril de l'any 66 el decret de la nova reforma. I ell va dir, el bisbe, escolti, això ha de ser d'aplicació immediata. I aquesta aplicació immediata és la que va portar doncs, un xoc de legitimitats el 30 d'abril del 66, en què hi havia un sector reformista que demanava que s'apliqués aquest decret del copríncep i que, a més, doncs, venia avalat per aquestes signatures, i, d'altra banda, un sector que era el que en aquell moment controlava el Consell General, que era contrari a l'aplicació d'aquesta reforma. I al final, doncs, per la pressió també d'homes armats al voltant de Casa de la Vall, aquest sector contrari a la reforma va ser deposat i es van elegir provisionalment uns membres del Consell General, que llavors van ser Guillem d'Arany Plandolit com a síndic i Anton Maestre com a síndic a Sant Jordi. Llavors la qüestió va quedar així fins que després van haver uns nous conflictes.
0: Sí, no, perquè tot just aquest cap de setmana al Diari d'Andorra doncs també escrivies un article, suposo, donant continuïtat, vaja, doncs a tota aquesta qüestió, i parlaves pràcticament que aquest moment que ara detalles va ser pràcticament moment de guerra civil, és a dir, al final gent armada a la plaça, el que avui seria la plaça del Consell, o a la Casa de la Vall, que no sé, vés a saber què hauria de ser el 1866, i clar, a dintre una part del sector polític gairebé parapetada, que vol mantenir el seu poder, un altre reformista, doncs això, i tota la gent a fora ara armada que ens explicaves.
1: Sí. De fet, la situació va ser molt complicada i convulsa i encara es va complicar més quan el síndic d'aleshores, Joaquim de Riba, veient-se deposat, doncs va anar a buscar suport a França.
0: Exacte.
1: França, en principi, doncs no li va mostrar... és a dir, no va voler intervenir directament, va deixar veure-les una mica venir com anaven les coses. I igualment, el que sí que va fer el Joaquim de Riba és intentar preparar una... diguéssim, contra la revolució armada. I ja el mes de maig, el 18 de maig, va decidir tornar a Andorra amb uns quants dels seus homes per intentar doncs, recuperar el poder perdut. I és cert que Sant Julià va aconseguir una concurrència d'uns quants homes, 25 homes armats que li van donar suport, i després va anar fins a Escaldes, allà també doncs, va recollir certs suports, però quan va anar cap en Can Micanillo, tot i que allà esperava doncs, que també hi haurien suports clars, no els va aconseguir i llavors es va dirigir cap a la Massana. I va ser a la Massana on el 19 de maig del 66 es va fer fort, amb un centenar d'homes, i allà se li van presentar les forces del sector reformista, és a dir, del Consell, amb el suport del Vaguer Episcopal, etc. I allà doncs, hi va haver aquest punt gairebé de guerra civil entre 100 homes defensors de Joaquim de Riba i contraris teòricament a la reforma i uns 350 partidaris de la reforma liderats per Anton Maestre. Afortunadament la sang no va arribar al riu i Joaquim de Riba doncs, es va rendir i es va evitar que hagués pogut ser un esclat d'una guerra civil a Andorra. A partir d'aquest moment ja podem considerar que la nova reforma ja s'aplica i ja és una realitat.
0: Per curiositat, Oliver, clar, m'has parlat de diverses parròquies, però te'n queden dues. Què passa a Andorra, sí. La Vella i a Ordino? Vull dir, quin sentit hi havia? Si ho saps,
1: sí. Sí, és molt fàcil d'explicar. Andorra la Vella era el principal
0: bueno,
1: dels reformistes, perquè al final allà era la capital. És a dir, tot i que Andorra i Escaldes eren sí. La mateixa parròquia, Andorra i Escaldes eren rivals acèrrims en aquell moment, ja hi havia...

0: Portescaldes, on també hi havia els sectors més radicals del poble baix, però per contra, en el Andorra la Vella era el feu principal d'Anton Maestre de Casa Molines. I si mirem Ordino, que és l'altra parròquia, és on era el feu principal de Guillem de Reny Plandolit, que era de casa de Reny Plandolit d'Ordino. Per tant, queden així la divisió de les parròquies en aquell moment.
1: I tant. I aleshores, només també perquè al final era el bisbe, doncs, és qui rep la part reformista i aleshores d'alguna manera els hi dona suport. I clar, l'altre se'n va buscar a França. Ho dic perquè al final el paper del... que posa'ns en antecedents, vull dir, al final no sé ben bé com hauria de ser el copríncep francès en aquell moment, que clar, ell se'n va a la Casa Foix i allà no troba, dius, la resposta que esperava, però tampoc se li havia consultat a la part francesa, doncs, tota aquesta reforma.
0: Sí, això és una mica més complicat d'entendre tot plegat, perquè al final, justament, el que era en aquell moment un conservador més recalcitrant era el bisbe Caixal, i sorprèn, doncs, que es pugui posar al costat dels reformistes. Això s'explica perquè en aquell moment la reforma no es planteja com un canvi revolucionari, sinó com un retorn a les pràctiques tradicionals, als usos i costums en què els caps de casa podien elegir els seus representants. No? Per tant, s'entén, doncs, aquest suport del bisbe Caixal, que a més volia evitar un procés revolucionari. Per la part francesa, clar, no donen suport al síndic Joaquim de Riba, que és aquest perfil conservador i contrari a la reforma, perquè des del punt de vista de França, tot i que evidentment no agrada el fet de que el bisbe Caixal hagi pogut legislar pel seu propi compte, sense comptar amb el seu homòleg, sí que veuen amb bons ulls que hi hagi un canvi més de caràcter reformista. Pensem que a França, tot i els vaivens que va tenir en aquell segle XIX, en principi, doncs, hi havia hagut la Revolució Francesa a finals del segle anterior, i tots els passos que s'havien fet, doncs, havien anat modernitzant l'estat francès i fent-lo més liberal. Tot i així, en aquell moment encara estem amb l'època de l'imperi, amb Napoleó III, per tant, no és que haguem acabat totalment amb els vestigis de l'antic règim, però sí que França havia fet uns processos més oberturistes i, per tant, podia entendre que Andorra també es necessitessin aquests canvis per acabar amb aquestes pràctiques. No? I, per tant, per això França tampoc no s'hi acaba posant del tot. I, de fet, l'aprovació francesa de la nova reforma no arriba fins al 10 d'abril del 68, és a dir, dos anys més tard, tot i que des del moment en què aquesta es consolida després del procés aquest que hem explicat de quasi guerra civil, França reconeix totalment les noves autoritats reformistes i, per tant, podem dir que dona per acceptar aquesta nova reforma.
1: Aquesta és l'última gran reforma fins a la Constitució, o encara n'hi ha més polítiques, em refereixo?
0: Aviam, a caràcter polític, la vigència de la nova reforma és molt gran, és a dir, hem de pensar que 100 anys després, en el 1867, és a dir, 101 anys després, es fa un monument commemoratiu davant de Casa de la Vall, que encara es pot veure, i quan es fa aquell monument, la nova reforma encara és vigent. És a dir, imaginem-nos, doncs, quina transcendència política acaba tenint. Tot i això, sí que hi ha dos canvis importants d'ampliació del cos electoral. El 1833 es passa del vot dels caps de casa a un sufragi universal masculí, que tot i que durant els anys 41-45 de la Guerra Mundial s'atura, es reprèn després, i després al 70 tenim la introducció del vot femení. Però clar, en aquest cas estem parlant d'ampliacions del cos electoral i no pas de canvis que reformin el model polític. Fins que no arriba la reforma de les institucions, i això ja estem parlant en el procés previ a la reformeta del 81, a la creació del govern d'Andorra, i després ja pròpiament en el procés constituent, la nova reforma té una grandíssima vigència històrica, sí.
1: I tant. Doncs, Oliver Vergés, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat aquí a Andorra, per haver-nos parlat de tot aquest procés de la nova reforma del 1866 que s'ha convertit, o que has convertit, vaja, en un llibre que, com dèiem al principi de la conversa, doncs, vas presentar tot just al Consell General la setmana passada. Oliver, moltíssimes gràcies, de veritat, i fins a la pròxima.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Aquí a Andorra. Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu.

Veu d'Europa i més enllà, de l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.

0: Àlex Estalés, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Àlex, avui a la nostra secció del Dia Zero parlarem sobre la intel·ligència artificial, una eina que ha revolucionat la tecnologia als usuaris, ens fa la vida més fàcil, però des del punt de vista policial, Àlex, no sé si ha vingut a donar-vos encara molta més feina de la que teníeu ja.
1: Bueno, com qualsevol novetat, evidentment, les eines que serveixen per facilitar certes coses també es poden utilitzar d'una manera no adequada, no? Llavors, bueno, és un afegit més, però no deixa de ser dintre d'uns contextes similars als que hi havia, però pot ser perfeccionat per l'ús de la IA.
0: I tant. Al final, la intel·ligència artificial, com dèiem, no deixa de ser una eina tecnològica que, com totes, no té per què ser ni bona ni dolenta, no? Al final, sempre és una mica, Àlex, qui la fa servir i, sobretot, per què la fa servir.
1: Sí, exactament. És a dir, per automatitzar certes tasques, pues és veritat que ajuda molt, no? Ara quasi tothom la utilitza, ja passem del cercador de Google i totes les preguntes i dubtes que tenim pues les fem preguntant d'una manera més amable amb la IA. Però, clar, provoca que, pues, que igual que generem consultes o qualsevol dubte que tinguem perquè ens ho agilitze, també es pot utilitzar per perfeccionar ja tècniques que hi havia a nivell delictives d'abans, no?
0: I tant, i al final, doncs, no ens enganyem, al final, justament en aquests dies que estem vivint al Consell General reformes legislatives com la del propi Codi Penal, com la pròpia dels drets de la infància i de l'adolescència, que també precisament doncs, parlaven sobre la qüestió de la IA, sobretot en els casos dels menors, que aquí, Àlex, doncs, suposo que d'alguna manera, des del cos policial, com no pot ser d'una altra manera, doncs també vigileu molt, no? Doncs, els efectes, ja no tant els positius, que això ja se n'encarregarà algú altre, però sobretot els negatius, sobre els menors.
1: Sí, bueno, mirem, principalment mirem tot, no? Però és veritat que hem d'afegir una tasca més, sobretot en entorn educatiu i familiar, no? Per fer arribar el missatge als nostres menors, no? Sobre què és la IA, com funciona, intentar saber diferenciar-la, cosa que cada cop costa més. Sí. I més avancem, més difícil serà.
0: Sí.
1: Però sí que s'ha de fomentar un pensament crític, no? És a dir, quan veiem certes coses, doncs hem d'avaluar de això és veritat o no és veritat, és una deepfake, no ho és, aprendre a que els menors contrastin les informacions que reben, no només que amb el que vegin s'ho creguin tot, no?
0: Correcte.
1: I llavors inculcar aquesta part crítica sobre cada cop que observem algo, sabent que existeix la IA i que quasi ho fa de manera perfecta, llavors d'una manera creïble, no?
0: Hi ha tot un treball social, entenc, Àlex, que s'ha de fer global a l'hora de protegir o a l'hora d'ensenyar. De fet, depèn del verb que utilitzis en el moment que l'utilitzis, doncs n'hi haurà un millor que un altre, vaja. Però al final, doncs això, un treball social global que tothom hauria de col·laborar en el seu àmbit, perquè al final, doncs moltes vegades, o dit-ho d'altra manera, perdona, Àlex, ho dic en el sentit que això a vegades pot ser complicat, perquè potser els infants no tenen més tracte amb la IA que no pas els seus progenitors, per exemple.
1: Sí, però si ens basem més, els progenitors el que han de fer és parar-se un moment a entendre-ho, igual que amb l'ús de les xarxes socials, no? És a dir, doncs ja, si tenim crios i donem accés a un dispositiu on podem utilitzar xarxes socials i tot això, doncs els hi ha d'ensenyar, doncs que no han de parlar amb desconeguts, que no han de publicar certes coses, doncs és el mateix pensament crític, fent-los entendre que quan ja saben què pot generar una IA, doncs fer entendre que tot el que veuen no té per què ser veritat, no? I, per tant, a partir d'aquí, en funció del que es generi o vegin, també han de ser crítics a l'hora de compartir aquesta informació que potser amb ells els sembla inocua, però que podria afectar altres persones, no?
0: Perquè, clar, però a quins perills o concretament quines situacions pernicioses o conflictives es poden trobar? Bé, al final ja no només els menors, sinó també sinó nosaltres també, quan consultem la intel·ligència artificial.
1: Bueno, primer que no és una veritat absoluta, no? La IA encara segueix fent errors, molta és inventiva, és per una deducció a nivell de programació, però tant tot el que es consulta i tota resposta rebuda no vol dir que sigui la correcta, perquè no sé si l'has utilitzat, però de vegades jo quan l'utilitzo faig preguntes que les respostes les conec, me'n dono una altra i li dic, estàs segur que no és això altre? I em diu, ah, doncs sí, tens raó. Llavors aquí se'ls ha d'aprendre que tot el que surt allà reflectit no vol dir que sigui la bona resposta, sigui per un mal plantejament inicial o sigui perquè encara no ha trobat com donar la resposta bona, no? Després, evidentment, ja entraríem també en un ús inadequat. Tenies que permeten crear imatges de menors despullats o alguna cosa així, que per fer bromes o no bromes, ara fent fotos de xarxes socials, les passen per aquests aplicatius i les transformen en aquest tipus d'imatges, no? Llavors, doncs els hem d'anar formant i diguent que no està bé, no? És a dir, si no els agradaria que els hi fessin amb ells, doncs que no ho facin ells, ser crítics amb el resultat, saber on anar a buscar per saber si una notícia és certa o no, doncs anar a buscar fonts originals o informatives que sabem que són fiables, i així ells crear el seu pensament crític, no?
0: Em quedo ara, m'ho he fet al cap, Àlex, mentre m'explicaves això que aquest exercici que fas tu de preguntar-li una cosa a la IA que ja saps la resposta i si te la dona diferent, doncs li demanes això, li comentes això, no?, de si estàs segur. Em sembla, mira que n'hem parlat de vegades, el doble factor de verificació. Doncs sí. El podríem aplicar fins i tot a la IA. Ja, d'entrada, tu li demanes una cosa i automàticament ja de seguida li preguntes si estàs segur. I pot ser que et doni les dues versions.
1: Exacte, sí, pot dir, moltes vegades m'ha dit, ah, doncs tens raó, no és el que t'he dit, sinó és allò altre. També està bé demanar-li que, a part de que et doni una resposta, et digui d'on treu la font,
0: sí,
1: perquè llavors ja podem anar a buscar articles o coses que ens confirmi si això és correcte o no és correcte, però evidentment encara estem en un estatus en què ens ajuda, però no és el santo grial, de moment.
0: No, evidentment. Escolta, parlem també de menors, però també d'adults. No sé, doncs, si amb els adults també hauríem de fer una mica aquest joc o aquesta tasca d'informació, no només amb els infants, els quals, és veritat, hi ha moltes coses que desconeixen, sobretot, home, tu, un infant que domina molt la intel·ligència artificial segur que és capaç de crear una imatge, doncs, falsa, amb el contingut que sigui, i, per exemple, després la pot enviar. Cuideu que aquí pot tenir problemes, però això amb els adults també ens passa.
1: Sí, i a més que sobretot a nivell de fake news i tot això, sí, ho hem vist de que algú publica que hi ha hagut un incendi, veus un edifici que s'està cremant, sí, i després resulta que no ha sigut res, o que magnifiquen una notícia afegint-hi més efectes visuals sobre un cas desastrós, sí, o sobre alguna cosa així, no? Llavors, que els adults pues, hauríem d'aplicar el mateix sentit comú i el mateix sentit crític. Mm. El que passa que no sé què ens passa de vegades que se'ns en va el dit o ho generem d'una manera per crear més alarmisme. Ja sabem que les coses normals no creen
0: no són tan divertides.
1: Expectativa, no. I en canvi, quan és algo més exagerat o que sigui més violent, per dir-ho d'alguna manera, és el que més viral es torna, no?
0: I tant. Doncs Àlex Estalés, agent del Departament de Delictes Tecnològics del Cos de Policia, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver participat una vegada més al Dia Zero. Àlex, estem gairebé a la penúltima secció d'aquesta temporada. No t'envio de vacances, però pràcticament. Ves-les assaborint ja.
1: Molt bé, gràcies.

0: aquí Andorra.
1: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
0: Aquí Esports, amb Carles Rossell.

0: El Morabanca Andorra, que va a vibrar com mai amb una bombonera plena de gom a gom per aquest últim partit de Lliga i que ho va celebrar amb tots els aficionats que van saltar a la pista al final del partit. Escoltàvem a Rafa Luz, el capità, un dels més contents fa tres dies aquí al Poliesportiu. De seguida escoltarem a més jugadors que van poder tenir aquí als micròfons de la cadena SER, però posteriorment a la roda de premsa, amb més calma, va comparèixer Zantabak, encara amb les emocions a flor de pell. Però el croat va parlar clarament, ho va dir, de fet, que Andorra mereix ser a la millor lliga d'Europa.
1: Día de Burgos fue muy muy difícil, fue muy muy doloroso porque es un partido que no teníamos, pero este grupo, este club enseñó carácter, subió y siguió peleando. Y no, nos poníamos en posición para que podamos soñar y pelear para quedarse en ACB. Yo ha pasado por muchos clubes, ha pasado por muchos clubes en España como jugador y como entrenador, y esta ciudad, este país, este club, esta afición se merece estar en ACB.
0: El croat va confessar que ha estat un dels reptes més difícils de la seva carrera, tot i haver entrenat molts equips o haver estat com a jugador en moltes lligues d'Europa. Aquest ha estat un dels reptes més difícils. I és que aixecar-se després de cada derrota i creure que era possible la salvació ha estat doncs un repte, torno a repetir, per ell, pel grup, per tot el cos tècnic.
1: Y después una montaña rusa era para vosotros por fuera, pero para nosotros dentro, nosotros teníamos siempre equilibrio. Sabíamos que podemos perder, pero que no podemos quedarnos sin intentar otra vez. A pesar que perdíamos partidos, nosotros siempre dábamos nuestro máximo. Esto es máximo de este grupo. Puede ser que el año próximo este club tiene un grupo que da menos o da más, pero este grupo a nivel de seres humanos y profesionales está excepcional.
0: Excepcional, un dels adjectius més utilitzats de Tabak a la última roda de premsa, almenys fins a aquesta temporada, perquè queda en dubte la seva continuïtat. La predisposició hi és per part del tècnic. Ara s'ha de veure què farà el club. Agraït a la gent d'Andorra, als aficionats tricolors i a l'espera d'una trucada de Solana.
1: A mí aquí, vida personal, me encanta. A mi mujer me encanta. Yo tengo contrato hasta final de mes próximo. Después ya no es solo decisión mía. Hay dos partes en un contrato. Seguramente me sentaré con gente del club. Ellos van a decidir si quieren que siga yo o que siga otro entrenador o que sea. Yo, siga yo o no siga yo, yo soy muy agradecido por oportunidad. Estoy muy agradecido por confianza que ha recibido, por apoyo que ha recibido de todos. Y si no sigo, está bien. Pero yo estoy agradecido por esto que ha pasado hasta ahora.
0: Un bon tipus, Zantabak, tot i interpel·lar-nos moltes vegades. Bona gent. El croat, que s'ha trobat molt a gust aquí al Principat, com també Kai Kuric en aquesta segona temporada, on ha fet els millors registres aquí com a jugador tricolor, i m'atreviria a dir de la seva carrera, almenys el percentatge de 3 més alt. Està entre els 5 millors d'aquesta lliga endesa. Kuric, un dels herois, jo mateix ho he qualificat, el jugador d'Indiana, i Xumi Ortega també van poder estar, un habitual que sempre ens atén i que, tot i no haver disposat de molts minuts aquest tram final, també era una de les persones més contentes després del partit. Kai Kuric i Xumi Ortega a ser Andorra. Sens dubte, un dels herois d'aquesta temporada, Kai Kuric, com te encuentras? Què sientes? T'has marxat enfadado, però l'alegria d'un any més en la CB deixar a l'Andorra en la mejor liga d'Europa no tiene precio.
2: Bueno, en final estamos en ACB y queremos y estamos muy contentos por eso. Yo creo que hoy luchamos mucho y estamos ahí en partido. No quiero multa, pero
0: Los árbitros, ya esto...
2: Otra vez es como ellos van a ver las faltas, pero da igual, estamos ahí para TP un año más y bueno, necesitamos estar contentos por así.
0: Ha habido momentos malos la temporada, el sufrimiento ha estado, pero siempre habéis creído desde el vestuario.
2: Bueno, es un temporada muy complicado, pero yo creo que la segunda parte de esta temporada jugamos mucho mejor y bueno, en final estamos en la ATP y es lo más que podemos hacer. Y necesitamos pensar en descansamos un poco y para ver la temporada que viene.
0: Y si te digo que eres uno de los héroes de la temporada, el triple en Tenerife, el otro día en Lleida contra el Zaragoza, esos tiros decisivos, ¿qué me dices? Que a eso has venido, ¿no?
2: Bueno, sí. Hay pocos segundos para meter, yo creo que yo meto, pero está un poco corto y estamos ahí para ganar y en final perdimos, pero necesitamos estar feliz para la fuerza.
0: ¿Y sigues en forma? Claro que sí. ¿Andorra qué? ¿Para quedarte una temporada más?
2: Tengo un contrato uno más uno.
0: Pues sí. A disfrutarlo, Kyle.
2: Sí, sí, gracias.
0: Amb Xumi Ortega, també, un dels jugadors que avui no ha disputat minuts, però la alegría la llevas dentro, fuera.
3: Sí, sí, total. Y bueno, y que siga, y que siga.
0: Lo habéis pasado muy mal esta temporada, habéis sufrido mucho, mucha tensión y qué alivio ahora. ¿En qué piensas ahora mismo?
3: Pues en todos los malos momentos que hemos tenido y en los buenos momentos, porque esos buenos momentos han sido los que nos han hecho llegar hasta aquí con vida. Y aunque hayamos pasado momentos muy malos, lo hemos conseguido y así es el deporte y al final pues lo hemos conseguido.
0: Se lo he comentado a Zan, la Andorra se merece estar en ACB porque es el equipo de los de abajo que más ha luchado, que más ha peleado, que más carácter ha tenido. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú sabes de esto?
3: Sí, sí, totalmente. Al final se iba a quedar el que tuviese la mente más fría. Y lo hemos conseguido, hemos sacado partidos que a lo mejor no se esperaban y pues agradecido también de poder vivir esto con esta gente.
0: Hace unos meses pude hablar con tu padre en la radio, también sufría todo palabras bonitas de tu paso por el Moraván y supongo que tú también, estos años que has pasado aquí, el balance es muy bueno.
3: Sí, totalmente, al final ha sido jugar en ACB aquí, en un país que nunca pensaba que iba a venir. Y mira, he podido vivir esta experiencia, vivir momentos muy bonitos aquí y la verdad que ojalá pues pueda seguir viviendo momentos.
0: Xumi, nos caes muy bien, cuídate mucho.
3: Gracias a vosotros.
0: I ara què? Kuric té un any més de contracte, sembla tot apunta que seguirà. Ell té la predisposició, com Zan Tabak i Xumi Ortega, veurem què passa amb ell, tot i que també el club va arribar a un acord amb ell i tot apunta que és un dels jugadors nacionals que continuarà. Però hi ha molts temes, moltes carpetes per endavant i li pertoca al director esportiu, al director general francès Solana, qui es va emocionar després del partit, va estar parlant amb tots els mitjans i una d'aquestes, escolteu, reflexió de Francesc Solana.
4: Hi haurà anys que seran millors, altres pitjors, però l'objectiu clar sempre ha de ser ser a l'ACB i crec que hem d'estar orgullosos com a club. Després ja farem l'analítica que s'ha de fer, les coses que ens han sortit millor, les coses que ens han sortit pitjor. Al final això és esport i no sempre guanya el que mereix, o sí, si realment el treball és bo, no? I crec que, evidentment, hem de ser conscients de qui som, del que volem ser i de la identitat. Jo crec que l'equip aquesta segona volta ha mostrat una identitat clara.
0: Conscients de qui som, alleugerit Solana després de complir amb l'objectiu que és la permanència, això sí, però s'ha de fer autocrítica.
4: Hem de tornar bojos, no? Crec que hem de ser molt conscients de què volem ser, de què som a l'Andorra, de que fa molts anys que estem aquí lluitant i que amb els recursos que tenim doncs hem d'intentar fer les coses millor i segurament la meva part responsable, que és l'àrea esportiva, doncs evidentment no és perfecta i hem tingut errades, però sí que el gran valor que hem tingut des de la part esportiva sobretot és el que et deia abans, no? Creure en els jugadors que teníem, creure en l'equip i creure que ens podíem salvar, no?
0: I no ha volgut dir res sobre el seu futur, si seguirà en el càrrec de director general, però tot i així ha fet un repàs de la seva trajectòria al club.
4: Quan vam entrar al club el 2010, venien 250 persones al pavelló. I hem creat hem creat afició, hem creat sentiment de pertanyença, hem creat... I aquest sentiment de pertanyença, doncs, et dona que la gent s'enfadi. Que s'enfadi perquè no guanyes, que s'enfadi perquè els jugadors no juguen bé, que s'enfadin perquè no es tiren a terra. Doncs hem creat identitat i això fa molts anys que rutlla, no? I que hem de ser conscients del projecte que és, que l'hem fet créixer tots i que ara mateix és un valor gran del país i que hem de seguir endavant, no?
0: I ens falta per escoltar el president Gorka Aixàs, també emocionat i que... Tampoc va aclarir què passarà, si continuarà la presidència o no, però va voler destacar el paper de l'afició.
5: Lo important és quedar-se aquí i poder-ne celebrar més, poder seguir jugant contra el Barça, poder seguir emplenant el camp com emplenem, que jo crec que això és inqüestionable. La gent ens ha portat fins aquí. La gent ens ha sostingut, ens ha cregut en nosaltres, no ha deixat mai de venir, la gent ha patit com tots. Però ha estat al costat de l'equip. No, només puc que estar realment agraït perquè ha sigut fonamental que la gent segueix creient en nosaltres.
0: Són totes les veus i tots els sons de la nit de divendres d'aquest Morabanc Andorra Barça i l'alegria i la bona notícia és que el Morabanc Andorra continuarà un any més a la CB. És de la Lliga Endesa, a les 2 del migdia, hora 14. Fins demà.
6: Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal?
6: Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts guarda silencio y el PNV no se mueve de su posición tras escuchar los nacionalistas la última oferta de Feijóo. El líder del Partido Popular da un pasito más para lograr su respaldo en una hipotética moción de censura que Feijóo quiere impulsar ahora con un único objetivo, convocar elecciones inmediatamente. Feijóo esta mañana en Telecinco.
8: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Decencia y elecciones.
7: Es decir, una moción instrumental y una convocatoria electoral que el PNV y Junts han reclamado insistentemente a Pedro Sánchez. El PNV, que calificó también, recordemos, de irresponsable la presión que está ejerciendo el Partido Popular estos días. Sánchez, mientras tanto, insiste en agotar esta legislatura y ha reunido esta mañana a los suyos en la calle Ferraz, reunión de la Ejecutiva, para levantar el ánimo a la tropa desmoralizada por el caso Zapatero o por el caso Leire. El PSOE insiste en la limpieza de la formación y su portavoz, Montse Mínguez, ha señalado que la salida de Cerdán fue el punto de inflexión entre el viejo y el nuevo PSOE. Estamos en Ferraz. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la que ha sido la primera rueda de prensa aquí en Ferraz tras la entrada de la UCO la semana pasada, la portavoz del PSOE ha defendido que no tienen nada que esconder y que ya actuaron hace un año cuando expulsaron a los dos secretarios de organización en los que habían confiado el partido.
10: No le tenemos miedo a la justicia. En este partido hace un año se tomaron unas medidas. El secretario general incluso pidió perdón, hicimos cambios internos. Por lo tanto, estamos en unas buenas manos, estamos en un momento de implementación desde hace un año a esta parte, en un nuevo PSOE.
9: Sobre la última oferta de Feijóo a los socios para impulsar una moción de censura, ha avisado Mínguez de que el PP no está en condiciones de ofrecer ninguna regeneración.
7: Ahí media, nos detenemos en la larguísima crónica de tribunales que nos deja este lunes en el juicio por enchufismo al hermano de Pedro Sánchez. El tribunal le ha retirado esta mañana uno de los delitos porque habría prescrito. En Madrid, la otra gran causa es el juicio a la cúpula de interior del PP en la llamada Operación Kitchen, la trama político-judicial en la que hoy hemos escuchado al comisario Villarejo y al máximo mando policial en tiempos de Mariano Rajoy y Eugenio Pino, que desmiente lo que sustuvieron la semana pasada Fernández Díaz o Francisco Martínez, su número dos en el ministerio. Pino y Villarejo señalan directamente a un cargo político como el origen de toda la trama, Cosidó o incluso el expresidente Rajoy.
11: Del propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
7: Escucharemos a partir de 12:30 al senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. Entrevista en la SER, le preguntaba a Encinas por Donald Trump y por la guerra de Irán.
12: Es un error porque nosotros fuimos en la guerra con información falsa, con la información del gobierno de Israel y otros amigos en esa parte del mundo. Usó la información de esos países y no la información de la inteligencia de los Estados Unidos, que es el mejor del mundo.
7: Fuimos a la guerra de Irán con información falsa. Gallego cree que la posición política que ha mantenido España es la correcta. La entrevista completa la tenéis en la portada de cadenaser.com y, por supuesto, sonido del día, los primeros de la PAU, los estudiantes de Madrid y de Guadalajara, que han sido los primeros en estrenar las pruebas de acceso a la universidad de este año.
13: He leído Hispanoamérica y he dicho, sí, venga, ¿qué es esto? Luego que sí, la frase, he visto ahí tres verbos.
14: Estaba muy nerviosa ayer, muy muy nerviosa, pero ya vais notando.
15: Esperemos que bien, vamos, a ver, hemos estudiado todos lo que hemos
7: Ahora
15: podido.
7: Ahora toca horario de la comida. Para esta tarde queda la prueba de filosofía.
6: Hora 14, con Javier Casal.
7: 2:04, vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con la noticia de impacto de las últimas horas, las reacciones y las consecuencias de lo ocurrido ayer en Valencia, la agresión de un policía a una manifestante, la protesta educativa de la Comunidad Valenciana. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario contra este agente que golpeó por la espalda a una maestra jubilada que cayó al suelo rompiéndose la nariz. La víctima ha presentado ya una denuncia y este hecho ha sido una de las principales críticas en las protestas que continúan en la Comunidad Valenciana en esta cuarta semana de huelga educativa. De momento, las posiciones para un acuerdo siguen alejadas. Además, hoy empieza la campaña nacional contra los incendios forestales después del nefasto verano que se vivió el año pasado. En los primeros 5 meses de este año se han declarado 127 incendios, el triple que en el mismo periodo del año pasado, y hoy están en riesgo extremo, Casal, una zona importante del centro sur del país y buena parte del Cantábrico.
7: Pues vamos con eso, con el tiempo, calor, pero ligero alivio en los termómetros. Jordi Carbó.
17: Temperaturas más bajas esta semana que la anterior, pero aún así con calor la mayor parte del tiempo. Hoy sobre todo en el Valle del Guadalquivir, con máximas cercanas a los 40 grados. En la mayor parte del interior de la península, máximas de 30 a 35. Donde menos subirá la temperatura, en el Cantábrico, máximas de 20 a 25 grados. En el Mediterráneo, más humedad. Eso va a hacer que aumente la sensación de bochorno. Y también esta tarde esperamos alguna tormenta muy aislada en el Pirineo más oriental. Mañana las temperaturas más altas las tendremos en el sudeste de la península.
7: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
6: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
18: No fer cap hora extra. Els metges canvien d'estratègia en la seva protesta per demanar més mans i acabar amb les guàrdies 24 hores. Un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals catalans ja s'hi han adherit i la Generalitat avisa que això afectarà les llistes d'espera.
19: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat. A curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
18: De seguida parlem amb una anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge per saber com s'està notant això als hospitals. Comença la campanya de la fruita i Lleida es prepara per rebre un miler de temporers. Per primera vegada es preveu que la gran majoria pugui treballar gràcies a la regularització del govern espanyol. L'Ajuntament obre una oficina municipal perquè tots tinguin feina i també un alberg i la fira perquè tots tinguin un sostre on dormir.
20: Tenim el pavelló 3 de fira de persones que no tenen contracte laboral i han arribat, evidentment, amb motiu de campanya. Aquí es faran serveis, com dic, de pernoctació, el servei de manutenció, el servei de menjador i de dutxes d'higiene.
18: El tràfic de drogues estaria al darrere del tiroteig d'ahir a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda. Els Mossos continuen buscant els autors avui, que hi ha 2 detinguts per un altre tiroteig a Tordera, que tindria relació amb un narcoassalt. Tot això en un dilluns en què anirem a Llafià, a Badalona, el lloc exacte on s'ha rodat un dels anuncis més famosos del Mundial de Futbol. És el que hi surten Bad Bunny, Messi o Lamine Yamal. Parlarem amb alguns dels veïns del barri.
21: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento.
22: Para nosotros fue maravilloso, porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho. Todo el equipo de electricidad, de montaje, todo lo que es el equipo.
18: De seguida ho escoltem, avui que comença una setmana en què la calor ja afluixa. Jordi Carbó.
17: Aquesta setmana no farà tanta calor com l'anterior, però tot i així encara tindrem temperatures altes, sobretot avui i demà. Aquesta tarda les màximes entre els 25 i 30 graus a la major part de Catalunya, però més humitat que els altres dies. Arran de costa i al litoral augmentarà la sensació d'aixafogor. Les temperatures màximes a les valls del Pirineu s'aproparan als 30 i a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, passarem amb facilitat dels 30 graus de màxima. Molt de sol, nuvolades al Pirineu, amb alguna tronada al més oriental, sobretot al nord del Ripollès. També durant la tarda fins la nit, la marinada bufarà de moderada a forta. Aquesta nit hi haurà alguns núvols, quatre gotes tan sols, i demà en general el temps serà setmanal d'avui. A partir de dimecres la temperatura baixarà de manera apreciable.
18: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
18: Què tal? Bona tarda. Fa temps que demanen més personal i acabar amb les jornades maratonianes i també les guàrdies de 24 hores que, molt sovint, han de fer més d'un cop per setmana perquè no hi ha més mans. Fa mesos, des de l'octubre, que fan vaga, 11 dies concretament, i res, tot segueix igual. I fa temps que els metges denuncien que si es limitessin a fer les hores que estipula el seu contracte, el sistema sanitari col·lapsaria perquè s'aprofita de la seva vocació. I com que amb les vagues no els han escoltat, ara han decidit demostrar-ho. Fan les seves hores i res més.
1: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. La gent té molt clar que una persona, com us deia, un exemple prototípic, una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any, no pot més.
18: La protesta es diu Ni un minut més, l'impulsa el Sindicat Metges de Catalunya, el majoritari al sector, amb qui la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada en tots aquests mesos. Ferran Dalmau, des d'avui hi ha com a mínim 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans als que els metges ja deixen de fer hores extra i la Generalitat avisa que això afectarà a les llistes d'espera.
2: Els metges han decidit començar una protesta basada en complir el seu horari establert. Ho han començat a fer en 27 hospitals, entre els quals el de Bellvitge, Vall d'Hebron o el Trueta de Girona. En una entrevista a 3CAT, el director de CatSalut, Alfredo García, ha admès que els preocupa l'afectació que pugui tenir.
19: Són quiròfans, per exemple, de cataractes, no? Són quiròfans que es fan per la tarda normalment. És activitat extraordinària, activitat complementària, fora de l'horari laboral. Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat. A curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
2: Assegura que s'han fet més de 20 reunions prèvies a aquesta protesta, però el principal sindicat, Metges de Catalunya, diu que amb ells ningú s'hi ha reunit.
18: L'Irene Vermell és anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i ens pot atendre a aquesta hora, a l'hora 14. Irene, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
18: Avui tu has decidit que fas les hores que et toquen i una més. Això què vol dir a la pràctica? Quina hora marxaràs avui cap a casa? Quanta estona més d'hora del que normalment sols plegar?
3: Bueno, és que tampoc es tracta de que pleguem abans. El que fem en forma de plenada, veritablement, és com una segona jornada. És com si féssim la feina de dues persones. No? Són dos blocs de feina, ja sigui a consultes externes o amb una programació quirúrgica. Llavors, jo en aquest cas, doncs, avui que treballo a la tarda de forma habitual, podia haver treballat també al matí i no ho he fet.
18: Clar. Això què implica, per exemple, per la resta dels teus companys a l'hospital? Avui l'organització és diferent? Hi haurà pacients que no podran ser atesos?
3: No exactament, perquè vam avisar temps ja perquè no es programés aquesta activitat, perquè volem causar sobre els pacients el menor impacte possible. És a dir, el que passa ja a partir d'avui és que l'hospital, tota aquesta activitat de més, ja no la programa.
18: Això, per exemple, sí que pot passar. A vegades molts de nosaltres també pensem avui faré les hores que em toca i no faré més, però sempre a vegades quan doncs, hi ha aquell pacient que sempre vols atendre, sempre al final, jo suposo que als metges us passa més, la feina us acaba estirant perquè la vocació pot. Això, veieu que és fàcil de sostenir el temps, que podreu anar complint aquesta reivindicació que teniu, que és fer les hores que us toca?
3: Doncs a veure, és difícil, perquè com bé dius, la nostra vocació ens ha portat anys i anys a arrossegar aquesta... És la meva hora, però em queden coses per fer. O mira, és que ahir va haver-hi molts ingressos i jo els he de veure tots. És una decisió que és difícil, que no és senzilla, que tot i que hi ha companys que porten anys intentar-ho solucionar, doncs no ens sortim. La part quirúrgica, que som els primers que ens hem plantat, potser ho tenim una miqueta més fàcil, perquè és una feina molt, molt estructurada, amb un temps ja molt concret i molt previst per cada cirurgia, i que també està com molt controlat, no? És a dir, ningú pot posar dos pròtesis de genoll al mateix quiròfan a la mateixa hora, però no entenc per què sí que es citen dos malalts o més a la mateixa hora en una consulta. Tenim aquesta forma diferent de treballar que ens facilita que, doncs, avisant que no farem aquella feina, doncs no es programi i ja està.
0: Fa temps que ja heu fet diverses vagues des de l'octubre, 11 vagues que segueix sense canviar res. Les hores extres són el pitjor?
3: No són el pitjor de la nostra feina, del nostre dia a dia, però ens hem adonat, seguint la iniciativa d'altres comunitats autònomes, que és una forma de fer pressió, no? De pressionar amb una cosa que sí que se suposa que li importa al Departament de Salut, que són les llistes d'espera. És una forma de fer pressió a veure si per fi s'avenen a trobar-se amb els facultatives de Catalunya per solucionar el problema, perquè, com acabes de dir, portem molts mesos de mobilització, són 11 jornades de vaga, amb setmanes senceres de vaga a nivell estatal, i no en tenim cap notícia del departament. Ni estan més les espera. No s'han pronunciat, no venen a les mediacions del Departament de Treball que fem abans de cada jornada de vaga. La desídia és tant que ja no només com a treballadora, sinó que com a usuària del sistema de salut pública estem amoïnats.
0: Doncs agraïm molt a Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, que ens hagi atès avui i ens hagi explicat, doncs, aquesta iniciativa que comença avui als hospitals. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, doncs on sí que hi ha hagut negociacions, hi ha hagut acord, o almenys un preacord és amb els professors. Divendres a la nit la Generalitat tancava aquest preacord amb els sindicats, també amb majoritària, amb USTEC, i avui els docents, doncs, ja estan començant a votar si validen o no aquest acord. En la pregunta plantejada per USTEC, si es vota que no, també es vol dir que s'està disposat a anar a una vaga indefinida. Els sindicats majoritaris han desconvocat les aturades fins dijous, que és quan es coneixerà el resultat, però sí que n'hi ha alguns de minoritaris que mantenen la protesta. Algunes assemblees, per exemple, de professors de Girona, al Bages, que no hi estan d'acord i avui han decidit mantenir la protesta.
4: Ens volen engatussar amb un sou i amb un augment de sou que no hi estem d'acord. O sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat que m'ajudi.
5: Sí, nosaltres fa dies que diem que no és un tema de sou. Aquest acord tornen a ser engrunes per nosaltres.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: A Lleida avui ha començat el dispositiu per atendre i allotjar tots els temporers que arriben per participar a la campanya de la fruita i evitar que dormin al carrer. S'espera que n'arribin un miler en la primera campanya que arriba amb el procés de regularització del govern espanyol en marxa. I això, segons l'Ajuntament, farà que la gran majoria pugui treballar, a diferència d'anys anteriors. Ens ho explica des de Lleida la Maricel Benavarre.
23: Dels temporers atesos per la paeria l'any passat, que també van ser un miler, uns 400 no tenien papers i, per tant, legalment no podien treballar. Enguany, amb la regularització extraordinària, es confia en que la major part sí que ho puguin fer. I si no, en la fruita, en altres feines que tinguin vacants. Per això s'instal·larà una oficina municipal d'ocupació que els buscarà alternatives. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció i Innovació Social.
24: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
23: El dispositiu comença avui amb la posada en marxa d'una oficina única que gestionarà les arribades dels temporers, que seran allotjats a la fira mentre busquen feina o bé en pisos municipals de lloguer si ja tenen contracte. La setmana vinent obrirà un allotjament a l'Horta amb 32 places que també seran per als temporers que ja tinguin contracte de feina.
0: Justament avui hem conegut un informe sobre migració i mercat laboral encarregat pel govern espanyol que conclou que per fer una mateixa feina un migrant cobra un 30% menys que una persona nascuda a Espanya quan acaba d'arribar. Sobre aquest impacte de la migració al mercat laboral i també el seu efecte als serveis públics n'han parlat els representants de les principals patronals i sindicats de Catalunya, Oriol Soler.
25: Per una banda, els empresaris reconeixen que sense la immigració se'ls cau la paradeta. Josep Sánchez Llibre, Foment del Treball, i Antoni Canyete, de Pimec.
26: Els empresaris necessitem, com l'aigua que bevem cada dia o com l'aire que respirem cada dia, de la immigració. El debat sobre la migració no existeix o no hauria d'existir.
25: Però els sindicats retreuen que precisament les empreses precaritzen aquests treballadors posant-los a convenis que no toquen. Belén López, Comissions Obreres.
27: I això és tan fàcil com sentar-se a negociar convenis col·lectius que garanteixin uns salaris dignes, no
8: fer un ús absolutament fraudulent d'algunes subcategories professionals per ficar-ho tot, i ho podem dir clar d'alguns sectors com l'hostaleria, on tothom és ajudant de...
25: Per la seva banda, Camil Ros d'UGT ha criticat també la contractació en origen que fomenten les patronals, equiparant-la amb l'esclavisme.
9: Perquè sabeu qui va inventar la contractació en origen? Colón i aquests, no? Que a partir del 1500 també anaven a contractar en origen als països d'Àfrica. Permeteu-me la comparació bèstia.
25: Empresaris i sindicats han coincidit, malgrat tot, en que cal donar feina de qualitat als immigrants i facilitar la seva inclusió a la societat catalana.
18: I la llei per prohibir la compra especulativa a Catalunya va per llarg. Recordareu que Comuns i PSC van pactar que ara l'estiu ja seria una realitat, però això es va dir al febrer i ara, sense la pressa dels pressupostos, l'escenari és un altre. Esquerra i la CUP també es volen implicar per elaborar el text definitiu, però sobretot també s'implica el sindicat de llogaters que, segons ha pogut saber Cert Catalunya, havia trobat molts forats en aquell text inicial de Socialistes i Comuns. A la pràctica, aquests forats haguessin fet que qui volgués es pogués saltar la norma. Oriol Solés, sobretot el que es buscarà amb aquesta nova llei que s'està redactant és impedir que es puguin revendre els pisos a un preu superior en molt poc temps o que no es puguin acumular pisos en zones tensionades.
25: El sindicat identifica tres escletxes al text original. El primer forat és que la mesura no impedeix comprar habitatges per revendre'ls a un preu superior al cap de poc temps. El segon és que la norma no impedeix comprar pisos i tenir-los buits com un actiu especulatiu. I el tercer és que el text original deixa en mans de cada ajuntament decidir si aplicarà o no aquesta limitació. Per tots aquests motius, el sindicat de llogateres s'ha posat a liderar les converses amb Esquerra, amb la CUP i amb els comuns, tot i que eren els autors del pacte inicial amb el govern. Des del partit ho admeten, Candela López.
10: Sabeu que sempre hem estat oberts a modificacions i a millores d'aquesta proposta, així també ho hem parlat amb el sindicat de llogateres, i el més important doncs, és demanar responsabilitat a tots aquests partits que es puguin accelerar totes aquestes converses.
25: De moment, les converses entre grups parlamentaris estan encara molt verdes i s'espera que les properes setmanes avancin i s'aterrin més les mesures i la lletra petita per canviar aquesta norma.
18: Aquesta tarda a Barcelona comença la reunió anual del Cercle d'Economia, és l'edició número 41, i parlaran avui el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, Salvador Illa, Jaume Collboni, i fins dimecres l'esdeveniment que comptarà amb la presència del rei Felip VI, el president del govern espanyol, també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, representants de companyies com Telefónica, CaixaBank, Naturgy, Repsol o AstraZeneca. Avui també que Junts per Catalunya activa les primàries per escollir qui serà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any que ve. Recordeu que de moment hi ha tres candidats que ja han confirmat que intentaran recollir els avals necessaris per postular-se. Entre ells, Jordi Martí, que és l'actual líder municipal a la ciutat. I va ser el motiu pel qual l'anterior president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar les eleccions i ara, finalment, des de Vilaseca, el seu alcalde dona per mort el projecte del Hard Rock. Eva Hidalgo.
11: El batlle Pere Segura és taxatiu.
12: Jo ja fa temps que l'he dit que el dono per mort, però el dono per mort perquè està mort.
11: Diu que fa un any i mig que no té cap reunió amb els promotors d'aquest macrocomplex d'oci i turístic, que no hi ha moviments al respecte i que els dubtes del seu futur per tot plegat cada vegada creixen més.
12: Jo crec que la gent no se li pot prendre el pèl directament. Aquest projecte a dia d'avui no interessa que prosperi i ja està en una via morta. Potser en un futur es reprèn, però a dia d'avui està en una via morta.
11: També carrega contra el govern per haver-lo defensat en campanya i ara assegura arraconar-lo.
18: 2 minuts i més notícies.
13: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
14: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny, a les 7 del vespre, a l'edifici Creant, amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
27: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
1: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
7: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
15: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Són les 2:22. Els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan ben encaminats per detenir els autors mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill. Martí Oliver.
16: La policia catalana té una investigació en marxa i una de les principals hipòtesis que té és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. Recordem que una de les bales va rebotar en la menor i que va ser traslladada a l'hospital en un cotxe amb una ferida lleu al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc i després de l'incident els Mossos han enviat efectius de reforç.
0: Els Mossos també han detingut dues persones en un altre tiroteig a Tordera. En aquest cas sospiten que era un narcoassalt.
16: Sí, aquesta matinada els Mossos han rebut l'avís d'un cotxe que fugia de Tordera. La policia ha perseguit els sospitosos fins a Salrà, on els han pogut aturar, i un dels ocupants estava ferit per un tret i se l'ha traslladat a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans que hi ha hagut en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: I els Mossos investiguen com a delicte d'odi l'expulsió de dues dones divendres d'una sauna de Barcelona per dur una estrella de David penjada al coll. Les afectades van enregistrar el conflicte. El govern d'Israel ho ha difós per xarxes. Denuncien que ha estat un atac antisemita i demanen a les autoritats que actuïn.
16: El vídeo comença als vestidors de la sauna que el col·lectiu Bulleres al Vapor havia llogat.
17: No teguem d'estar.
16: Dues de les organitzadores expliquen a les dones que els han advertit de que eren sionistes, que no tenen cap problema amb l'estrella de David que porten penjada al coll, però els demanen si són jueves o sionistes. I quan les dones responen que és el mateix, les fan fora i, tot i que intenten tornar a entrar, el porter els barra el pas i l'organització les avisa que avisaran a la policia. Les dones han denunciat els responsables del local, que s'han desvinculat dels fets, i en un comunicat han concretat que no tornaran a llogar el local al col·lectiu.
0: Condemnat a 2 anys i mig de presó un constructor de Salou per l'accident de trànsit mortal d'un camioner que treballava a la seva empresa. La jutgessa de Terrassa considera que és responsable d'homicidi imprudent perquè el vehicle tenia els pneumàtics gastats. Eva Hidalgo.
11: Els fets van passar l'estiu del 2020 a l'A2, a l'alçada de Castellbisbal. La víctima, de 41 anys, circulava amb el camió quan se li va rebentar la roda davantera esquerra, va perdre el control i va morir a l'acte al xocar contra el separador de seguretat de la

0: establerts i l'amo de l'empresa va incomplir amb el deure de vetllar per la seguretat dels treballadors. El jutjat també condemna a un any de presó a l'administrador i al cap del taller que se n'encarregava del manteniment dels pneumàtics. S'imposa també als condemnats que indemnitzin la família amb gairebé 500.000 d'euros.
1: I s'ha arxivat la causa contra dos Mossos que van acusar falsament un fotoperiodista d'haver llançat una tanca i ferir un dels agents. Arran d'aquesta decisió, el despatx d'advocats que ho porta, Iridia, ha demanat a la policia que obri un expedient als agents.
2: Tot plegat va passar durant el desallotjament del Banc Expropiat de Barcelona, situat a Gràcia el 2016. Un dels policies va patir una lesió al taló d'Aquiles i va denunciar el fotoperiodista Isidre García per haver-li llançat una tanca, una versió que un company seu va corroborar durant el judici, on se'l va condemnar per haver lesionat en aquest cas el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez. La causa contra García es va arxivar, va demostrar que no s'havia llançat cap tanca i tots dos periodistes van decidir portar els policies a la justícia per denúncies falses i testimoni fals. Al febrer, un jutjat de Barcelona va obrir la porta que es pogués anar a judici, però ara l'audiència ho descarta perquè diu no tot el que no sigui veritat ha de ser delicte.
1: I Catalunya genera més de la meitat dels ingressos de la indústria dels videojocs del mòbil de tot Espanya. Aquests jocs han passat de ser un segment relativament petit en comparació amb ordinadors, amb consoles, a convertir-se en el més important de tot el mercat. A Barcelona ja hi ha més de 120 estudis que s'hi dediquen, Pol Valero.
3: Els jocs del mòbil representen més de la meitat dels ingressos globals del sector del videojoc, segons un estudi de l'empresa King, la desenvolupadora del Candy Crush, que té la seu a Barcelona. A Espanya, aquest tipus d'aplicacions, el 2025, va generar 722 milions d'ingressos, més de la meitat procedents de Catalunya.
4: Spain and maybe particularly Catalunya and particularly Barcelona really stands out. You have this incredible combination of creative.
3: Todd Green, president de King, en declaracions a la CN, destacant que Barcelona és un pol d'atracció perquè hi ha talent i perquè els professionals de fora hi volen venir a viure. Segons l'informe, el mòbil és la principal porta d'entrada als videojocs, sobretot les aplicacions gratuïtes. Els que més han crescut són els trencaclosques i els jocs d'estratègia com el seu Candy Crush, que ja té més de 23.000 nivells.
1: 3 minuts i dos quarts. Esports, Nil Solà, bona tarda.
5: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs els jugadors del Barça ja estan concentrats per disputar el Mundial que arrenca d'aquí a pocs dies amb la selecció espanyola. Un d'ells, la gran novetat, juntament amb Joan Garcia, és Eric Garcia, que ha fet balanç avui en el Media Day de la selecció espanyola i ha explicat la seva felicitat per tornar amb la selecció 4 anys després.
6: Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien. Ganando polivalencia, al final creo que es algo muy importante y gran parte de la porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno y el nivel de los jugadores pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
1: Queda una setmana perquè comenci el Mundial i ara parlem d'un dels anuncis més vistos, el d'Adidas, que s'ha rodat al barri de Llafià de Badalona.
7: Let's go!
1: El més vist perquè reuneix a Messi, Lamine Yamal, Bad Bunny. L'Albert Miranda ha anat en aquest barri, al barri de Llafià, i n'ha fet aquest reportatge parlant amb els seus veïns.
8: Llafià és un dels barris més vulnerables d'Espanya i per això als veïns els va sorprendre que Adidas volgués gravar l'anunci del Mundial allà.
9: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento. O sea, en vez de jugar al fútbol, lo que hacen son jugadas. Repiten mucho las jugadas.
8: Durant aproximadament 2 setmanes, els bars del voltant van tenir grans ingressos.
10: Para nosotros fue maravilloso porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho, porque todo lo que es el equipo, pues estaban consumiendo aquí.
8: A l'anunci hi surten Lamine Yamal, Messi i fins i tot Bad Bunny, però en realitat els actors eren dobles.
9: Vinieron el doble del Messi, el doble del Lamine Yamal.
11: Aquí el único que vino así más parecido fue el doble de Klopp en un anuncio de Opel.
8: L'anunci ja porta més de 63 milions de reproduccions a Instagram i està penjat a totes les xarxes socials d'Adidas.
1: I avui comença la setmana del Primavera Sauna a Barcelona. I ho fa avui amb els concerts dins del Primavera a la Ciutat, que és aquesta programació paral·lela que es fa en sales de Barcelona com l'Apolo, la Nau de l'Hospitalet, la Sala Paral·lel al 62, i un dels concerts d'avui és el de la guitarra de Yeray Cortés a l'Apolo a les 10 de la nit. Amb ell arribem a 2:15, si us sabeu, continua la informació aquí a la SER, i a les 3, llapis de memòria. Ho teniu tot a sercatalunya.cat.

0: Ha parlat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
7: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
8: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Bona tarda, Carme.
1: Hola, molt bona tarda.
11: Escolta, portes el compte de quantes crisis d'habitatge has viscut?
1: Bé, sí, ho vaig comptar no fa gaire, perquè per una intervenció que vaig haver de fer al començament d'any, i clar, serien 4 o 5 crisis d'habitatge importants, sí, des de que jo tinc gust de raó.
11: Evidentment l'actual,
1: sí.
11: La bombolla immobiliària.
1: Correcte, sí.
11: Si anem més enrere, quines tenim?
1: Va haver-hi la després dels Jocs Olímpics, això no se'n recorda ningú. I després, bueno, he dit 4 o 5, però de fet serien 4 grosses, sobretot la de l'any 73 de la crisi del petroli, que va ser, que de fet va culminar, va haver-hi una crisi brutal entre el 75 i el 85, que pràcticament es van arruïnar totes les empreses i era una època de crisi global, que va afectar moltíssim el tema d'habitatge. Per tant, serien aquestes 4 grans moments molt, molt, molt, molt terribles pel nostre tema, sí.
11: Que diries que hi ha alguna que sigui més bèstia que la que estem vivint actualment?
1: Bueno, aquesta que et dic del 75 al 85 va ser molt bèstia, molt bèstia. La de després dels Jocs Olímpics també...
11: Però, aquesta és l'oblidada, no?
1: Aquesta és l'oblidada perquè va ser curta, però va ser molt forta, perquè després d'un moment d'expansió va ser un cop molt fort, fins que el 97 es va començar a enfilar la cosa. I després la bombolla, que pròpiament en si mateixa no era una crisi, però que des del punt de vista d'habitatge va ser també molt bèstia per el que feia l'accés a l'habitatge. Sí.
11: O sigui, les més bèsties són l'actual i la dels anys 70.
1: Sí, s'assemblen molt, sí.
11: S'assemblen?
1: S'assemblen, a més, perquè hi ha dificultat també en la producció d'habitatges. O sigui, es para la producció. Que en la bombolla hi havia molta producció, en aquell moment no hi havia producció i ara tampoc. Llavors hi ha un desequilibri entre la demografia i la producció d'habitatges, no?
11: O sigui, que les crisis d'habitatge són cícliques, però no són sempre pels mateixos patrons.
1: No. No, i després, bueno, no era crisi, però de fet sí que ho era, tot el gran creixement demogràfic de Catalunya dels anys 50 i 60, que és quan doblem la població.
11: El baby boom, no?
1: Sí, doblem la població, no només baby boom, sinó l'arribada d'immigració, perquè passem de 3 milions a 6 milions, i aleshores estem mancats, com ara, diguem-ne, sense habitatges suficients per tots.
11: Clar, és l'època barraques, no?, i tot això.
1: I per això aquesta ara s'assembla molt a les hores, precisament.
11: Que entenc per això que no és una cosa nostrada, que tot el món hi ha crisi d'habitatge.
1: Sí.
11: No sé si avui dia, però van passant.
1: En aquests moments estem llegint que pràcticament a totes les economies occidentals està passant, sobretot a les zones més urbanes i a les zones on hi ha més demanda d'habitatge, no? Sí, estem patint un problema semblant, l'únic que passa que nosaltres tenim uns elements de base que ho fan més difícil, que és que tenim menys parc públic, tenim menys inversió pública en habitatge, i llavors ens fa que un problema que és semblant al que tenen altres països, a més s'aborda amb menys instruments, no?
11: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, la Carme Trilla.
4: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
12: M'aclame a tu, mare de terra sol.

trobar camí el pregon i dió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sentència.

0: seràs l'ocell i seràs la bandera.
1: Encetem el llapis de memòria de la Carme Trilla amb Maclamé a tu, un poema de Vicent Andrés Estallés, en aquest cas musicat per l'Ovidi Montlló a la veu i el Toti Soler a la guitarra, que aquest tema es va publicar l'any 1973 dins del disc Crònica d'un temps, que, Carme, tu, l'any 73, si els càlculs no em fallen, tenies uns 25 anyets.
2: Sí, sí.
1: Per on paraves?
2: Bueno, havia acabat econòmiques.
1: Ja, tu ets economista.
2: Jo soc economista, sí. Havia acabat econòmiques i en aquell moment encara no... Bueno, sí, em sembla que potser estava vivint a Madrid, perquè vaig estar un temps vivint a Madrid quan em vaig casar, i però només vaig estar 6 mesos. Per tant, ara no situo bé el moment aquest, però era el començament de treballar amb serveis d'estudis d'habitatge, serveis d'estudis econòmics en general, sí.
1: És que crec, pel que he llegit, que abans de superespecialitzar-te en habitatge vas entrar també en el món de la banca.
2: Bueno, serveis d'estudis.
1: Servei
2: d'estudis, sí.
1: Primer, dins de la banca.
2: Sí, primer havia estat el servei d'estudis de la Caixa de Sabadell, després el servei d'estudis del que era el Banco de Crédito Local, a Madrid, i després el servei d'estudis de Banca Catalana. Per tant, sempre era en l'àmbit de l'economia, més de una anàlisi més general de l'economia en serveis d'estudis, això sí, d'entitats financeres.
1: Sí, tu veies gràfics, no?, i
2: sí,
1: aquestes coses,
2: aquest tema,
1: i feies apunts... I...
2: Aquest tema dels gràfics, sí, ja porto uns quants anys, sí.
1: I en quin moment vas començar com a interessar-te pel tema de l'habitatge per especialitzar-te en
2: això? Bueno, això va ser casual, no era vocacional, sinó que justament quan es va haver-hi la crisi de Banca Catalana, doncs el servei d'estudis es va desfer, va ser el primer, no és pas només imprescindible, no? I aleshores jo no tenia feina i em vaig... I això era l'any 70... Perdó, l'any 82, 81-82, i em vaig presentar unes proves per a TV3, pel servei del servei de documentació de TV3, perquè jo, Banca Catalana, també havia estat al servei de documentació. I vaig treure, o sigui, una plaça de documentalista a TV3. I si hagués seguit per aquí, doncs, mai de la vida segurament no hauria parlat d'habitatge. Però simultàniament la Generalitat també s'estava constituint TV3, s'estava constituint la Generalitat.
1: Estava per fer el país.
2: Estava per fer el país, era un moment tremendament interessant. I vam proposar d'anar a muntar un servei d'estudis d'habitatge a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat, del Departament del Departament de Territori i d'Obres Públiques. I, bueno, vaig optar per aquesta segona via, no la de TV3, i ja està. I llavors, esclar, començar ja a treballar en un servei d'estudis d'habitatge, doncs ja ha sigut on he anat després desenvolupant la meva feina.
1: Fins al dia d'avui, que
2: t'has
1: convertit en una superexperta en el tema, que tot això, tornant al Maclamé a tu, que està sonant,
2: sí.
1: Tu l'has triat com a representació de tot el món de la cançó valenciana.
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Podries haver també triat en Raimon.
2: Home, és que, esclar, sóc injusta.
1: Però mira, t'has quedat amb l'Ovidi.
2: M'he quedat amb l'Ovidi, sí. Sóc injusta amb el Raimon, perquè segurament el Raimon és molt més important per mi que no pas l'Ovidi. Però aquesta cançó de l'Ovidi m'emociona molt. La veu de l'Ovidi és especialment tremenda. O sigui, no pots escoltar-lo sense un tremoló. I a més, casualment, perquè també va ser una mica atzarós, amb una entrevista que em va fer el Joan Barril.
1: Home, mític, Joan Barril.
2: Al Cafè de la República, que llavors ell només demanava una cançó, una.
1: I... No, nosaltres que demanem 8
2: no,
1: i us posem
2: vosaltres.
1: El cap com un bombo,
2: no,
1: eh?
2: No, com vosaltres, que ens compliqueu la vida, no? Ens demanava una i vaig triar aquesta. Llavors m'ha semblat que era obligat tornar a insistir també en el record del Joan Barril.
1: Sí, per sí. Coherència.
2: Per coherència, sí, sí, sí.
1: I el Joan Barril, que et demanava amb aquesta cançó?
2: Ah, no me'n recordo. Era també una mica parlar de mi, de lo que feia i tal, i de per què m'agradava aquesta cançó. A mi cada vegada més la variant occidental o la variant, diguem-ne, de València, del català, cada vegada m'agrada més. O sigui, cada vegada, diguem-ne, m'emociona més. Mm.
1: Que, Carme, parlant d'entrevistes, aquí ens agrada molt documentar-nos sobre els convidats que veniu, i de tu hem trobat molt material. Ja t'han fet un fotimer d'entrevistes. Ara bé, totes parlant d'habitatge. No he trobat ni una engruna de la teva vida personal.
2: Sí. Bueno, és que és el menys interessant.
1: Això ho dius tu, eh?
2: No, no, és veritat. Vull dir, no, és que... És una vida com la de molta gent, no? No té
1: Res, eh?
2: Però bueno.
1: Ara, d'habitatge, tot. I ara en parlarem d'habitatge, però abans, a què dedica el seu temps la Carme Trilla quan no l'està ocupant amb temes d'habitatge?
2: Bé, doncs aquest és una mica el problema, que és que pràcticament el dedico tot a l'habitatge. O sigui, això l'altre dia que em van donar un premi a la ministra amb un discurs que vaig fer...
1: L'Orden Civil, el Mérito, no? No sé
2: mérito
1: què.
2: L'Orden del Mérito Civil.
1: I ets una grande d'Espanya, eh?
2: Sí, sí, és una orden, eh? Doncs justament deia això, que és clar, sobretot ja des que m'he jubilat, doncs, tothom espera que et dediquis a altres coses, tu mateix, jo també, eh? Però el de l'habitatge és molt... està massa malament, no? Hi ha masses portes, diguem-ne, obertes de treball i de col·laboració que ho van omplint tot. I llavors tinc molt poc temps per altres temes, eh? M'interessen altres temes, evidentment. Jo em pensava que em jubilava quan em vaig jubilar, quan després de Càritas em vaig jubilar quan tenia 67 anys. Jo estava encantada d'haver-me matriculat a la facultat de, el que deien, no, que en diuen, la Universitat de l'Experiència, la Universitat de Barcelona, per fer filosofia, que és el que m'agrada. M'encanta la filosofia, seure a la classe, escoltar i tal. Jo pensava que em dedicaria a això, però immediatament es va crear la Fundació Hàbitat 3, aleshores em van dir si la volia presidir, vaig dir que sí, i bueno, han començat a haver-hi coses ja com a jubilada, que vaig haver de deixar la filosofia, i en fi, hi ha altres coses que faria, com per exemple tocar el piano, que ja en parlarem també.
1: Sí, sí.
2: No tinc temps. No tinc temps.
1: T'has convertit en una jubilada de Schrödinger, perquè està jubilada però no està jubilada.
2: No. Només ho soc en el sentit de la no retribució, o sigui, de tenir la pensió.
1: T'has presidint dues entitats.
2: Sí, tres, de fet.
1: Tres.
2: Perquè, esclar, Habitat 3 forma part d'un conjunt de fundacions que estem a Catalunya, que es diu Cohabitat, que som 19 fundacions.
1: Que aquí també estàs.
2: I jo la presideixo, també. Aleshores, vull dir, sí. I és una fortuna, el que tinc jo, perquè hi ha molta gent que voldria fer coses de jubilat i no troba el què o no troba el com. Jo no és que ho trobi, és que se'm tira a sobre. Llavors, en aquest sentit, potser és una mica excessiu, però jo ho he vist com una fortuna.
1: I la família com ho porta?
2: Bueno,
1: perquè, clar, tu tens marit, tens fills...
2: Sí, la família ho va resistint. De vegades, bueno, de vegades hi ha una mica d'emprenyament, de dir, bueno, potser que fluixis, però és que...
1: És que no et pot, et pot, el tema, vull dir...
2: Sí, a mi em va, això cal dir-ho, però és que, a més, és molt difícil, perquè o talles i dius, bueno, prou. Ara ja s'ha acabat, que això algun dia ho hauré de fer, eh? Però com que el cos em respon, al cap de moment també...
1: I feina en tens, per donar i per vendre...
2: Feina, per desgràcia, de feina n'hi ha molta. Tant de bo jo no tingués jo aquesta feina. Tant de bo.
1: Que algun hobby per això tindràs. Vull dir, no sé, viatjar, ballar, treure el gos...
2: No tinc gos. No, bueno, a veure, escoltar música, llegir, sí, viatjo relativament poc, però bueno, sí, quan viatjo m'agrada, però no, com a hobby, com a tal, no tinc, eh?
1: Jo en sé un, Carme Trilla.
2: Ah, sí?
1: Jo sé que a tu t'agrada anar a concerts de Miguel Ríos a moure una mica l'esqueleto al ritme del rock de la cárcel.

0: El rock de la càrcel de Miguel Ríos sonant al llapis de memòria de l'economista i expertíssima en habitatge, la Carme Trilla. Aquest és un tema original d'Elvis Presley, titulat Jailhouse Rock, que Miguel Ríos va decidir versionar al castellà l'any 1970 i bé, en aquell moment va passar força desapercebut, però 12 anys més tard, el 1982, doncs es va convertir en un himne total gràcies al disc en directe Rock and Ríos, que ho va petar fortíssim. I no sé, Carme, quins records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó per mi és amb Miguel Ríos. Sí, he triat aquesta perquè és especialment això, però n'hi ha moltes d'altres. A mi m'agrada ell. M'agrada des del primer dia que el vaig veure per la tele quan jo devia tenir 20 anys. Té una força enorme i, a més, és un exemple d'envelliment fantàstic, el seu, no? Perquè, bueno, sí, vaig poder anar a un concert fa 2 o 3 anys aquí al Festival de Pedralbes, en el que ell està, no diré com aleshores, però segueix tenint una força tremenda, no? I llavors és una persona que sempre m'ha atret moltíssim, és una persona lliure, és una persona que bueno, que és molt coherent amb tot el que ha fet a la seva vida i, bueno, ho trobo molt atractiu. I per això l'he posat, eh? Aleshores, no és en concret aquesta cançó, eh?
0: És el Miguel Ríos.
1: És el Miguel Ríos.
0: Sí, és
1: el Miguel Ríos i tot un univers del Miguel Ríos. Aquí darrere hi ha l'Anna Belén, hi ha tota la cançó aquesta, però ell, bueno, em fa una certa... Fins al punt això de que no és que a mi m'agradin els festivals ni anar a ballar, perquè aquest festival de Pedralbes no es balla.
0: Estàveu assegudets,
1: eh? Aquest és de senyors. S'està assegut, eh? Vull dir.
0: I el Miguel també estava assegut?
1: Ell no. Ell estava dret i saltava per l'escenari com un boig amb una orquestra simfònica al darrere.
0: Déu-n'hi-do, que té 81 anys, eh?
1: Però això t'ho dic, que és un exemple d'envelliment bueno, espectacular, no? No, a mi els fenòmens d'aquests de concerts de masses no m'atreuen, al contrari. Però aquest em feia, bueno, feia molta il·lusió veure el d'això de la vora com estava, sí.
0: Bé, és aquest, el Miguel Ríos el deuries veure a tele de quan tu eres jove,
1: sí.
0: I et va fer Tilín i ja,
1: sí.
0: És un Tilín que...
1: Ja, ha seguit.
0: T'ha seguit.
1: Ha seguit.
0: Tota la vida.
1: Sí.
0: Que sou del mateix club, com parlàvem, del club de persones que esteu plenes de força...
1: Segurament, sí,
0: no, tu has d'estar plena de força,
1: sí,
0: perquè
1: ho estic,
0: vull dir, tu toques un tema, que és l'habitatge social, que és duríssim, tal com estan actualment les coses, has de picar moltíssima pedra, entenc que també t'has de barallar amb institucions, parlar amb polítics...
1: Sí. Això m'agrada.
0: Impotència, també, la que deus veure en el teu dia a dia.
1: Sí, però bueno, es veu que jo supero la impotència pensant que sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre hi ha alguna possibilitat de batallar, no? Llavors això a mi em fa estar... Bueno, penso que sempre tinc una actitud bastant positiu o optimista, en el sentit de pensar, bueno, que hi ha una nova dificultat, bueno, doncs hem de trobar com donar la volta a aquesta dificultat, no? I això sí, ho segueixo, ho he fet sempre i ho segueixo fent. O sigui, és molt difícil ensorrar-me considerar que ja no s'hi pot fer res amb una cosa, eh? És molt difícil, soc bastant tossuda.
0: Ets tossudament optimista.
1: Sí. Podríem dir-ho així.
0: Que gran part dels teus esforços, com parlàvem abans, els dediques a la Fundació Habitat 3.
1: Sí, sí.
0: A què us dediqueu en aquesta fundació?
1: Bueno, aquesta fundació va néixer com una iniciativa de la taula del tercer sector de Catalunya, de les entitats socials de Catalunya, en l'any 2014, dir, bueno, què poden fer les entitats socials per contribuir a apaivagar una mica la crisi tremenda dels desnonaments i de les grans dificultats de les famílies, no? I es va decidir muntar una fundació per mirar de buscar pisos, aconseguir pisos que es poguessin oferir pels col·lectius més vulnerables a preus que no fossin els preus de mercat, no? Mm. I es va anomenar Habitat 3, el 3 vol dir tercer sector, o sigui, el 3 ve d'això, i llavors a mi em van demanar que ho presidís. I el que ens dediquem és això, a buscar pisos, comprar pisos, ara comencem a promoure pisos, a comprar-ne, i en aquests moments estem al voltant dels 1.400, que ha sigut una xifra important, no? I els dediquem a programes que tenim amb ajuntaments per gent que ha estat desnonada i que l'Ajuntament no té parc propi, o, sobretot, un altre aspecte que la gent desconeix molt, que són les necessitats que tenen les entitats socials de Catalunya. Que entitats socials vull dir entitats que tenen persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemes de drogodependència, persones, o sigui, una quantitat enorme d'entitats socials que necessiten pisos per les persones que atenen i que tampoc poden anar al mercat, perquè el preu del mercat no se'ls hi ajusta i això doncs fa que no puguin. I doncs treballem amb aquestes dues finalitats.
0: I on cerqueu aquests habitatges? D'on surten?
1: De sota les pedres, d'on sigui, d'on sigui, d'on sigui. Al començament vam dir, no sé com ho farem, perquè no tenim ni cinc, o què farem? Doncs vam començar amb un programa amb l'Ajuntament de Barcelona, que és pisos de particulars, que en comptes de llogar-los amb una persona que li lloguen, ens el lloguen a nosaltres, i nosaltres després, amb l'autorització, després nosaltres puguem llogar a la persona que l'Ajuntament ens diu, no? I això és molt interessant perquè el propietari té garantia total del cobrament perquè el que cobreix els diferencials de lloguer entre el que pagui la persona i el que nosaltres ho posa a l'Ajuntament, i a més hi ha la nostra gestió perquè no hi hagin problemes de convivència, etc. No? I d'aquest tipus en tenim quasi bé més de 500 a Barcelona, per tant cedits de particulars o llogats per particulars. Però després en vam començar a comprar quan la Generalitat va obrir unes línies que s'anomenen de tanteig i retracte, és a dir, que tenim un dret preferent per la compra d'habitatges que es venen, i l'Institut Català de Finances va obrir unes línies de finançament i llavors vam començar a comprar, i n'hem comprat ja de l'ordre de... En aquests moments estem de l'ordre de 400 habitatges comprats, o gairebé 500.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb 12 anys de vida,
1: sí,
0: 1.400
1: sí,
0: habitatges.
1: Sí, 10 anys justets, perquè vam començar ja el 2015... I ara hem començat això, a fer alguna promoció nova amb sòls d'ajuntaments.
0: Que una cosa que m'ha estat fullejant, evidentment, que m'ha cridat l'atenció, és que a la Fundació, per exemple, accepteu immobles que necessiten una reforma urgent,
1: sí,
0: perquè vosaltres també la podeu assumir.
1: També, també. I a més ho fem amb entitats d'inserció laboral. És a dir, que completem una mica el cercle de que també persones que el que necessiten és feina i no la troben tampoc en el mercat, doncs puguin col·laborar amb obres de rehabilitació, sí.
0: Que la teva tasca com a presidenta, que és més institucional, d'anar a barallar-te, amb el bon sentit de paraula, amb els polítics, d'anar
1: sí,
0: trobant escletxes...
1: Jo sempre dic de broma que jo només hauria d'anar al dinar de Nadal, perquè sóc la presidenta. Però, de facto, evidentment, jo tinc una feina molt d'obrir portes i de posar...

0: etc. I, per tant, fer una mica més fàcil el camí que els que el porten el dia a dia els hi és molt dur, no?
1: Perdona que em posi ara en moda trinxera, eh? Però qui és o qui són els enemics?
0: Bueno, jo sóc molt contrària a la paraula enemic, eh?
1: Val.
0: Molt contrària és més, crec que estem patint, que ens costa molt solucionar els temes d'habitatge perquè hem creat trinxeres. Aleshores...
1: Mira que bé.
0: Sí,
1: ho has fet bé, ara,
0: eh? Ho has fet bé, ara has quedat retratat.
1: Qui contra...
0: No, perquè és que el problema és que no ens en sortirem si no hi ha acords. I els acords s'aconsegueixen a base d'entendre quins són els interessos de les parts.
1: Doncs te pregunto així, què us interessa revertir?
0: A nosaltres ens interessa que tots els propietaris que tenen pisos de lloguer segueixin interessats en tenir-los en lloguer a un lloguer assequible, i a un lloguer controlat, i que no tinguin angúnia de posar-los en lloguer perquè els necessitem, i per tant que tinguin unes garanties públiques, però al mateix temps, és clar, el que hem d'evitar és que les persones que no poden pagar vagin al carrer i per tant anem engreixant l'exèrcit de persones sense sostre, eh? En un sentit de sense sostre ampli, que és el que ens està passant. Llavors, com conjuguem les dues coses? Com conjuguem uns interessos privats de que la gent pagui i no hi hagin problemes amb uns interessos d'uns que la millor no poden pagar, no? I aquí hi ha un sector públic que té un paper a fer importantíssim, o entitats com les nostres, que, bueno, pues, que ha de duplicar o ha de triplicar els seus esforços, eh? Doncs intentant, primera, fent oferta pròpia, pública, per descomptat, això és el primer, però també creant un clima en el que l'oferta dels privats s'ajusti a les necessitats i hi hagi una cobertura pública de risc, etc. No? És a dir, anant per la via del que seria una concertació.
1: I la regulació també en té.
0: I la regulació, però és clar, aquesta concertació, si tu fas regulació i al mateix temps dones garanties, estàs facilitant la concertació, no? Per mi és el camí.
1: Que aquí tenim els lloguers de temporada. Tenim els lloguers turístics, que això ja està mitjanament regulat. Tenim l'especulació immobiliària.
0: Sí, estem davant d'una realitat molt dura, perquè els interessos, no de tots, però de molts privats, són clarament especulatius, no? Aleshores, com ho fas perquè això no et destrossi tot el mercat, eh? I llavors, ja et dic, passa per la regulació. Jo crec que en la regulació sí, contraient que hi ha qui no, jo crec que sí, però... Amb aquesta compensació, diguem-ne, d'equilibri del que es demana que cedeixi. És a dir, si tu fas una regulació del preu del lloguer, doncs que al mateix temps tinguis unes garanties de que ho cobraràs. I llavors això donaria una tranquil·litat, no? I amb el lloguer de temporada, aquesta és la gran trampa que s'ha obert fa uns anys aquí i a tot arreu, que és dir, bueno, doncs en comptes de fer lloguers normals, farem lloguer de temporada. Han descobert, s'ha obert. La llei permet això. Doncs, bueno, en comptes de fer-ho...
1: Sí, és una escletxa de la llei.
0: És una escletxa de la llei, claríssima. Que, bueno, que no era una escletxa en el seu moment, perquè el lloguer de temporada també és necessari. Perquè si ve un noi aquí i s'està 6 mesos...
1: Sí, però em sembla que ara mateix, segons dades de l'Observatori, crec que el 50%
0: del 50% del que surten en els portals immobiliaris.
1: El 50% és lloguer de temporada.
0: El que surt als portals. Però ara, com que el que surt als portals no ens serveix, perquè el lloguer normal ja no va al portal... I ja no, en els portals...
1: Sí, els portals ara ja són pràcticament de lloguer de temporada.
0: Clar, perquè l'altre lloguer, tu anuncies un pis i pots morir de l'avalanxa de gent que et cau a sobre. Per tant, el pis ja no arriba al portal, eh? Aleshores, el que apareix més és el lloguer de temporada, però és que clarament és una... Bueno, si una persona necessita el pis per 6 mesos, està fantàstic, per això hi ha lloguer de temporada, però si una persona el necessita per viure-hi, d'una forma estable, per això estan els lloguers de 5 anys i de 7 anys. I llavors és una manera de saltar-s'ho, no? I això s'ha de, bueno, en fi, de combatre, esclar. Bueno, de trobar la manera de que no ens n'anem per aquí.
1: Tornant a l'especulació immobiliària, crec que t'he llegit dir que el govern de Catalunya ja està començant a treballar en com ho podem regular i, de fet, ja ha fet algun borrador que t'has pogut llegir.
0: Sí, bueno, és que jo conec el primer text que es va presentar.
1: Bona pinta.
0: Que el va presentar el Pablo Feu, que és un advocat urbanista, i estava molt bé, però és que jo no sé ara en aquests moments com perquè sé que l'estan modificant molt, i jo no sé com està plantejat ara en aquests moments.
1: Sí, però el primer borrador...
0: El primer borrador a mi em semblava molt bé, sí, em semblava molt
1: Suposo
0: bé.
1: Suposo que ara ja...
0: No
1: ho mil
0: sé,
1: matisos,
0: és que no ho sé, perquè no he pogut llegir cap document de com s'està elaborant ara.
1: O sigui que tu, malgrat com estan les coses, que ara mateix a Catalunya la principal preocupació és l'habitatge,
0: Sí, sí.

0: tu mantens l'esperança?
1: Bueno, jo és que mantinc l'esperança perquè crec que és imprescindible tenir l'esperança. Esperança acompanyada no de ingenuïtat, sinó acompanyada de deures a fer, eh? I d'objectius i de responsabilitats a compartir. Eh? Sí, sobre això sí, perquè és clar, si no, si tirem la tovallola, aleshores això ja ens posem en mans dels que no voldríem. Eh?
0: Sí, sí, però ens podries donar motius per conservar aquesta esperança?
1: Sí, sí. Aquí jo crec que la Generalitat de Catalunya ha entès que el problema està clarament amb l'oferta, a nivell de l'Estat també. Jo crec que les dotacions pressupostàries s'haurien de doblar, això per descomptat, per tant haurem de seguir batallant per això, però sí que s'està entenent que aquí s'han de romangar molt.
0: Vale. Els polítics ja ho han entès.
1: Ho han entès, el que passa és que els terminis ara per resoldre'l, diguem, no són immediats.
0: Aquí és la principal...
1: Aquest és el punt on plora la criatura, sí.
0: Doncs tant de bo tingui raó, Carme, i ens en sortim, que no quedi en un somni innocent, que ves quina cosa. Ara mateix està sonant una cançó de Tom Waits que té un títol similar en anglès, que és Innocent When You Dream, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Smoke. Què hi fa al teu llapis de memòria, aquesta cançó?
1: Bueno, és que Smoke l'hauríem de posar cada dia a la tele. És la millor pel·lícula, és una preciositat, és una meravella la pel·lícula, amb els dos actors, Harvey Keitel i el John Hurt, una pel·lícula de l'amistat entre els homes, a més, uns homes amb una sensibilitat enorme, una pel·lícula preciosa, i que acaba amb aquesta cançó del Tom Waits, que és com una síntesi d'un conte de Nadal, eh? d'un nen que roba una cartera i el Harvey Keitel que li porta a casa seva. Bueno, tornem a les veus, la veu de l'Ovidi m'encanta, la veu del Miguel Ríos m'encanta i la del Tom Waits m'encanta. Per tant, tornem a estar en un tema de veu, les veus són molt importants, i aquí es barreja això, una petita obra mestra, diguem-ne, del cine no de grans majories, però...
0: Indie, podríem dir. Bueno, és guió Paul Auster.
1: És Paul Auster. I surt el Jim Jarmusch entre els personatges. En fi, és una meravella. I llavors gairebé no la pots veure sense plorar. Sobretot aquesta cançó última, que és tot en blanc, llavors és tot en blanc i negre. És quan acaba la pel·lícula, comença la cançó, i és com si comencés una altra pel·lícula. Que és el conte que ell li explica, que el Harvey Keitel li explica en el John Hurt. Bueno, John Hurt no, el William Hurt, perdona.
0: Doncs William Hurt, sí. La Carme ho ha explicat també, que només ens queda escoltar una mica el Tom Waits. The birds are in the belfry.

0: seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que hem de... ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una, el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, però l'evidència de que, que està passant, que aquests habitatges s'estan desqualificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València, la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València-Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions, veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré,
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, i diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó,
0: Que ara, Carme, citaves la bombolla immobiliària, que tu t'agafa com a secretària d'habitatge de...
1: Primer directora general i després secretària, sí.
0: D'habitatge del govern de la Generalitat.
1: Sí, em van demanar si volia assumir... Bueno, va ser quan va guanyar el tripartit. Aleshores jo, que estava alineada... més a l'esquerra, diguem-ne, em van demanar si volia participar amb ells per ser directora general, per tant, no com a funcionària, sinó com a càrrec polític, i després en el següent mandat com a secretària. I, bueno, per mi això va ser molt, molt, molt important i molt interessant, perquè va ser quan, bueno, moltes coses que havia estat estudiant i treballant, doncs poder legislar, poder posar-ho sobre la taula, el que passa que després, bueno, el 2008-2009 tot això va saltar pels aires.
0: Tu vas veure venir?
1: No, bueno, home, clar, tothom, la pregunta que feia tothom en aquella època era, bueno, aquesta bombolla quant temps aguantarà, no? I llavors ningú s'atrevia a dir, no, això petarà un dia d'aquests, ningú s'atrevia fins que un dia va petar. Llavors, que era previsible que passés? Sí. Les causes per les quals podia petar eren moltes. Va petar per una crisi d'un banc americà, que va desencadenar la crisi mundial, però és evident, allò era insostenible, no? però clar, a millor si hagués patat d'una altra manera o d'una manera més suau, potser no haguéssim tingut després la davallada tant.
0: L'hostiot que va venir darrere.
1: Sí, mateix, sí, sí.
0: En fi, el millor serà que ens abraçolem una mica amb Johannes Brahms.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: cançó de bressol del compositor alemany Johannes, o Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quin records et porta aquesta cançó de bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i el tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és un de... En fi, va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo, i ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Doncs vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocava el piano, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons a campanats.
1: Sí, i... de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... És una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors m'empenedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa. Es van conèixer a Barcelona perquè la meva mare era d'aquí i el meu pare, no, el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França. I va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, no. Aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom. Bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no? Costava molt que parlessin, no sé, jo m'hi creu, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí, sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona bastant grisa. Bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la
1: generació,
0: que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima, boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que en deien cultura general. Mm-hmm. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. A mi l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn, bueno, que després no ha sigut així la meva vida, però sí que ha sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada, fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... Bueno, més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, bueno, que sí que m'hi vaig comprometre, eh? I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes de dintre de el que era la clandestinitat era molt dura. Sí, no, eren anys, van ser anys difícils.
0: Bueno, una adolescència rebel i també entenc amb els seus moments de solitud.

0: Más solituda de George Moustaki, sonant el llapis de memòria de la Carme Trilla, que aquesta és una cançó de l'any 67, o sigui, tu tenies 19 anyets, i és una mica l'època de la que parlàvem ara, no?
1: Sí, totalment, totalment. Sí, i a més l'he triada per això, perquè això m'ha enrenyat a casa, perquè no havia triat Brassens, perquè, és clar, la cançó francesa ha sigut fonamental a la meva vida i a les nostres vides, a la nostra època,
0: Sí, està Moustaki aquí com a representant de tot un moviment.
1: Sí, sí, sí. Aquí podria haver-hi el Boris Vian amb el Desertor, que és una altra cançó que hagués pogut triar, o la Bàrbara amb l'Aigle Noir, també l'hagués pogut triar.
0: S'ha encat amb el Club del Raimon, i aquest, el Moustaki, està amb l'Ovidi.
1: Amb aquest, això mateix, sí. I el Brassens, perquè, clar, aquí hi ha tota la influència fonamental de la cultura francesa, que nosaltres vam estudiar francès, però a més jo vaig estar molts estius anant a França quan era molt petita, i per tant a mi el francès m'agrada molt, m'agrada llegir en francès, m'agrada la música francesa, i en aquells anys tota la música, tota la cançó francesa va estar influint a la cançó catalana i vam estar totalment impregnats d'això, no? Per tant, si era escollir una cançó francesa hi havia de ser, però en concret la solitude com a tema, pues, a mi sí, jo crec que sóc una persona bastant solitària, encara que no ho sembli. O sigui, i llavors, en aquella època molt més, però sempre hi ha un element de solitud al llarg de la meva vida. I llavors el Moustaki, pues, m'agrada com ho canta.
0: Ho va saber explicar molt bé, no?
1: Ho va saber explicar, sí.
0: Que aquí estàs a ficar de moviments polítics clandestins?
1: Sí, jo
0: en
1: vaig...
0: En aquesta època?
1: Jo vaig entrar als 17 anys, als 17, sí, al PSUC, perquè estàvem a l'institut fent preuniversitari i llavors començàvem primer d'Econòmiques i llavors es va crear, quan jo feia primer d'Econòmiques, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona, que era tot un moviment amb la caputxinada, tot el moviment per crear uns sindicats en el sector obrer, amb Comissions Obreres i en el sector estudiantil amb el Sindicat d'Estudiants, no? I això estava fonamentalment promogut, inspirat, diguem-ne, pel PSUC, i llavors ens captaven, ens proposaven si volíem ser militants, no? I jo vaig entrar, sí. I...
0: A casa ho sabien?
1: No ho sabien, però el meu pare ho va anar intuint. I em va anar... Ho va anar vivint molt malament, sí, perquè li feia molta por, perquè trobaven papers a vegades per casa que deien que això què és, no? No ho sabien, no ho sabien.
0: No ho sabien,
1: Ho fèiem clandestí fins a l'últim extrem.
0: Vés en compte, Carme, vés en compte, no?
1: Sí, totalment, totalment. Però, bueno, jo vaig estar poc temps, Després ja, quan vaig tenir 22 anys o 23, ja vaig deixar-ho, i després ja no he estat militant. Vaig ser-ho durant uns anys concrets, no? Però, bueno, he seguit, naturalment, simpatitzant i diguem-ne, sentint-me al costat d'aquesta línia de pensament i d'acció que és la que hi havia en aquell moment amb aquest partit en concret, no?
0: Vas patir repressió?
1: No, però va ser per poc, perquè em van venir a detenir a casa, però no vaig obrir la porta. No, un dia que estava sola, la solitude, van trucar a la policia, però jo no vaig fer sorolls, van pensar que no hi era i no em van detenir, però em van venir a buscar, sí.
0: I no et van tornar a venir a buscar?
1: No, bueno, vaig estar allò, vaig estar bastants mesos no vivint a casa, Me'n vaig anar a viure a casa d'uns tios.
0: Ah, te'n vas anar i tot de casa?
1: Sí, perquè em va fer por que tornessin, sí.
0: Però a la mateixa ciutat o...?
1: No, a la mateixa ciutat, sí. Me'n vaig anar al Poble Nou, que tenia uns tios. Sí, sí.
0: Si et van venir a buscar?
1: Sí.
0: I gràcies a aquests...
1: Potser tampoc tenien... molt interès, no ho sé, perquè...
0: No venien a buscar sal, segur, Carme. Si van... Si
1: no, ja, però... Casa... No, clar, no sé si m'han tornat, perquè jo vaig estar bastants mesos no tornant a dormir a casa, sí.
0: I ton pare què et va dir?
1: Bueno, llavors sí que ho van saber-ho, Perquè van saber-ho que m'havien vingut a buscar i que estaven d'acord en que jo me n'anés... Bueno, que m'amagués durant un temps.
0: Clar, bueno, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Que estem a punt d'acabar, però pel qui no t'he preguntat és pel teu marit, en cap moment.
1: Ah, sí.
0: El vas conèixer en aquesta època, també?
1: Sí, ja des de la facultat d'Econòmiques.
0: També ficat en moviments clandestins?
1: No tant. Però, bueno, era un company de viatge que es deia, llavors, sí.
0: Sí, us vau conèixer estudiant...
1: A la facultat, sí.
0: Entre Octavilles...
1: Sí, bueno, no, sobretot amb ell era amb el grup amb el que estudiàvem. de veritat, no, no amb els que
0: ell
1: tirava.
0: Ell no s'emmerdava, eh?
1: Menys, ell menys, sí. Però, bueno, era el grup amb el que estudiàvem i era amb el que, bueno, sí, sí, m'hem fet tota la carrera i que després, ja quan ens vam casar, després, cap d'uns anys, doncs vam seguir, perquè ell també és economista i, per tant, fent... passa que ell s'ha dedicat amb altres temes de l'economia, no?
0: I els fills també han sortit a economistes?
1: No, una és politòloga, però bueno.
0: Bueno.
1: I l'altra periodista.
0: Ah, ja la buscarem.
1: Sí, ja ho trobaràs, ja els trobaràs.
0: I tens nets, també, Carme?
1: Tinc nets, tinc tres nets, sí. I... Encara són petits, eh?
0: Però tens els teus moments per poder estar amb ells?
1: Sí, sí, sí, perquè tinc un net que viu just al pis de sobre meu i, per tant, estem contínuament amb ell i les meves netes, doncs, viuen relativament a la vora i també ens veiem molt.
0: Doncs ara sí, hem arribat al final del teu llapis de memòria i, Carme Trilla, ara et toca a tu escollir amb què tanquem. I com que no ho fem mai, avui acabarem amb alguna cosa solemne. Et dono per escollir Bach, el preludi de Bach, o l'himne de la Senyera cantat per l'Orfeó Lleidatà. Amb què vols que tanquem?
1: Tanquem amb la Senyera.
0: Que aquesta cançó té uns anys i ho notarem ara perquè està fregida, que en diuen. Per què ha guanyat la Senyera a Bach?
1: Bueno, perquè m'agrada acabar en punta, cap amunt.
0: Doncs, Carme Trilla, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, gràcies, perquè has sigut una mica psicoanalític.
0: Ara ja ningú pot dir que no coneixem més coses, sí, de la Carme Trilla.
1: Exacte, exacte, gràcies, sí.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el cant de la Senyera.

0: La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
2: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Ràdio Ser Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra. Amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. El comerç, els negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
4: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
5: Yukio Mishima está considerado uno de los estilistas más importantes de la lengua japonesa de posguerra y dejó una huella significativa en la literatura mundial. Está entre los 10 escritores más traducidos del siglo. Escribió cerca de 20 novelas, además de obras de teatro, libros de relatos y varios ensayos. Tiene un estilo inconfundible, una mezcla de sensibilidad, sensualidad, atención al detalle y una profunda exploración psicológica de los personajes.
6: De entre los libros con ilustraciones que tenía, había uno en especial que me encantaba solo por una ilustración que había en él y que ocupaba dos páginas. Contemplándola, podía olvidarme del paso de las largas y aburridas tardes en casa. Además, si entraba alguien en mi habitación, rápidamente pasaba la página porque, sin saber la razón, me sentía culpable. Me fastidiaba tanta solicitud de la enfermera y de la criada. Deseaba pasar una vida entera entregado a la contemplación del dibujo. Cada vez que abría el libro por la página donde estaba, el corazón me latía con fuerza.
4: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
0: La Ventana, con Carlas Francino.

0: extraña.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en Nacer.
2: Concòrdia superaria a Demòcrates en unes eleccions generals que confirmen Andorra Endavant com la tercera força. Bona tarda, obrim el balcó.
3: El balcó Andorra amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
2: Així es desprèn de l'enquesta política que ha elaborat Andorra Recerca i Innovació i que mostra com la formació taronja perd suport respecte a les edicions passades. Ja estaria per darrere de Concòrdia. Carla Rossell, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda, Arnal. En aquesta enquesta
5: es desprèn també que el segon polític més ben valorat és el del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, però molt a prop d'ell està Karin Montaner, que sembla que puja de valoració.
2: Al balcó d'avui, dilluns 1 de juny, us explicarem la resta de l'enquesta política que fa referència a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Creixen els suports, però seria rebutjat en un referèndum vinculant. I sobre aquesta qüestió s'hi ha pronunciat ja el secretari d'Estat, Landi Riba. Diu que tothom que voti ho ha de fer amb coneixement. Per tant, el que volen és impulsar encara més la informació sobre aquesta qüestió.
5: Sobre un altre tema, sobre l'acord d'associació, les converses amb la Santa... sobre la despenalització, l'avortament, volem dir. Les converses amb la Santa Seu continuen, segons el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, tot i que s'ha d'acabar de concretar algunes sessions de treball.
2: I la policia investiga una desena de furts en domicilis a tot el centre del país. El cos ha informat que durant el mes passat es van produir almenys 7 furts i que un altre que es queda de moment en tentativa a les parròquies centrals.
5: I després també l'auge dels grans centres comercials i de les franquícies perjudicarà el gran comerç. Així es va... després de l'entrevista aquí a la SER de Montse Rodríguez del shop de la...
2: del Shopping Mile.
5: Del sí. Shopping Mile, sí.
2: No era de l'entrevista, Carles. Dit això, informació esportiva, Moravan Clàssica.
5: Aquí sí, avui s'ha presentat la segona edició de la Moravan Clàssica prevista pel diumenge 21 de juny i la gran novetat serà un equip més de World Tour que serà el Jumbo-Visma, tot i que està l'interrogant de si vindrà el campió del Giro, del recent campió del Giro, Jonas Vingegaard, a més del Morabanc Andorra encara de ressaca després de la salvació aconseguida divendres passat. I és que la continuïtat de Gorka Schatz a la presidència és un dels grans interrogants del Morabanc i tampoc queda clar si Francesc Solana continuarà com a general manager i si Sant Tabac podria ser l'entrenador per a la temporada vinent.
2: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: Concòrdia superaria demòcrates en unes eleccions generals que confirmen, això sí, Andorra Endavant com la tercera força. Així es desprèn de l'enquesta política que ha elaborat Andorra Recerca i Innovació, que mostra com la formació taronja perd suport respecte de les edicions passades i ja estaria per darrere de Concòrdia. Concretament, els de Cerni Escalé traurien un 35% dels vots i els de Xavier Espot un 27%, malgrat que el cap de govern és el polític més conegut, és només el quart més ben valorat i està al mateix nivell que Marca Magallón, el cap de l'oposició, encapçala Carles aquesta llista.
1: Així doncs, les estimacions són favorables a Concòrdia, però el director de Sociologia de l'ARI, Joan Micó, afirma que Demòcrates té dos problemes que el penalitzen i podrien alterar el resultat si es fan les eleccions, com són el fet de no tenir un candidat que rellevi Espot i que un percentatge molt important de la gent que diu que els va votar no sap si ho tornaria a fer.
2: Jo estic convençut de que sí, no? De que sí, sí, sí. Ara, fins a quin punt tota aquesta gent que ens ha dit que no saben a qui votar, continuaran votant ADA o marxaran, això ja és una altra. Però que el fet de que afecta, segur que sí.
1: Per la seva part, Pere Baró és el segon polític més ben valorat, però està molt a prop, com apuntàvem al principi, d'una Karin Montaner Andorra Endavant que va a l'alça. En les preguntes sobre vot decidit i simpatia, la líder, justament, d'Andorra Endavant supera clarament els socialdemòcrates. 19% a 11. I es confirma com la tercera opció. La resta de formacions situades a la dreta ideològica, entre les quals hi ha liberals o acció, queden reduïdes a la mínima expressió. Això sí, falta saber amb quina força entrarà el nou partit Virtus Unita.
2: Bueno, sí, si mirem l'evolució, no? Ja, sí que és veritat que és una evolució constant, no? Vull dir que no en grans percentatges, però sí cap amunt de manera constant, sí.
1: Cal destacar que Andorra Endavant seria capaç de retenir el 80% del vot de les eleccions del 2023, justament per sobre de Concòrdia, que mantindria el 70%. El PS es quedaria amb el 42% i Demòcrates, la dada que sorprèn més, és que només aconseguiria sí, el 35%.
0: Són les 7 i 26 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Bona tarda. Demà la temperatura continuarà baixant, però tot i així, durant la tarda encara arribarà a fer una mica de calor. No tanta com avui, que hem tingut encara màximes que han superat amb facilitat els 25 graus, 27 hem tingut a Andorra la Vella, però vaja, demà l'ambient encara serà suau. A primeres hores del matí, mínima a Andorra la Vella al voltant dels 11-12 graus, després farà sol, alternant amb núvols, núvols més abundants durant la tarda, amb una mica de pluja a l'extrem nord del país, i la temperatura màxima, encara al centre i sud del país, al fons de les valls, se situarà al voltant dels 25 graus. Dimecres, situació semblant. A partir de dijous i fins dissabte, el descens de temperatura serà més pronunciat. També, sobretot dijous, la pluja guanyarà protagonisme.
5: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876 5555.

0: punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà en banc, esclar.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
2: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis.

0: La CAS, cosa de tothom.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Crean llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Crean. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a crean.ad.
2: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
5: Set i gairebé 31 minuts creixen els suports a l'acord d'associació, però seria rebutjat en un referèndum vinculant. L'enquesta política no mostra gaires canvis en el procés d'acostament amb la Unió Europea, que continua marcat per un 65% de la població, que afirma que no n'està informada. Tot i així, sense conèixer-lo, la majoria diu que hi votaria en contra. Són una mica més del 46%, i és una xifra que es manté pràcticament idèntica respecte a l'anterior onada de l'estudi. Si els partidaris creixen fins al 33%, quan fa uns mesos eren només el 24%, cal sumar-hi també que hi ha menys persones que han evitat posicionar-se amb el no sap o no contesta i que són vots que han beneficiat el sí.
6: El director del Departament de Sociologia de l'ARI, Joan Micó, apunta que les posicions entre els dos bàndols estan perfectament alineades amb el grau de coneixement que tenen.
7: Però sí que és veritat que hi ha aquesta matització de que les persones que... Hi ha més proporció de persones que se senten poc informats o gens informats que votarien en contra, amb la qual també és un... Dintre dels resultats, també és una cosa que quan realment hagi la consulta, pues segurament, jo no sé què passarà, però els resultats aquests segurament no seran.
6: I sobre aquesta qüestió, el govern manté que cal millorar la informació sobre l'acord d'associació per garantir que tothom voti amb coneixement en el referèndum que l'ha de validar. Així ho ha admès el secretari d'Estat per les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, que dels resultats de l'enquesta política diu que no són plenament satisfactoris pels interessos de l'executiu ni de la resta de membres del pacte d'Estat, però que tampoc són dolents, ja que per una banda afirma que els partidaris del sí són més que en l'anterior onada de l'estudi i els qui no creuen amb el procés d'acostament són pràcticament els mateixos, que aleshores, per l'altra, veu clarament que molta gent reconeix que no té prou informació i és aquí on... Està la tasca del govern, que s'ha de centrar en els pròxims mesos, afirma, perquè les persones que participin de la consulta siguin plenament conscients del que implica el seu sufragi.
5: I Ladislau Baró afirma que el text per despenalitzar l'avortament està pràcticament enllestit. Així, tot i així, el ministre de Relacions Institucionals assegura que les converses continuen amb la Santa Seu, ja que falten encara sessions de treballs a completar els requisits que, recorda l'executiu, s'havia fixat per impulsar la norma.
8: Dic que estem treballant fermament amb això, que estem, que tenim... tota la part tècnica i de filosofia escrita, ja no només dissenyada, sinó escrita i preparada.
5: Baró ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la nova reforma de la Llei d'Ensenyament Superior i assegura que la Universitat d'Andorra podrà establir convenis amb altres centres educatius estrangers per permetre precisament la mobilitat dels alumnes.

0: I la policia investiga una desena de furts en domicilis a tot el centre del país. Carles.
1: El cos ha informat que durant el mes passat es van produir almenys 7 furts i que un altre que es queda de moment en tentativa a les parròquies centrals, des d'Andorra a Vella Escales fins a la Massana i en camp. L'últim va ser diumenge passat. Els experts en delictes contra el patrimoni de l'àrea de policia judicial i investigació criminal analitzen encara totes les evidències recollides en la investigació de cada cas i han encara d'identificar i localitzar-ne els autors. Sospita la policia que els responsables són persones no residents vinculades a més d'una banda organitzada i que fan servir diferents modus operandi.
0: En clau econòmica, la inflació continua a l'alça impulsada pel preu dels transports, que ja frega el 5%. Estadística ha publicat l'informe amb les dades avançades de l'IPC de maig, que si es confirmen arribarà al 4,9%. Representa una dècima més que l'abril i una vegada més s'atribueix principalment al grup de transports. Per cert, que l'auge dels grans centres comercials i de les franquícies perjudicarà el futur del petit comerç, Carles.
1: La presidenta de Shopping Mile, sí, ho diem bé, Montse Rodríguez, no amaga que les botigues més tradicionals, les de tota la vida, són les que tenen més dificultats per garantir la seva viabilitat. Una situació que no preveu que canviï, sinó tot el contrari, perquè els costa més afrontar l'increment de costos de producció, d'importació i, sobretot, dels lloguers, dels locals. Tot plegat manté que perjudica el client final, qui veu un procés de concentració de negocis pràcticament idèntics, sigui de botigues o de restaurants, que només fa que es perdi l'atractiu i el seu interès. Per altra banda, avança que l'any vinent a Andorra Turisme, juntament amb els comuns d'Andorra Vella i Escaldes d'Engordany, impulsaran un esdeveniment al maig similar al Shopping in Andorra Festival.
2: Malauradament, tant de temps crec que no podrà ser, però és un inici, veure com surt, com encaixa durant el mes de maig, doncs també veure si realment és lo suficientment atractiu doncs, perquè faci venir gent. Nosaltres som molt positius.
1: Afirma Montse Rodríguez que l'objectiu és revitalitzar el turisme i, per tant, les compres en l'època de l'any de menys activitat.
0: I les festes de Pobla d'en Camp tindran com a principal atractiu musical Su, Triquell, Buos i un espectacle dedicat a Michael Jackson. Aquesta festa serà del dia 19 i s'allargarà fins al 23. El divendres 19 hi haurà els primers concerts a càrrec dels dos solistes catalans, mentre que l'endemà quedarà l'espectacle This is Michael, en referència al rei del pop. El concert dels Buos quedarà pel diumenge. Durant tots aquests dies hi haurà diverses activitats tradicionals, entre les quals el Crash Cars o l'encamp de festa. Hi haurà també el Festapa, que comptarà amb una participació rècord amb 15 restaurants.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: M'anava pagant, Carles, però tornem-nos a alçar per parlar de bàsquet. La continuïtat de Gorka Xàs al Morabanc Andorra és un dels grans interrogants.
1: El club té moltes carpetes per resoldre aquest final de curs i una d'elles afecta el màxim mandatari de l'entitat, Gorka Xàs, qui va deixar el seu futur a l'aire tot responent que ja en parlarem de tot això. Una insinuació davant els mitjans que pot obrir una nova etapa al club si més no s'hauria de decidir a la junta directiva com societat anònima que és el Morabanc Andorra. I és que després de certificar la salvació divendres passat contra el Barça és moment de fer autocrítica i d'obrir un període de reflexió per analitzar els encerts i els errors de la temporada. I una d'aquestes carpetes és la planificació esportiva que recau en la responsabilitat de Francesc Solana, qui també va fer autocrítica davant els mitjans.
4: Hem de tornar bojos, no? Crec que hem de ser molt conscients de què volem ser, de què som a l'Andorra, de que fa molts anys que estem aquí lluitant i que amb els recursos que tenim doncs hem d'intentar fer les coses millor i segurament la meva part responsable, que és l'àrea esportiva, doncs evidentment no és perfecta i hem tingut errades, però sí que el gran valor que hem tingut des de la part esportiva sobretot és el que et deia abans, no? Creure en els jugadors que teníem, creure en l'equip i creure que ens podíem salvar, no?
1: Després també quedarà si Zantabat continua o no com a entrenador. Si fos pel croat, seguiria a la banqueta. Ja veurem que, en quin rol podria estar l'any vinent Zantabat. I avui, aquesta tarda, s'ha presentat la segona edició de la Moravan Clàssica, que comptarà amb l'equip Jumbo-Visma. Això ha confirmat un dels seus organitzadors, Carlos Verona.
5: Para nosotros, por ejemplo, este año el Visma ha sido un gran aliciente, ¿no? Porque al final, bueno, no es un equipo cualquiera, ¿no? Que andan en el Giro de Italia con Vinegar, y ojalá, porque no soñar, y pudieran ir Vinegar. En principio creo que no corre nada entre el Giro y el Tour, pero bueno, yo le hablaré con mi mujer, ¿no? Y voy a escribirle un mensaje a ver si digo, oye, si quieres venir aquí a Andorra entre el Giro y Tour, tienes todo pagado, que puedes venir para estar aquí, sentirte como en casa y participar en la clásica, ¿no? O sea que yo, bueno, yo le voy a tirar el mensaje.
1: Vingegaard, l'actual campió del Giro, podria ser un dels alicients que compartirà 5 equips més de la màxima categoria com Movistar, Groupama, Education First i el mateix Lidl Trek de Carlos Verona.
6: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics. Fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passen gairebé 30 segons de les 7 i 40 minuts. Avui és 1 de juny, Carles. Tic-tac, tic-tac, temps enrere. D'aquí un mes, vacances.
1: Quin embolic, eh? Ens hem fet al principi bé. Jo mateix, de Shopping Mile, que no em sortia,
0: Correcte.
1: De Shopping Mile, sí.
0: Vinga, doncs, Carles, gràcies, fins demà.
1: Fins demà.
0: Vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.de del butlletí informatiu Hora 25, si no hi ha demà l'espai. Hoy por hoy, passeu una molt bona nit i fins aleshores.
7: Un hogar se hace.
8: ¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes...
9: Els que hi participen, que és un cas molt estrany, on sembla que cedeixin tot el capital cultural a la sèrie, però no s'entén perquè l'únic que fan és fer-se mal. O sigui, hi ha carreres artístiques, Cindy Sunyer per començar, que no té cap mena de sentit que el seu representant no hagi aturat la seqüència, perquè totes, Zendaya mateix, però és que no se'n salva ni un. És molt estrany d'explicar, és un fenomen... Entenc que aquesta espera han volgut participar del fenomen, però ara és el fenomen, les escorrielles del fenomen, que es poden dur carreres, vull dir, d'aquesta, no se les endurà perquè són tots molt famosos, però jo no havia vist mai una debacle així, sobretot per això que ha dit el Joan, de la magnitud que havien agafat aquests personatges, és molt estrany que hagin accedit, vull dir, jo si fos un representant d'ells...
10: Però l'has aguantat, saltat. Malgrat tot l'has vist.
9: No, ni tan sols a les seqüències, que no, m'he enfadat. He vist bastants episodis, però no és... Bueno, sí, qualsevol episodi és molt...
10: Tu l'has vist, Lucía?
11: M'estan entrant ganes de veure-la. No he vist cap capítol mai.
9: Inenarrable.
10: No, però tu clar, tampoc.
9: Però a mi m'havia agradat, la primera, jo.
12: Penso, mira, tot això que m'he estalviat.
11: Jo, per curiositat, vull saber de què estem parlant.
10: Mira, jo vaig començar els primers capítols, que t'ho vaig explicar,
13: sí,
10: però tenia els fills adolescents i no vaig poder continuar.
11: M'ha
10: fet un patiment, vaig dir, tot el dia s'estan drogant i follant pels racons.
9: Estava basada en la història personal del director. D'aquí tenia una... Això moltes vegades passa, també, no? Que algú té una bona història personal per explicar, la crema una primera temporada i quan ha d'imaginar, aquí es veu que no és el mateix un confessor que un escriptor amb talent que sap elaborar-ho. És un cas claríssim per mi.
13: A mi, ara dèiem amb Bordeus, ens va agradar molt la primera temporada, però hi ha una crítica de Carlos Boyero, de la primera temporada, no de la tercera.
10: Boyero, sisplau, Boyero.
13: Veo con estupefacción la primera temporada de la serie que dicen las modernas y los modernos que es la bomba y alucino con esta corte de adolescentes tarados. Todos están colgados.
11: Cada vegada tinc més ganes de veure.
9: No tenia raó, però...
10: Dos minuts, que de seguida comencem.

0: 7:46, aquí estem amb la Clara Blanchard, la Llucia Ramis, en Joan Bordeus. Estava pensant, Llucia, que avui és un dia, sempre t'ho dic, és que m'encanta, és dilluns i és dia 1.
1: Ho he pensat.
0: Està tot endreçat.
1: Sí, és com toca.
0: És com toca.
1: Clar.
0: Per tant, és un bon dia, no?, perquè estàs constipadíssima encara.
1: Molt
0: no?
1: constipada encara. Molt yeah. constipada, però a poc a poc vaig recuperant-me.
0: Vosaltres, que sigui dilluns i 1...
2: A mi m'agrada, eh?
0: Que ah, també us agrada.
2: Sigui, que el cap de setmana sigui 6-7, a mi això...
0: T'organitza l'agenda...
3: Sí, molt a favor.
0: Ah, tu també, Bordeus.
1: Són gent d'ordre, són gent d'ordre.
4: Realment hi ha consens, en això.
0: Realment?
3: Sí. Jo vull la setmana amb el calendari d'autònom i si veig el mes, i el mes és fa setmanes quadrades... Puf, ja veig les factures. Saps com el Matrix que veuen?
0: Ah, veu,
3: també la realitat veu números,
0: autònoms,
3: vull dir, igual.
0: Que l'altre dia es van manifestar els autònoms, eh?
1: Clar, i com sempre no ens vàrem assabentar.
3: Aquí estava jo, també.
0: Jo vaig ja estar, un moment, vaig estar a punt d'escriure-us i dic, no pot ser, no pot ser que el risc dels autònoms sobre vosaltres...
1: No jo ho he sabut avui.
3: Jo també.
0: Avui?
3: Sí. És molt gros, és molt gros.
0: Molt malament. Anem a una altra reivindicació. Fa setmanes que parlem de vagues, de mobilitzacions. Avui destaca la dels metges.
4: Sí, perquè ja fa temps que estem explicant com els metges demanen, sobretot acabant les jornades maratonianes, també les guàrdies de 24 hores, que molt sovint han de fer més d'un cop a la setmana perquè no hi ha prous efectius mèdics. I recordem que els metges ja han convocat 11 vagues des del mes d'octubre, que no han tingut els resultats perquè la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada amb el sindicat majoritari, Metges de Catalunya. I, per tant, avui han canviat d'estratègia, diguéssim. Ara la protesta que faran és fer les seves hores i res més, no cobriran hores extra i com a mínim ja hi ha 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans en què els metges doncs, es limiten a fer el seu horari. És una acció que ha impulsat aquest sindicat Metges de Catalunya.
0: Josep Maria Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. Com estàs? Bona tarda, doctor.
5: Hola, molt bona tarda.
0: És vicepresident també doncs del sindicat aquí... de metges. Com ha anat el dia?
5: Sí. Doncs home, és un dia que tristament hem d'arribar a fer circumstàncies com aquestes de dir, bé, escolti'm, prou, potser ja, no? Perquè sí que és cert el que dieu vosaltres, que hem fet moltes reunions per intentar solucionar una sèrie de problemes i la interlocució amb el Departament de Salut ha sigut molt, molt, molt escassa i molt poc productiva. Mm. I clar, nosaltres que fer vaga ens costa molt, ens costa clar. Moltíssim. De fet, si ho recordeu, l'any 23 vam fer una vaga que vam mobilitzar 10.000 metges al carrer, metges facultatius, i vam deixar-ho estar perquè tenim la promesa per part del Departament de Salut, per part del conseller Balcells, de fer una taula en la qual es pogués parlar d'aquests temes per intentar desencallar tota una sèrie de mancances que veníem arrossegant des de feia molt temps. Però això ja fa temps i estem aquí encara. Vull dir que pocs avanços hem tingut.
4: Com s'ha fet el no fer les hores de més? Com us heu organitzat en aquest cas a l'Hospital de Valls?
5: Mira, aquesta és una posició que, de fet, no, això nosaltres ja ho havíem proposat fa molt de temps, perquè tenim un país que ha anat creixent de població i d'una forma molt marcada en els últims 15 anys, i que ara, després de la pandèmia, veiem l'increment poblacional d'uns 100.000 o 112.000 habitants cada any, i això fa que anirem augmentant. Ja estan parlant de la Catalunya, estem als 8 milions, ja estan parlant de la Catalunya als 10. I el que passa és que nosaltres tenim unes dotacions que molt probablement s'acostin més a la dels 6 milions que no pas a la dels 8. I això, que nosaltres ho veiem, perquè ho veiem l'assistència, el sistema sanitari ha canviat molt, moltíssim en els últims 25-30 anys. I arrossega una sèrie de problemàtica que en el seu moment no s'ha actuat d'una forma eficient i ara en paguem els efectes secundaris o les conseqüències. Mm. I hi ha molta gent, sobretot gent jove i gent no tan jove, jo ja he passat dels 60 i jo és allò que la professió era abans que tot, però també te'n dones compte que la vida és abans de tot. I aquesta gent jove ens ho està ensenyant, de que és cert, allò que bé, tira i ja està, pel camí de vegades deixem masses coses. Mm. I el que la gent no està disposada és a abandonar la seva vida personal a canvi d'un sistema que, de fet, no l'està cuidant i que no l'està valorant i que no li està donant les eines per poder fer la feina d'una manera eficient, amb seguretat i sense que suposi una càrrega personal importantíssima. I per això la gent jove, sobretot la gent jove, ha dit prou, i la gent que ja són més grans han dit tenim tota la raó, és veritat, teniu raó, i el que hem de fer és intentar canviar el sistema perquè vosaltres i els que vinguin darrere puguin atendre la gent amb qualitat, amb eficiència i amb seguretat, sobretot,
6: i que no se'ns enfonsi un sistema públic com és el que teníem nosaltres fins fa uns quants anys.
0: Clar, ho deies, o sigui, està molt lligada a la vostra professió, a la vocació. Estàs acostumat a atendre una estona més a un pacient que vol saber, no? En el teu cas ets anestesiòleg.
5: Sí.
0: Costa molt, en el vostre cas, dir, doncs aquí deixo el boli, s'ha acabat la... he fet les hores i anar-me'n, no?
5: No ho hem fet mai, això. Mai. És que no se'ns passa ni pel cap. Tu creus que algú agafa i plega quan s'acaba, quan sona la sirena, agafa i marxa amb una intervenció? No, impossible. Això és que no cap a cap cap. Però el que sí és que no es pot ser és que això, aquesta vocació, s'utilitzi per justificar altres coses. I això és el que s'ha acabat. I la campanya que hem posat de Ni un minut més és el s'ha acabat. I això va ser arrel de coses que ens deien, hi ha gent que ja ens havia format a nosaltres de fa molts anys, que ja alguns ja no hi són, no? Que al moment de jugar-se diu, escolta, ni un quart d'hora més. Nosaltres ja hem baixat del quart d'hora a ni un minut més, perquè hem estat a aguantar.
0: La Generalitat ja ha avisat que la vostra decisió afectarà les llistes d'espera. Com era d'esperar, però no sé, que ja ho hagi manifestat, no sé com us afecta.
5: A veure, anem a... Potser anem a explicar una miqueta, perquè això de les hores extres ho expliquem. Mireu, nosaltres, el col·lectiu mèdic i facultatiu, les nostres condicions laborals venen regulades amb un estatut marc, que és l'estatut marc que no us hem de parlar, que és el que uneix tota la mobilització de tot l'estat espanyol, ens obliga específicament a treballar una jornada determinada. Per exemple, en el cas de l'Institut Català de la Salut, el grup 1, el grup de metges i facultatius, són 1.642 hores l'any de jornada ordinària, i a la concertada de 1.688 hores. Som els que tenim la jornada de tots els grups professionals dels dos àmbits, la jornada més alta. Però, a més, nosaltres tenim l'obligació de fer fins als 50 als 55 anys una jornada que se'n denomina d'atenció continuada, que és el que en denominem les guàrdies. Val? Aquesta jornada és obligatòria, però no es diu, i específicament la van retirar de que fos considerada com hores extres, per, evidentment, pel cost que això suposaria. Es dona la paradoxa que durant molts anys, i fins i tot ara, que el preu d'aquesta hora d'atenció continuada és més baix el preu que no pas el preu de jornada ordinària. Per exemple, jo a les 12 del migdia estic fent una anestèsia per un pacient programat, i a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada estic fent una anestèsia per un pacient que no és programat, que és urgent, amb una patologia urgent, i a més, que se li poden complicar moltes coses, i el preu que rebo per això, el preu, només parlant de preu, sí, és més baix que el de la jornada ordinària. I a part, és que ja porto treballant no sé quantes hores, que ja ni me n'en recordo, per tindre que atendre aquesta situació. I a més, amb unes circumstàncies que tens menys personal per poder atendre aquestes circumstàncies. Això és intolerable. Sí. Un cop fet això, hi ha la possibilitat d'allargar la jornada una miqueta més. Aquí a Espanya es permet fer jornada d'atenció continuada, és a dir, guàrdies, 150 hores més enllà del que diu la normativa europea. La normativa europea diu que entre jornada ordinària i jornada d'atenció continuada han de ser 2.187 hores. Bé, doncs aquí 150 hores més per qui vulgui. I si no, peonades, o si no, activitat addicional. I això és a canvi de diners, esclar, és que si no, no ho faria la gent. I per què ho fa la gent? Els diners. Perquè tenim una remuneració que és baixa i d'això no se n'aprofiten
0: per complementar el
5: sou. No cal tocar res perquè així tenim un 30% de l'activitat que no hem de contractar un 30% de plantilla de metges, especialistes i facultatius per poder fer aquesta activitat. Però aquí hem dit prou. Que es contracti qui toqui i si no n'hi han és que està mal programat des de fa més de 20 anys.
0: Doctor, pregunta a la Clara.
7: Sí, aquesta falta de mans, doctor, jo em pregunto, és que falten mans perquè a qui sigui no li convé o no li interessa invertir o perquè no hi ha metges? És que sempre tinc aquest dubte amb els metges.
5: Jo sóc anestesiòleg. La Societat Catalana d'Anestèsia, l'any 2000 o 2001, va fer un estudi, a l'ANESCAT, en el qual feia un estudi de tots els anestesiòlegs de Catalunya. I llavors, la Societat Catalana va advertir del dèficit flagrant d'anestesiòlegs en els propers 5 o 10 anys. Això vol dir que era el 2005 al 2010. Estem al 2026. Això no és una cosa que passi ara. És un error estructural mantingut en el temps i que no s'ha fet les mesures correctores adients. Tothom sap, perquè l'Hisenda ho sap tot, tothom sap quina edat tenim, el que cobrem, el que deixem de cobrar, les hores que portem treballades, tothom ho sap. És a dir, una programació per generar els professionals necessaris per una societat que va creixent amb una anticipació, sabent que necessites un metge especialista, necessites com a mínim 10 anys
6: o 11 anys de formació per poder-lo disposar, això necessita una planificació. Aquesta planificació, si ha existit, ha sigut deficitària. Hi ha responsables d'això. Hi ha 25 anys al darrere de responsables de que això sigui així. I això ha passat d'aquesta manera. I l'altra cosa és que, un cop tenim aquests especialistes, com els distribuïm al territori? El sistema català, que és aquest sistema tan fantàstic, públic o privat, què passa? Que el Departament de Salut no pot assignar el personal en un lloc o en un altre, sinó que han de fer els centres com si fossin equips de futbol, d'intentar fitxar amb un o amb l'altre per veure si tinc més o menys professionals per poder fer una feina que jo, amb la contracta del Departament de Salut, i després ja m'espavilo ja de veure si tinc prou altres mans per poder-la fer. Moltes vegades no en tinc i apreto els professionals perquè la facin. I aquesta és la circumstància que tenim.
0: La Llucia et fa dues preguntes que haurem de parar. No les podràs contestar perquè hem de fer una petita pausa, però deixa-les llançades,
1: no,
0: Llucia.
1: No, una era aquesta, mirant cap enrere, aquella marea blanca que hi va haver l'any 2012-2013, sí, si va servir de qualque cosa, perquè aquelles marees eren contra les retallades en sanitat. I la segona és aquesta pel·lícula documental Amic i me cuida, que han fet amb un coworking de gent de professionals de la salut, que explica molt bé de quina manera el sistema actual, aquesta càrrega de feina, afecta directament a la salut mental dels propis metges, dels propis sanitaris, de la gent de la salut, i com això acaba afectant també en els pacients.
0: Doctor, li deixem dos minuts per reflexionar tant si va servir la marea de 2012 i aquesta pel·lícula que a mi qui m'hi cuida. Ara tornem, dos minutets.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER. Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
9: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
8: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
9: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
8: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí Catalunya, cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
10: Sents la cultura?
11: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. I ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles.
8: Sí. Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Bona nit. Concòrdia superaria Demòcrates en unes eleccions generals que confirmen Andorra Endavant com la tercera força. Així es desprèn de l'enquesta política que ha elaborat Andorra Recerca i Innovació, que mostra com la formació taronja per suport respecte de les edicions passades i ja estaria per darrere de Concòrdia. Concretament, els de Cerny Escalé traurien un 35% dels vots i els de Xavier Espot un 27%, malgrat que el cap de govern és el polític més conegut, és només el quart més ben valorat i està al mateix nivell que Marc Magallón, el cap de l'oposició encapçala aquesta llista. Les estimacions són favorables a Concòrdia, però el director de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó, afirma que Demòcrates té dos problemes que el penalitzen i podrien alterar els resultats si es fan les eleccions, com són el fet de no tenir un candidat que sigui el relleu d'Espot i que un percentatge molt important de la gent que diu que els va votar no sap si ho tornaria a fer.
1: Jo estic convençut de que sí, no? De que sí, sí, sí. Ara, fins a quin punt tota aquesta gent que ens ha dit que no saben a qui votar continuaran votant ADA o marxaran, això ja és una altra. Però que el fet de que afecta, segur que sí.
0: Si Escalé és el polític més ben valorat, en segona posició es troba Pere Baró, però molt a prop d'ell hi ha una Karin Montaner d'Andorra Endavant que va a l'alça. En les preguntes sobre vot decidit i simpatia, la líder, justament d'Andorra Endavant, supera clarament els socialdemòcrates i es confirma com la tercera opció. En aquesta enquesta política també s'ha tractat el tema de l'acord d'associació i és que creixen els suports però seria rebutjat en un referèndum vinculant. No mostra gaires canvis en el procés d'acostament amb la Unió Europea, que continua marcat per un 65% de la població que afirma que no n'està informada. Tot i així, sense conèixer-lo, la majoria diu que hi votaria en contra. Són una mica més del 46% i és una xifra que es manté pràcticament idèntica respecte a l'anterior onada de l'estudi. Els partidaris creixen fins al 33% quan fa uns mesos eren només del 24%. I aquí cal tenir en compte que hi ha menys persones que han evitat posicionar-se amb el no sap o no contesta i que són vots que han beneficiat el sí. I la resposta de l'executiu és que cal millorar la informació sobre l'acord d'associació per garantir que tothom voti amb coneixement en el referèndum que l'ha de validar. Ha estat el secretari d'Estat per a relacions amb la Unió Europea, l'Andri Riba, qui admet que els resultats de l'enquesta política no són plenament satisfactoris pels interessos de l'executiu ni de la resta de membres del pacte d'Estat, però tampoc són dolents, ja que per una banda els partidaris del sí són més que l'anterior onada de l'estudi i els qui no creuen en el procés d'acostament són pràcticament els mateixos que aleshores. Per l'altra, veu clarament que molta gent reconeix que no té prou informació i és aquí on la tasca el govern s'ha de centrar en els pròxims mesos, afirma, perquè les persones que participin de la consulta siguin plenament conscients del que implica el seu sufragi.
2: El que hem de fer des de les institucions, tots els actors polítics, és incidir en aquesta comunicació que entenem que se'ns està demanant, utilitzar els bons canals, identificar-los i intentar, doncs, que el dia que calgui anar a votar puguem no tenir un 65% de la població que diu que no està informada, sinó tenir idealment 0% de la població que diu que no està informada. A partir d'aquí, el resultat, doncs, cadascú en funció de l'opinió que se n'hagi pogut formar, no? Però entenem que aquest és l'objectiu i amb això treballarem els propers dies.
0: Qüestionat per la data del referèndum, Riba no s'atreveix a assegurar si serà en aquest mandat o ja quedarà pel següent, però de totes maneres afirma que no és el moment d'aturar-se i esperar el final d'aquest procediment, sinó que cal continuar oferint continguts reals i veraços per explicar un acord que serà molt beneficiós pel país. La policia investiga una desena de furts en domicilis a tot el centre del país. El cos ha informat que durant el mes passat es van produir almenys 7 furts i un altre que es queda de moment en temptativa a les parròquies centrals, des d'Andorra Vella i Escales fins a la Massana i en Camp. I és que